0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Un, dos, tres, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Tony Modulation.
6: Una persona de lo más particular.
7: Recuerda hablar lo menos posible.
8: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i em semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
4: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamèdia.cat.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convint usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
4: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: And I know that's right. Yeah. Oh, yeah. Here we go.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
3: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
4: Un dia dins de torracollons, no? Val, molt
3: sí, una mica, sí, dit així.
2: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
3: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
2: I tapa uns tàpers de 10.
3: És veritat.
2: I Dani?
5: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
5: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià.
7: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
8: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
7: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
8: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
9: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
10: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
11: Estàs escoltant?
12: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: town, the end.
1: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
3: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut. Cada setmana a la teva emissora.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com objectiu dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
3: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
3: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret una mica al revés.
4: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
5: Manel.
4: Vols dir un espagueti o tota l'olla sencera?
2: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
5: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
2: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
6: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
2: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
6: Crim, això, hi ha un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius... ja estem jugant al joc de l'espagueti.
2: Molt bé, Dani, tot teu, va.
1: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
4: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
6: L'univers infinit.
5: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Seró Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
0: Nom:
1: Lola Casadellà Puig.
0: Dia d'entrada al camp de concentració:
1: camp de concentració de Ravensbrück, 22 d'abril de 1944.
0: Matrícula:
1: 35.160.
4: Pues una mañana, al llegar a la estación, pues nos hicieron formar en la plaza del pueblo contra la pared. Habían tres soldados italianos que estaban así, alineados.
5: Aquesta veu que sentiu és el testimoni de la Lola Casadellà, que recull la Neus Català al llibre de la resistència a la deportació. El text original està escrit en castellà i l'interpreta de manera literal en aquest podcast l'actriu Maite Oger.
6: Un SS en uniforme, solo, con una ametralladora, los fusiló. Uno de los chicos intentó levantarse y le pegó el tiro de gracia. Estos chicos estuvieron tres días, tres, expuestos en la plaza como ejemplo. La bestialidad la vivíamos tan de cerca, tanto que a pesar de que nos dijeran que pronto seríamos liberadas, pues no nos veíamos libres. Que las cosas se terminaban, sí, pero vernos libres...
5: L'execució d'aquests tres nois el mes de març de 1945, poc abans de l'alliberament dels camps de concentració, va quedar gravada a la memòria de la Lola Casadellà. Però qui és la Lola? Com arriba a Ravensbrück? Som les periodistes Anna Gasol, Anna Canyi i Pili García, i aquesta és la biografia de la Lola Casadellà Puig.

0: Capítol 1. Lola Casadellà, la Lola del Felip del Ton.
1: La Lola neix el 27 de juny de 1918. Fins fa molt poc, el seu naixement se situava al Col·legi, un poble a tocar de Lleida. Però una recerca recent de l'historiador Josep Calvet ha localitzat la seva partida de naixement a Lleida ciutat. En qualsevol cas, la Lola creix al Col·legi, amb la seva família, una casa de pagesos més aviat conservadors, coneguda com Cal Felip del Ton.
2: A més del testimoni que hem pogut recuperar de la Lola Casadella en diferents documents, en aquest podcast, i li estem molt agraïdes, ens acompanya l'Etel Gené, la filla petita de la Lola Casadella.
3: Bon, c'était des paysans...
4: La família de la mare eren pagesos. Això sí, no eren gaire rics. I sí, tenien idees de dretes. De fet, estaven del costat de la gent que tenia el poder.
3: Des gens qui étaient au pouvoir, quoi.
1: La Lola viu al col·legi fins a la seva joventut i quan encara és una nana, perd la seva mare.
3: Alors, l'enfance de ma mère...
4: La mare va passar la seva infància al col·legi a Lleida. Només tenia un germà, i bé, la mare va perdre la seva mare quan era petita. Aquest va ser probablement un dels esdeveniments més durs de la seva vida, perdre la seva mare quan tenia uns 10 anys.
1: Quan la mare mor, la Lola se'n va viure amb les seves tietes. El seu pare, el Felip del Ton, para poc per casa.
3: Parce que son père...
4: El seu pare, que era pagès, també era guitarrista. Era músic i molt sovint marxava per tocar casaments, per tocar la guitarra. Així que, evidentment, per la meva mare, trobar-se només amb el seu pare i sense mare, sent una nena, va ser realment molt, molt difícil.
1: Quan la Lola encara és un adolescent, el pare li aparaula un casament amb un pagès del poble.
3: Son père voulait...
4: Recordo que ella em va explicar que el seu pare volia que es casés i li volia triar el marit. Volia que es casés amb un pagès del col·legi, però la mare no ho volia. No volia aquesta vida, no volia casar-se amb algú a qui no estimava.
2: La Lola no accepta el matrimoni aparaulat i la guerra li ofereix una sortida. El 18 de juliol de 1936 i els dies posteriors fracassa el cop d'estat a Catalunya contra el govern legítim de la Segona República. La població es mobilitza per defensar-la i comença la Guerra Civil. Tot i que ella, de política en aquella primera joventut, encara no en sap res, com explica l'Anna Saez, periodista i directora del diari El Segre.
5: Ella es pensava que els comunistes eren els que netejaven les comunes. Les comunes, si teniu una certa edat i sou de poble, és on... vaja, és una cosa bastant bàsica, diguéssim. És una fusta o, en el millor dels casos, amb un forat i és on es fan les necessitats. I clar, això acaba definint aquesta ingenuïtat de la nena, de la Lola, del Felip del Ton, que doncs ella... Als 18 anys, el mestre progressista que va canviar molt la vida del poble, no? I és el mestre el que li diu: se necessiten moltes infermeres, a Lleida fan cursos per ser infermera, apunta't.
2: Així ho recorda la Lola, amb la veu de l'actriu Maite Ojer.
6: Muchos jóvenes del pueblo se fueron al frente a defender la República. Algunos murieron los primeros meses por falta de asistencia. Un maestro joven del pueblo nos dijo que el sindicato de la FETE de Lérida organizaba un grupo sanitario que saldría para el frente. Esto me pareció humano y pedí mi admisión.
2: Per l'Etel, la filla de la Lola, enrolar-se al sindicat és una manera de fugir d'un matrimoni forçat.
4: Crec que va aprofitar una mica aquesta situació on es va presentar l'oportunitat de marxar del poble del col·legi i d'evitar la vida que no volia tenir. Per això va decidir involucrar-se en les xarxes de resistents per defensar la República. Com que era molt jove, tenia 18 anys, va demanar ajuda al mestre del poble del col·legi perquè convencés el seu pare. De manera que la seva filla pogués marxar i involucrar-se en una xarxa de combatents per combatre l'exèrcit de Franco.
6: Pedí mi admisión y me la dieron, pero faltaba lo esencial, el convencimiento de mi padre. El maestro me acompañó para darme ánimos. Mi padre, asombrado, no decía nada y no me dio ninguna contestación, ¿eh? Pues entonces me marché. Y así es como entré en el combate.
4: Potser no es va atrevir a contradir el mestre, perquè era un mestre. En aquella època tenia un cert prestigi en un poble. No ho sé. però no va dir ni sí ni no, no va dir res. I van concloure que, com que no havia dit que no, la meva mare va considerar que estava d'acord i així va ser com va marxar.
3: Elle est partie.
1: Al 36, la Lola ja pertany a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya i al Sindicat d'Ensenyament de la FETUGT a Lleida. No perquè sigui mestra, sinó perquè organitzen cursos per formar sanitaris. És el primer contacte que la Lola té amb el món de la política.
6: En mi vida había asistido a una reunión sindical, ni política, ni nada. Me pareció pues demasiado tumultuosa, sobre todo tratándose de maestros y también bastante grosera por la cantidad de calificativos escabrosos que empleaban.
1: A Lleida, la Lola fa un curs d'infermeria a l'Escola de les Joventuts per preparar-se per anar al front. Allí coneix la Mimí, com ens explica la periodista Anna Sáez.
5: Ella a Lleida aquest curs el fa amb, coincideix allà amb no sé de quina nacionalitat és, pel nom vull pensar que potser és francesa, però no estic segura, que és la Noemí Suchet, o no sé com s'hauria de pronunciar, que tots la coneixien com Mimí.
2: Amb la Mimí, a qui més endavant retrobarem, i un grup d'homes i dones, s'uneix a les milícies antifeixistes que marxen cap al front d'Osca, concretament a Pompenillo. Allà s'incorpora una centúria, que són les unitats de 100 combatents en què s'estructuren les columnes de voluntaris que lluiten per defensar la República contra l'aixecament franquista.
6: Pues yo estaba en un grupo formado por un médico, una practicante, una chica maestra, su hermano y 6 maestros más que servían de camilleros.
1: Segons explica la Lola a la Montserrat Roig, des dels portalliteres fins als metges, tots eren comunistes i són ells qui li acaben de posar el virus de la revolució. La Lola és l'única roja de la família. Fa un viatge a Barcelona per assistir a un congrés de les joventuts com a membre de la delegació de Lleida i es troba a les Rambles un oncle del poble. Quan la veu, l'oncle es dirigeix cap a ella tot enrabiat, amb els ulls encesos, aguantant-se les ganes de clavar-li un parell de bufes, perquè el seu cosí germà va ser afusellat pels seus, pels rojos. Com passa a les guerres civils, la seva significació política li suposa el rebuig per part de la seva família, amb l'excepció del seu germà, amb qui manté la relació al llarg de tota la seva vida. La vida a la Lola li passa molt ràpid, com apunta l'Anna Sáez, directora del diari El Segre.
5: La vida li passa de manera molt accelerada, no? Amb 18 anys s'apunta, fa infermeria, se'n va al front, al cap de poquet coneix amb un altre doncs, militant antifeixista amb el qual s'acaba casant.
2: És el Jacinto Gené Noguel, que el 1938 és tinent d'infanteria de l'exèrcit republicà, oriund de Vimbodí i fill de militar. En alguns documents, en comptes de Jacinto, el seu nom apareix com Enric, però sabem que el seu nom correcte és Jacinto, perquè ho ha confirmat la seva pròpia filla, l'Etel, que ens ajuda a recuperar la biografia de la Lola. Segurament la confusió ve perquè l'Enric Gené és el germà del Jacinto i també és militar, és caporal d'aviació.
4: El meu pare era capità de l'exèrcit. Era militar i va resultar ferit. I així va ser com es van conèixer. La meva mare va conèixer el meu pare perquè el va cuidar. Així és com es van conèixer, van començar una relació i es van enamorar l'un de l'altre. És una mica romàntic. Ell estava ferit, ella el va cuidar. I així és com es van enamorar en aquestes circumstàncies.
3: Dans ces circonstances-là.
2: Es casa amb el Jacinto a Molins de Rei el 25 d'abril del 1938. De fet, s'hi casa dues vegades, una durant la República i l'altra l'any 70, a França, perquè els va ser impossible recuperar el certificat de matrimoni expedit durant la guerra. Però aviat els seus camins se separen.
1: Queipo de Llano, un dels principals líders del cop militar contra el govern republicà, feia servir la ràdio per difondre la seva ideologia i adoctrinar la població, aprofitant que era el principal mitjà de masses de l'època.
7: Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen.
2: L'ocupació de Barcelona és imminent i la Lola s'ha d'exiliar. Les exigències de l'exèrcit fan que el Jacinto no la pugui acompanyar. Quan passa la frontera, té 20 anys i està embarassada de 4 mesos.
8: que mon père était, avait des responsabilités.
4: El meu pare tenia responsabilitats a l'exèrcit i no podia marxar amb els civils així, com hauria volgut.
8: Com il voulait, quoi.
1: Durant la retirada, entre el gener i el febrer del 39, gairebé 500.000 de republicans i republicanes creuen la frontera amb la caiguda de Barcelona.
6: 1939, nos retiramos y llegamos a Francia. Fui a parar a Rennes. Yo estaba encinta, entonces, de 4 meses. Las organizaciones democráticas empezaron a preocuparse por nosotras. El sindicato CGT de Rennes nos llevaron un día a su local y nos dieron de todo lo necesario. A mí me dieron lo necesario para mi futuro bebé y para mí misma, pues yo había salido de España pues con lo puesto. Un médico socialista de Rennes se presenta para cuidar a los enfermos y me encontró albúmina y me mandó al hospital. Éramos 8 españolas en la maternidad. En el mes de junio vino al mundo mi nena.
8: Elle avait déjà son enfant.
4: Ella tenia ja una nena, que es deia Josefina. Li deien Pepita, el seu diminutiu.
8: Son diminutif, Pepita.
1: El context polític és cada cop més inestable. França declara la guerra a Alemanya el 3 de setembre de 1939 arran de la invasió nazi a Polònia.
6: Bueno, pues la situació internacional empeorava dia a dia, ¿eh? Y la declaración de guerra hizo pues que todos nuestros amigos fueran movilizados. Nos trasladaron a un campo. Aquello hacía presentir las graves decisiones que serían tomadas contra nosotras. Ay, mi hija tenía entonces 2 meses y medio.
1: La noieta que es pensava que els comunistes eren els que rentaven les comunes, ara és una dona que s'ha hagut d'exiliar per la seva participació a la Guerra Civil al costat del bàndol republicà, sola i amb una nana acabada de néixer. Surt d'una guerra per entrar-ne en una altra.
2: El govern francès, superat pel nombre d'exiliats, aprofita per repatriar les dones solteres i les que no tenen els seus marits amb elles. És el que li passa a la Lola. El Jacinto no l'ha pogut acompanyar. Ella ha fet la retirada amb la seva unitat militar.
6: La orden de prepararnos para ir con nuestros maridos llegó seca. A nosotras nos llevaron a la estación. El tren salió en plena noche. Pronto nos dimos cuenta de que nos llevaban directamente a España. España, que la llevábamos en el corazón entrañable, pero donde los asesinos de nuestro pueblo continuaban asesinando. En Burdeos paró el tren e inmediatamente abrimos las puertas y bajamos chillando: ¡A España no! ¡A España no! Los gendarmes nos empujaban hacia los vagones, pero nada, ni Dios subía y seguíamos chillando. Esto duró cosa de una hora y llegó la orden de que las que habíamos bajado del tren subiésemos a otro que nos conducirían a Perpiñán. Pero, por si las moscas, el tren fue aislado por soldados senegaleses.
2: Alguna de les dones repatriades a l'Espanya franquista acaben empresonades. Les que rebelen al tren, les que no volen retornar a Espanya, no tindran un destí millor. Acaben tancades en un camp de concentració francès sota la vigilància dels soldats senegalesos. Alguns testimonis expliquen que les nenes i les noies joves portaven una espècie de xiulet fet amb canyes lligat al coll, que feia servir en cas d'intentar ser violades pels seus guardians. La Lola i la seva filla Pepita, que només té 2 mesos i mig, són conduïdes al camp de concentració de Sant Cebrià de Rosselló, als Pirineus Orientals.
6: Subimos en unos vagones y unos kilómetros más allá vimos un cementerio con muchas cruces blancas. ¡Qué congoja, por Dios! Enseguida vimos el campo y como era el atardecer, nos acompañaron a las barracas, algunas sin terminar. Tuvimos que dormir directamente encima de la arena. Sentada en el suelo, pasé la noche con mi niña encima de las rodillas. Rápidamente empezaron a morir los niños españoles. Mi hija vivió 15 días.
1: És setembre i les nits comencen a ser molt fredes. Les criatures moren com a mosques, fins i tot les que aparentment semblen més fortes, perquè són un xic més grans, de 6 o 7 anys. Cada nit se senten els seus plors. La taxa de mortalitat als camps és elevadíssima, especialment la infantil. Alguns estudis la situen al 97%. La filla de la Lola, la seva nana, mor al camp sense que ella hi pugui fer res. Se'n va morir als braços, explica la Lola. Va quedar tota xuclada, suposo que de gana i de fred. La Pepita Gené Casadellà mor amb tan sols 3 mesets.
2: Aquest episodi colpidor de la vida de la Lola Casadellà també ens arriba a través de les paraules de l'Etel Gené, la germana de la Pepita.
8: Après la mort de...
4: Ella ens explicava que, després de la mort de la seva filla, les seves amigues la seguien tot el temps, perquè tenien por que se suïcidés i es preocupaven molt per ella. I així la vigilaven. La vigilaven molt, però igualment va ser un esdeveniment extremadament dur i del qual ens en va parlar molt poc.
2: Arran d'una recerca en curs sobre la mortalitat a l'exili del Jordi Oliva, el Martí Picas i la Noemí Riudor, s'han trobat unes fonts on apareix que la nena ja tenia 3 anys i mig quan va morir. Tot i així, en el seu testimoni, la Lola afirma que la Pepita tenia 3 mesos i mig i que va sobreviure tan sols 15 dies al camp.
1: El camp de Sant Cebrià, on mor la Pepita, està situat en una àrea verge de la platja, tancada amb un filferro que l'envolta, excepte pel costat del mar. No hi ha cap instal·lació sanitària i dormen damunt la sorra. La falta d'aigua potable provoca epidèmies de febre tifoidea, diarrea i paludisme. Les malalties s'agreugen perquè el camp s'inunda. L'aigua els arriba fins al coll, explica la Lola a la Montserrat Roig. Llavors, les autoritats transfereixen els refugiats a un altre camp, el d'Argelers.
2: El Jacinto, el seu marit, està tancat al camp de Barcarès i s'enrola a l'exèrcit francès per sortir-ne i poder traure la seva dona. Però el fan avançar cap al nord i acaba participant a la batalla de Narvik, a Suècia. L'Etel, la filla de la Lola i del Jacinto, parla del seu pare.
4: Ell es va comprometre amb les forces, amb l'exèrcit francès. Va ingressar a la resistència francesa per la seva implicació militar per combatre Hitler i Franco. Va retrobar la meva mare, però després va marxar a la batalla de Narvik, on va resultar greument ferit. El considerava mort, però va sobreviure realment per miracle.
1: Al març de 1940, la Lola pot sortir d'Argelers. Un sindicat catòlic la recull per anar a treballar al camp, prop de Lió, a un poble de mala mort, com ella diu. Com en un mercat d'esclaus, els revisen les dents, els toquen els braços i les cames per veure si són forts. Al cap de poc, la seva mestressa se l'endú a Lió perquè li faci de minyona.
2: Al setembre del 41, la Lola s'incorpora a la resistència francesa, conscient que els nazis avancen en l'ocupació de França. A l'octubre d'aquell mateix any, troba feina en una botiga de queviures propietat de migrants econòmics espanyols. Els seus patrons també acullen a casa seva 2 germans refugiats polítics.
9: Lyon ha sido siempre un lugar donde los españoles han sido numerosos, ¿eh? Y la vieja emigración nos ayudó mucho. Los lunes teníamos un descanso y aprovechaba, pues eso, para ir a visitar a mis amigos y a Antonio Merino, del sindicato de ferrocarriles en Barcelona. Unos días después se formó un triángulo de unión nacional. Merino, Canals y yo. Lyon fue dividido en 3 sectores. En algunos sitios no era fácil y en otros había más conciencia de la inminencia del peligro, pues los alemanes no se quedarían en la zona ocupada y había que prepararse.
1: Durant els primers anys de la Segona Guerra Mundial, el Front Nacional i la Unió Nacional van ser 2 estratègies claus per organitzar la resistència. El Front Nacional estava impulsat pel Partit Comunista Francès, mentre que la Unió Nacional estava organitzada pel Partit Comunista Espanyol.
2: La Lola participa concretament a la facció de la Unió Nacional a Lió. Juntament amb 2 companys més, divideixen Lió en 3 sectors per organitzar la lluita clandestina contra els alemanys, com relata la periodista Ana Sáez.
5: Una de les coses que fa la resistència és formar el que després coneixerem com maquis. Tot havia de ser, una noia tan jove, amb totes aquestes coses, havia de ser brutal.
1: Els maquis són els guerrillers que des de la clandestinitat també lluiten contra l'ocupació alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Així que hi ha un grup de voluntaris, els formen militarment i els envien a les muntanyes.
9: Jo ajudava en la organització militar. Balseis nos prestó una máquina de escribir con una matriz para multicopista. Y este material, pues teníamos que repartirlo.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ei, posa el K3, que fan bola de drac.
2: Que estem al 2005. Allarga't, bastó!
3: Museu Particular. Capítol 2. El bastó.
4: Ei, Anna.
5: Hola.
4: Què? Parlem del bastó?
5: Vale.
3: Museu Particular.
4: És la senzillesa feta objecte i alhora amaga una complexitat impressionant. O sigui, conceptualment és capaç d'englobar el papa de Roma, el rei d'Anglaterra, una pastora al Pirineu o el mateix déu Hermes, entre moltíssims altres. Perquè no hi ha res que exemplifiqui o simbolitzi millor el poder que un bastó. Un palo. Ni corones, ni vestits, ni logos, amb una poma mossegada o amb una lletra X. Res, res d'això. Un bastó. Un simple i rudimentari instrument fet de fusta o altres materials, que pot ser més llarg, més curt, però en definitiva, més o menys, pot tenir uns acabats uns altres, però acaba sent sempre el mateix i acaba revestint-se d'un simbolisme sense mesurador. Els bisbes fan servir el seu bàcul. Els reis tenen el seu ceptre, els pastors el seu gaiato per imposar-se a la natura, que són els animals. El déu Hermes tenia el seu caduceu. Tot són bastons. Bastons que, més enllà de la utilitat pràctica, doncs, d'arropenjar-se o, no, de, en el cas dels pastors, d'enganxar alguna cosa amb aquell canxo que tenen amb una punta, al final el que acaben demostrant és que qui el té a la seva mà, en realitat, és qui té la paella pel mànec. Perquè al final els bastons són un punt on es troben el poder i la violència. Al cap i a la fi, una porra no deixa de ser un bastó, també. No deixa de ser una arma amb la que colpejar algú i imposar la teva o la seva autoritat. Evidentment, de bastons en trobem des del minut zero de la humanitat, perquè tenen, com deia, aquesta finalitat pràctica, però també per aquesta finalitat violenta que és inherent a l'ésser humà. Sempre es diu que el dia següent o el minut després de crear no sé quina tecnologia ja hi ha algú que ha pensat que amb allò es pot fer mal amb algú altre.
1: Wow.
4: No? Jo sempre penso, doncs, sempre, no? el qui va descobrir el foc, el minut següent segurament va pensar que amb allò podia cremar la casa del seu veí i imposar-se amb ell. No? Com a mínim, jo ho penso així, potser soc com una miqueta mal pensat. Però, en tot cas, tornant als bastons, a les representacions més antigues que trobem d'aquests bastons, d'aquestes eines vinculades al poder o com a símbol de poder, és a l'antiga Mesopotàmia, a la civilització sumèria, fa més de 3.200 anys. Tenim la famosa estela amb el codi de Hammurabi, on és una estela que el que fa és aquest codi, que és un codi jurídic, una compilació de lleis i de més, i a dalt de tot hi ha una representació on el que es veu és a dret, hi ha un personatge que està a dret, que és el rei, que està davant d'un personatge que està assegut, que és el déu Shamash, que em perdonin també aquí el sumeri si no ho he pronunciat bé, que és el déu mesopotami de la justícia, que, com deia, està assegut amb un tron, i el que fa és donar-li una vara i una corda. Alguns han vist que això és com una representació d'aquests pastors que et deia que doncs és la vara i la corda per lligar animals, però d'altres també creuen que és una vara de mesurar. I això seria molt important perquè una de les funcions que també poden tenir els bastons és la d'establir unitats de mesura. Al final hem de pensar que fins a la

0: implantació fa 4 dies, al segle XIX, del sistema mètric decimal a nivell universal. Els americans van per lliure, però perquè busca'ls tu. Les unitats de mesura canviaven de cada lloc, no? I no era el mateix el que s'utilitzava a Barcelona que el que es podia utilitzar a Montblanc o que el que s'utilitzava a Madrid, no? Per exemple. Per tant, era important que algú establís què volia dir exactament una llargada concreta en aquestes unitats de mesura. I precisament això és el que després, en època medieval i en l'entorn dels musulmans, feien els al-qadí, que eren jutges musulmans que, sobretot, s'enfrontaven a problemes quotidians. Eren, podríem dir, com de jutge de pau, d'avui dels
1: pobles.
0: Dels pobles. Sí. Aleshores, moltes vegades, els problemes que tenien eren doncs, relacionats amb els límits, els termes, les partions de les finques, que encara passa
2: absolutament... El mateix que ara, exacte. Sí, sí.
0: Avui, no? Que aquest m'ha robat mig pam, que aquell no sé què. Doncs, ell el que feia era anar amb una vara, que era la seva, i que, per tant, era com la mesura oficial, i amb aquesta podia anar mesurant fins al punt que al final també com a símbol d'autoritat, quan sortia al carrer ja anava amb la vara, suposo que també perquè no havia de tornar a casa quan el cridàvem a mig del carrer que havia de dirimir una d'aquestes discussions, ja el que feia era passejar aquesta vara. Et recorda alguna cosa la paraula al-qadí?
1: Al-qadí? Bueno, del puesto del cadí, del formatge del cadí.
0: Sí, més enllà del cadí, del túnel, i que has de pagar també, si no també hi ha bastó.
1: El cadí?
0: Doncs segurament la paraula el cadí és de la que ens deriva també l'actual alcalde.
1: Ah, clar, home, ja tot encaixa ara.
0: I evidentment una de les coses, no, un dels símbols que tenen els alcaldes és la vara. De comandament, aquest bastó que se'ls entrega normalment el dia de la investidura i que en aquelles ocasions més cerimonials, més protocolàries, també el passeja, no? Tant tot acabaria venint lligat, no?
1: Sí, sí.
0: I també en l'àmbit religiós judeocristià és importantíssim aquest símbol del bastó com a símbol de poder. Pensa, per exemple, en l'Antic Testament i pensa en la vara de Moisès. La vara de Moisès, segons la Bíblia, aquest bastó, es transformava en serp, converteix l'aigua en sang, fa brollar aigua d'una roca. Quan Moisès l'aixeca, és capaç de treure plagues de mosquits i llagostes, de provocar una pedregada, i encara va ser capaç d'obrir de bat a bat les aigües del Mar Roig. Vaja, vull dir, que em perdonin la blasfèmia, però és que ni la vareta de Harry Potter feia tantes coses com la vara de Moisès, per l'amor de Déu. Després, en el cas dels reis europeus, això derivarà a través dels romans. Els romans, en aquells generals que eren victoriosos, que havien aconseguit grans mèrits militars, se'ls donava també aquestes vares com a ceptres, d'acord? Uh-huh. Que passejaven en les desfilades que es feien i de més. I després, també, en un determinat moment, ja cap al final de l'imperi, la forma de legitimar amb un d'aquests reis o un d'aquests cabdills bàrbars, uh-huh, en els quals ja establien tractes i de més,
1: cap al
0: final, era otorgant-los un ceptre. No? I aquest, clar, era el cabdill que es convertia pràcticament en rei perquè doncs, tenia aquest suport de l'imperi romà, i això derivarà en els reis europeus, vindrà doncs, aquesta tradició de portar aquest ceptre. I, de fet, en el cas espanyol, quan visites el Palacio Real de Madrid, hi ha una sala, que és la sala de les joies de la monarquia, i trobes la corona, tot i que, evidentment, no se la posen mai, no? Però vull dir, és allà, i en els actes de consagració d'un rei o en els funerals hi és. I també hi ha el ceptre, que és un pal que té uns 68 centímetres de llarg, fet de plata daurada i amb una bola de cristall de roca a la punta, que no se sap ben bé quan sorgeix, però que segurament és de mitjans del segle XVII, que, com deia, només s'utilitza en la proclamació i en les defuncions de la monarquia espanyola, però en molts d'altres, ara hem vist, fa relativament poc, la reina Isabel II d'Anglaterra, tots els funerals, no?, després d'aquesta road movie que es va muntar per mig país passejant el fèretre, finalment es va acabar doncs, enterrant a l'abadia de Westminster, que és on s'enterren els reis d'Anglaterra, i sobre el taüt durant tots els funerals hi havia la corona i hi havia el ceptre. però evidentment en el moment de baixar-ho a la cripta això es treu, perquè evidentment no faran una corona nova per cada rei.
1: Quin dispendi.
0: Ja podrien fer-ho, que no els hi vindria d'aquí. Aleshores, això sí que es treu, es baixa, però abans de baixar-ho hi ha un, que és un noble del país, que és també un dels honors més grans que té, que el que fa és agafar una vara i la trenca per la meitat. I aquesta vara la posa damunt del fèretre i és aquest símbol de que s'ha acabat el poder. I és en aquell moment precís en què es trenca la vara en què es considera que s'ha acabat el regnat d'un rei, perquè això, aquell bastó de comandament ja no és útil. Aquell símbol de poder s'ha trencat literalment i serà un altre el rei qui l'assumirà. De fet, després també un altre rei, que és el rei Sol, Lluís XIV de França, serà qui començarà a establir els bastons com a símbol de distinció, més enllà de poder, també com aquest símbol de distinció d'anar fet un dandi amb el teu bastó, i això sobretot perquè ell li agradava doncs, els tacons, no? amb sabates de tacons, i clar, era més fàcil doncs, mantenir l'equilibri si anaves arropenjat amb un bastó.
1: Jo també necessitaria un bastó quan em poso talons. Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Doncs ell ho feia diàriament, i per tant, evidentment, tothom el va acabar copiant i es va quedar associat doncs, en aquesta forma de vestir elegant, formal... No?
1: Però o sigui, hi havia un motiu pràctic, en realitat.
0: En aquest cas, sí.
1: Jo pensava que era com a les pintures, que sempre es veu el Lluís amb el seu bastonet, i jo pensava que era com una història més de poder, però no, és que anava insegur amb els talons.
0: En alguns casos era això, evidentment ell era rei, ja tenia també el seu sceptre, ja era aquell símbol de poder, però després la resta de gent l'acaba copiant per una finalitat més pràctica, que era això, quan ara ens sembla com a més estrafolari, però fins fa 4 dies també, no? Els tacons les sabates de cor eren habituals en el vestuari masculí, doncs simplement t'arropenjaves, i a més això també creava un símbol de distinció perquè tenies tots els acabats possibles, tots els metalls preciosos que volguessis, a més hi podies amagar-hi una espasa, podies amagar-hi una pistola. En el cas dels anys de la llei seca dels Estats Units, doncs també es buidaven els pals i a dins hi posava whisky o qualsevol altra beguda alcohòlica que estava prohibida, vull dir, renda oberta a la imaginació. I tot això acaba de caure també fa 4 dies, com aquell qui diu, fa un segle, principis del segle XX i sobretot després amb la popularització del transport públic i dels cotxes. Que és un cas semblant també al que passa amb els barrets. Deixem de portar barrets i en el cas doncs, d'aquests dandis deixem d'anar amb el bastó perquè caminem menys, perquè doncs, utilitzem el cotxe, utilitzem el transport públic, per tant no té aquesta cosa de mantenir l'equilibri no és tan útil, i després que també doncs, acaba molestant. No? Vull dir, has d'entrar amb un cotxe, t'has de treure el barret perquè xoca amb el sostre, sí. El bastó l'has de posar, no sé què, doncs és poc pràctic, ja no l'utilitzes, ja no l'acabes utilitzant. I per altra banda, doncs també totes aquestes noves classes populars, aquestes classes mitges, això ho acaben veient com un símbol snob, associat, evidentment, a una classe molt, molt alta, que el que fa és que acabi doncs, quedant en desús i avui doncs, sigui únicament un símbol més aviat de la bellesa, no? O d'aquesta final de la vida, que no pas un símbol de distinció.
1: Menys és més, està clar.

0: És fàcil, parlant amb mi, saber de quina pel·li parlaré ara?
1: Sí, però segueixo estant descol·locadíssim.
0: Perquè no saps com m'ho fareu ni bé, no?
1: Exacte, exacte. O sigui, intrigadíssim.
0: Dóna'm confiança. 2001, una odissea a l'espai. Pel·lícula de Stanley Kubrick de l'any 1968. Una pel·lícula, per mi no és de les millors d'ell, però evidentment tota la crítica la va flipar molt i avui en dia és una obra de culte. Parla temes molt complexos sobre el futur, sobre qui hi ha en aquest planeta, qui hi ha fora, com evolucionem, qui som, quines intencions tenim. I hi ha una música doncs, que també es va fer molt mítica, com aquesta que està sonant de Strauss. M'interessa molt el principi de tot de la pel·lícula, que és molt icònic, segur que te'n recordes, Àlex, que hi ha aquest grup d'homínids que viuen com en una mena de lloc així mig sabana, mig selva, i els hi passa un seguit de coses en aquests homínids. Primer els ataca un lleopard, llavors mata un dels homínids, després ve un altre grup d'homínids, i comencen una mica com en aquest principi dels temps a lluitar, no? Llavors, clar, en aquest moment de vulnerabilitat, arriba la nit, encara ets més vulnerable, es refugien en una mena de cubeta, després arriba el matí, descobreixen que en sec hi ha un pedrot allà al mig, aquest famós monòlit que s'ha especulat moltíssim, moltíssim sobre aquest monòlit, i en les següents escenes el que veiem és que un dels homínids té com una mena de visió i descobreix com fer servir un os com a arma. És a dir, descobreix com utilitzar un crec que és un fèmur, però no sé si m'ho estic inventant.
1: És un os bastant llarg.
0: És un os molt llarg.
1: No sé ben bé de quin, però...
0: Exacte. El que fa és agafar-lo i entendre que amb això pot colpejar algú i matar. I aquí ve aquesta cosa que tu deies abans, de que mala idea ràpid. És a dir, ell, quan veu l'associació d'aquest os amb un bastó dur, el que pensa és que pot matar a un altre de la seva espècie o d'un altre diferent. També és molt famosa aquesta escena perquè es fa un timelapse brutal de 4 milions d'anys, perquè en un moment aquest homínid llança l'os al cel i el cel es converteix... Ui, al cel! I l'os es converteix...
1: En una nau espacial.
0: Sí, i en un bolígraf també, no? És a dir, fa una mena de supersalt que ens parla de quines armes tenim les persones. I una d'aquestes és els bastons. Jo, quan vam començar amb el tema dels bastons, jo he pensat que quan jo era petita a mi em feien molt respecte als bastons perquè alguns nens i nenes de poble, com jo, tenien la mala idea d'agafar bastons i et pots imaginar què fer. Pagar.
1: Sí, sí, clar.
0: Vull dir, una cosa que és tan rudimentària que encara es fa. I llavors també vaig pensar que hi ha aquesta tradició tan catalana que a mi també sempre m'ha fet moltíssima por, que és el ball de bastons, que és una cosa que es veu que es fa molt a països catalans, a Europa, sobretot el que vindria a ser l'arc de la Mediterrània, i no té més misteri, com segurament tots els catalans i catalanes sabeu, que és utilitzar com a element principal de la dansa un bastó o dos que has de fer repicar. Em consta que hi ha baules com Montblanc que fan repicar molt fort, però molt fort. Vaig buscar una mica com d'on venia tota aquesta història, es veu que pot ser que vingui de ritus agraris de la prehistòria, però que no acaben de tenir clar. També hi ha qui diu que venen de les danses pírriques gregues. No s'acaba de saber, però jo vaig estudiar amb un noi, que crec que els dos coneixem, que ell sempre em deia que anava a trencar dits amb el ball de bastons. I a mi això em semblava terrorífic. Aprofito també aquesta falqueta del ball de bastons, per això de ballar amb el bastó, encara jo estic així com a cohibida amb la por del bastó, per preguntar què va passar a Montblanc amb els bastons i les noies.
1: Ah, i doncs bàsicament que, com deies tu, és una tradició que no sabem d'on ve, però el que està clar és que hauríem de tenir molt clar on va i ha d'anar on va la societat, i si la societat ha integrat les dones en la majoria dels aspectes d'aquesta, doncs una tradició no justifica una discriminació en cap cas, no? Com a mínim aquesta és la meva opinió, i aquí es va generar un debat. La colla local del Vall de Bastons de Montblanc era l'única colla a nivell nacional que no integrava dones, no perquè les dones no hi volguessin, sinó perquè no hi tenien l'entrada permesa, i es va produir un debat en l'interior de la mateixa colla que va acabar doncs, amb una votació i amb la inclusió o amb la permissivitat no, de que les dones que volguessin poguessin formar-ne part. I així és, en l'actualitat, no, allò que havia d'acabar el món, no, com en molts altres aspectes, en molts altres àmbits de la vida, no, que s'havia d'acabar tot si passava no sé què, doncs ha passat no sé què i tot continua igual.
0: Ho has explicat estupendo, molt millor que els apunts que tenia jo en aquí. Sí que crec que va acabar sent una mica d'assumpte d'estat, perquè jo quan preparava el guió vaig recordar aquesta polèmica i només de posar en el meu buscador Vall de Bastons, Montblanc, dones, em van començar a sortir 2.000 milions de notícies de TV3, de 1.000 històries, i vaig pensar, carai, també és una mostra evident del que estàs dient tu ara, que cap aquí volia anar, no? De com les tradicions es poden repensar i reprefigurar. Sobretot potser també va, o devia causar una mica de cosa, per aquesta cosa que té com una mica violenta, el Vall de Bastons, que és la que et deia que a mi em cohibejo una mica i si alguna vegada veig Vall de Bastons intento no tensar-m'hi massa perquè sempre penso que es petegaran els bastons, que això ha que passa a vegades.
1: Sí, a vegades passa, es trenquen i de fet és perquè al final tot també s'acaba revestint com d'una cosa, diguéssim, no? Aquesta força...
0: Correcte.
1: Podríem associar-ho, el que vulgueu.
0: Que tu feix masculinitat.
1: No? I hi ha com aquesta fatxanderia, no? Del que ha trencat un bastó, no?
0: Sí, també això?
1: Ostres, trencar un bastó al mig de la gent és com una gesta, no? Perquè vol dir això, precisament el que dius, que pico tan fort, no? Que tinc tanta força en el braç que sóc capaç doncs, de trencar un bastó.
0: Ara penso en els homínids de l'Stanley Kubrick.
1: Bé, una comparació...
0: No ens posem...
1: Em deixo aquí.
0: Sí, no ens posem en més jardins. Seguim parlant de bastons. T'encantarà aquesta obra d'art, perquè té relació directa amb els bastons. Així em mires amb més bons ulls. Realment l'utilitzo per parlar d'una altra obra d'art. La primera, però, de la qual et parlaré, és una pintura de Peter Bruegel el Vell, de l'any 1568, que es diu La paràbola dels cecs, que amb això pues, ja et pots imaginar que la història va de religió. En qualsevol cas, aquesta pintura, el que es veu són sis homes cecs que caminen un davant de l'altre, i llavors al davant de tot hi ha un guia, però estan tots cecs, eh? Llavors, què passa? Tots porten un bastó per anar intentant veure cap on han d'anar o cap on no han d'anar. I el primer està a punt d'arribar a una mena d'abisme, una mena de pou. Evidentment, el primer va caure, el segon connecta amb el tercer i el mateix.
1: Sembla un
0: acudit, Sembla un acudit, però és així. És a dir, al final tots acaben caient, perquè el que fan és no utilitzar el bastó, o sigui, el porten però el tenen alçat, i el que fan és fiar-se del que hi ha al davant. I, pues clar, tots acaben caient avall en el pou. Això ve dels evangelis, en un punt Mateu diu, deixeu-los, són cecs que guien a cecs, i si un cec guia un altre, els dos cauran al pou. Alerta, perquè és una paraula molt interessant, allò de la confiança cega que tens, la confiança cega que tens amb les persones, a vegades no et porta a cap lloc, i tot i tenir les eines per veure la realitat, en aquest cas els bastons, no ho fa servir perquè et fies de l'altre. Podria arribar a ser un mètode empíric, el mètode del bastó.
1: Sembla meravellós que des d'un context religiós et donin aquesta lliçó. No et fies si no ho veus, o si no... Sembla generós.
0: Escolta, que el que et diré ara encara t'agradarà més. D'aquesta obra de Bruegel... el que es veu al fons, no és que hi vagin, jo crec que surten d'allí, és l'església de Santa Helena, Bèlgica, i que és una... Santa Helena és una patrona que guia les persones amb visió, amb problemes de visió. Jo crec que ara hauríem de dir al món el nom artístic que tu i jo ens vam inventar pels nostres projectes junts. Creus que és el moment?
1: Sí, digueu.
0: L'Àlex i jo, fusionant els nostres noms, vam crear el col·lectiu Helena, però que crec que estava destinat a fracassar perquè la patrona és una persona amb problemes de visió, o sigui, destinat a fracassar el col·lectiu. En qualsevol cas, és molt xulo el quadre i em serveix per explicar una instal·lació molt més contemporània del 2020 d'un artista que és l'Anna Dot, que el que va fer ella és que...
1: Ella trigava a sortir.
0: Com coneixes. Ell el que va fer és com una mena de passejades al bosc amb diferents persones, això també és una cosa molt anedot, també ja trigava a fer-ho ella, i va anar recollint pals. I el que va fer després a la sala expositiva és agafar els pals i col·locar-los de tal manera a l'aire com estan en el quadre. És a dir, no, la instal·lació només són els pals col·locats exactament com estan a l'obra pictòrica de Brueghel. I allí veus clarament, fa un exercici molt maco, que és el dir, tots cauen perquè ningú toca terra, ningú està arrelat. És a dir, tots fan aquest acte de fe cega i de confiança. Només que un dels sis hagués com posat, sí, posat en dubte la paraula de l'altre, s'haguessin salvat tots.
1: Bueno, o hagués escoltat el crit, no? Bé, devia cridar quan queia pel pou, no? Diria?
0: Sí, però ja era tard, tots anaven de cap. I l'obra de l'Anna Dot també es diu la paràbola dels cecs. Per no fer-me tant la moderna, també us diré que el tipus d'art que més pals ha utilitzat, evidentment, és el Land Art, que és un tipus d'art molt vinculat a la història conceptual, a la història mínima, a la història ecològica. És un tipus d'art que es va portar molt al segle, a finals del segle passat, també quan es va començar a veure que ens estem carregant el planeta, i que bàsicament el que fa és treballar amb materials naturals, doncs terra, rames, bastons, arena, fins i tot coses molt més efímeres com el vent i el mar. Llavors, és un art molt interessant perquè es transforma amb el pas del temps, amb el pas de la pròpia climatologia. Està molt lligat a aquesta cosa que és l'aquí i ara, no? Que també és una cosa molt, sí, molt de la consciència de l'espai, el temps, el lloc. Hi ha moltíssims artistes de Land Art. Potser el que més va triomfar va ser l'Andy Goldsworthy, que treballava amb fulles, gel, fang, neu, coses que, això és molt maco, només tocàvem les mans, perquè també era aquesta cosa tan sentida de el tractar bé la natura. No hi ha pinzells, no hi ha acrílics, no, tot es tracta amb les mans. I si busquem coses seves, perquè n'hi ha mil milions, doncs especialment jo crec que els pals li agradaven, perquè té aquesta mena de composicions més o menys geomètriques que fan forats, que fan núvols, tot però fet amb material natural, no? I també dins de la seva pròpia creació hi ha aquestes idees tan complexes com l'equilibri, el temps, i els cercles, i els espirals. És a dir, és un art que es fa amb natura, amb, com deies tu abans, un palo literal, però que amaga moltíssim més.

0: Abans parlaves de Lluís XIV, que sí?
1: Sí, exacte, el rei Sol.
0: Doncs mira, el rei Sol tenia un director musical que es deia Jean-Baptiste Lully, que ell el que feia per dirigir els seus músics és... Tu saps la batuta? No. Ell el que tenia era un pal que li anava des de la mà fins al peu molt gran i anava picant els ritmes i els tempos amb aquest pal enorme, bastó, batuta, que li devia servir de diapasó i de tot. Llavors, clar, allò ressonava molt fort, evidentment ressonava els peus dels músics i tu ja ràpid senties, no?, el ritme i els compassos que havies de seguir. Llavors, què li va passar al pobre Lully? Que ell, posaré com jo, una persona molt apassionada, feia les coses molt de convenciment, picava molt fort i un dia es va despistar i es va picar el peu.
1: Ai.
0: Se li va cangrenar.
1: Molt bé.
0: I es va morir.
1: Ah, mira, veus?
0: I es va quedar el pobre... Bueno, pobre. Lluís XIV es va quedar sense un gran director musical, com va ser Jean-Baptiste Lully. I diuen, això ja no en tinc ni idea, això si algun musicòleg ens ho vol explicar, m'encantaria saber-ho, que a partir d'aquí van dir, prou d'aquest tipus de batutes, farem servir batuta de mà, perquè si no, aquí, a la que us despisteu, si esteu molt posats en el paper, doncs s'aniran cangrenant els peus. Perquè vegis, com et deia al principi amb Stanley Kubrick, que per mi els bastons són sempre i preeminentment un objecte de violència.

0: Allarga't, bastó!
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Fisioteràpia i esport de muntanya.
5: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
3: Salut Activa.
6: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
10: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
11: Sherlock Holmes.
12: James Moriarty. Sherlock está haciendo amigos.
10: Nosaltres ens n'anem als inicis del Sherlock Holmes literari.
13: Fruit de la necessitat d'obtenir uns ingressos extres inspirats, per una banda, en els relats d'Edgar Allan Poe i, per l'altra, en el doctor Joseph Bell, un dels seus professors de medicina, neix Estudi en Escarlata, la primera aventura protagonitzada pel detectiu i el seu amic, el doctor Henry Watson. Un tàndem detectivesc, protagonista de 4 novel·les i més de 50 aventures que es publicaven en format de fulletó a The Strand Magazine. El signe dels 4, el gos dels Baskerville i la vall del terror són les altres 3 novel·les.
10: No podem parlar d'aquesta saga sense citar el gran enemic d'en Sherlock Holmes, el doctor Moriarty, ni tampoc de la seva estimada Irene Adler, a la que trobem per primera vegada el relat Escàndol a Bohèmia i amb qui l'unirà un amor romàntic i platònic.
13: Tornem en Moriarty i el relat El problema final, publicat al desembre de 1893. Holmes i Moriarty s'enfronten a les cascades de Reichenbach a Meiringen, Suïssa, i els dos perden la vida. La mort d'en Sherlock va commocionar tant la seva comunitat lectora que aproximadament uns 20.000 lectors van cancel·lar la seva subscripció a The Strand Magazine.
10: Un personatge que ha estat traslladat al teatre, al cinema, a la televisió i fins i tot als jocs.
13: Podem trobar la seva obra en català en llibres com Els millors casos de Sherlock Holmes, un clàssic infantil publicat per Barcanova amb la traducció de Mercè Esteve. L'arxiu de Sherlock Holmes, Les aventures de Sherlock Holmes i Les memòries de Sherlock Holmes, publicats per Viena, traduïts per Xavier Martínez.
10: Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
0: Sabies que...
11: Des del principi de la civilització, l'home ha experimentat la necessitat de mesurar el temps per així regular els seus hàbits. Les primeres civilitzacions agrícoles van desenvolupar els primers calendaris, molt útils per a determinar els períodes de sembra i collita. Però no obstant això, aviat es va fer patent la necessitat de comptar amb instruments més precisos que els calendaris, especialment en la navegació, ja que era necessari compensar, d'alguna manera, la falta d'exactitud d'aquests primitius mitjans. El primer rellotge va ser la clepsidra, o rellotge d'aigua, inventat pels antics egipcis, que consistia en un recipient ple d'aigua que es buidava a intervals regulars gràcies a un orifici practicat en la seva part inferior. Al voltant del segle XIII després de Crist es va popularitzar el rellotge de sorra, format per dos recipients de vidre units per la seva part més estreta a través de la qual queia la sorra. El temps que trigava a buidar un recipient era equivalent a una hora. Els primers rellotges mecànics coneguts funcionaven amb grans pesos que feien girar una sola maneta. Aquests rellotges eren molt rudimentaris i inexactes, i un gran avanç en l'assoliment de la precisió va ser l'invenció del pèndol, com a mecanisme regulador, realitzada per Christian Huygens a l'any 1657. La idea de Huygens va permetre, a més, afegir al rellotge el minuter, amb la qual cosa aquest instrument va guanyar amb exactitud i fiabilitat.
8: La xarxa de comunicació local.

0: és que...
1: Els equidnes són un dels mamífers més primitius que hi han. Pertanyen a l'ordre dels monotremes, les espècies dels quals es caracteritzen per mantenir actualment algunes de les característiques reptilianes ancestrals, com la reproducció ovípora o la presència d'una cloaca, és a dir, d'un orifici on conflueixen el tracte digestiu, l'urinari i el reproductor. Actualment hi ha 4 espècies d'equidnes i es coneixen fins a 4 espècies extintes. Totes elles habiten a l'illa de Nova Guinea i posseixen algunes característiques que ho fan veritablement estrany. Tant que fins i tot just fa uns 200 anys, molts taxònoms inclouen els equidnes i altres monotremes a classe dels rèptils, creient que es tractava de rèptils amb pèl. Aquest mamífer monotrema emparentat amb l'ornitorrinc neix com aquest, d'ous. No mostra un bec com el seu parent, però el seu tan característic musell de la mateixa naturalesa està dotat d'uns electroreceptors que serveixen per detectar els cucs dels que s'alimenta, els quals arponeja amb una letal llengua espinosa i després absorbeix per la boca sense dents com si fossin espaguetis. Els equidnes de musell llarg també presenten un cos molt musculós, robust i cobert per una mena de pèls modificats, durs i gruixuts, que no arriben a cobrir les pues o espines de les quals també estan dotats. Pel que fa a la reproducció, cal destacar el penis dels mascles equidna, un aparell reproductor quàdruple amb 4 glandes i alhora 4 sortides que es presenta com una característica única al regne animal, encara que no tots són funcionals alhora. Les femelles, per la seva banda, també mostren certes particularitats. Concretament, no tenen mugrons i la llet per alimentar les seves cries emana d'uns petits porus distribuïts per la seva zona ventral, on les cries s'agafen dels pèls per poder alimentar-se. Cosa que, no obstant, entra al camp de la suposició, ja que fins ara ningú ha observat mai una cria d'equidna de musell llarg.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar total el que cremava des de divendres a les Gavarres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri de Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival als quarts serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres. De moment, parlant de retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, perquè doncs, no es destaquen altres incidències. Ja tenim cua ja en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecta les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha cues en sentit sud fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral, en aquest cas, doncs, 5 quilòmetres de congestions intermitents entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al vessant Llobregat, també tenim congestió d'entrada a Barcelona per la A2 i la P23, des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a Barcelona, durant 4 quilòmetres també de manera intermitent. Pel que fa al Vallès, per últim, doncs, també trobem lentitud ja per la AP7 en direcció a Tarragona, al punt d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud, i també al punt de Montmeló, amb 1 quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa. 1 quilòmetre de cues també en direcció a Barcelona, en sentit sud, a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 des de Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I paciència també la que haurem de tenir amb la calor. Ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Comença el dimecres amb unes temperatures escandalosament altes en alguns indrets del país, sobretot al Cap de Creus, on a hores d'ara tenim més de 30 graus ja de temperatura. El matí ha de ser tranquil, amb alguns núvols escassos entre Tarragona i Barcelona, i al llarg d'aquesta tarda molta calor, fins i tot 1 o 2 graus més que ahir. En el cas de Ponent de l'Ebre, més de 40 graus, fregant els 40 a la Catalunya central, al prelitoral i gran part de les comarques de Girona. Aquesta tarda, això sí, amb algunes tempestes de vent, bàsicament, que tindrem a les comarques de Lleida. La resta del país, força sol, molt piconador. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que l'incendi saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
4: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
5: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. Miquel Villa és cap d'intervenció dels bombers.
6: El flanc esquerre, que és flanc que s'hagués començat a treballar amb maquinària pesada i amb cremes del graf, i ja estem treballant en aquest sector, i també sobretot la zona del cap, que és on hi ha major probabilitat que en cas de qualsevol represa pugui saltar aquesta carretera. Trem les zones més crítiques, estem abocant molts esforços amb els recursos que tenim. Òbviament, la resta de Catalunya té altres incendis.
1: El que també està controlat és l'incendi a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, després de calcinar 113 hectàrees i provocar la mort de 800 porcs en una granja del Mas de Nadal. El foc va obligar a confinar ahir la població dels municipis de Biosca i Sanaüja i les zones properes. Els bombers van aconseguir estabilitzar-lo cap a les 6 de la tarda amb l'ajuda de tractors de pagesos de la zona que van donar suport treballant als camps. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres GI-660 entre la Bisbal i Calonge i la GI-B-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge continuen tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonge. Precisament el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una maquinària prohibida quan hi ha les circumstàncies que hi havia. Ens ho explica Lamont Carvajal.
7: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
8: I concretament, en aquell moment, hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i, per tant, estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
7: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
1: Doncs bé, avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals falleres i amb foc. La silvicultura moltes vegades es proposa com la solució als incendis forestals, ja que les pastures eviten el creixement del sotabosc i això pot frenar la propagació del foc i facilitar els treballs d'extinció. Avui hem volgut traslladar-nos fins a Paüls amb els companys de Canal T, que han acompanyat una pastora que porta un ramat de cabres i ovelles per les muntanyes del voltant del poble, un any després de l'incendi que va devastar la zona cremant més de, recordem-ho, 3.200 hectàrees. Aquestes són les dificultats que viu en el seu dia a dia.
9: Fa 3 anys que es va morir mon pare i llavors ho vaig provar de a veure si podia traure-les a pasturar jo. Ja no cal els crios, vull dir, la gent gran no saben diferenciar el que és una ovella i una cabra. Un crio, si no sap una cosa, no sap si li agrada o no, perquè el que tenen a l'abast, doncs els youtubers. Te dona per a que visquen elles. Tu t'has de buscar una altra cosa per a viure tu. Qui et digui que viu d'això, no sé com se ho fa. Si ho fan tot com toca, legal, és impossible perquè no et surten els números. Això són 4 il·luminats que quedem i ja està. No es pot fer res més en això, si no s'enfoca d'una altra manera. De l'Ajuntament de Paüls ens donen una petita ajuda per les zones estes, per exemple, esta que estem ara, que estan desbrossades. Van menjant el sotabosc, el que han deixat, i van rosegant i xafant. Només de passar i xafar, i és molt important. N'hi ha puestos que mon pare, que ni por asomo, se pensaria d'entrar en aquell puesto. I d'aquí 3 anys, o 5, o 10, si tot continua així, jo crec que podré entrar a tot el terme.
1: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país, amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. I una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un un quart de vuit. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
8: Després dels anàlisis previs i, sobretot, d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció, a través de bombeig, de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
10: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: Les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona començaran a principis de l'any que ve. Les noves instal·lacions del CECOR s'ubicaran a les Tres Xemeneies, al Paral·lel, i s'enllestiran a finals del 2028. El nou equipament ampliarà i modernitzarà l'actual Centre d'Emergències ubicat al carrer Lleida i incorporarà tecnologies avançades. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
11: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
10: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, per tota la ciutat, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, que pot servir per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
11: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el Centre de Processament de Dades de l'Ajuntament.
1: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada del 6,6%, i reclama al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos, informa la Carina Bellver.
12: El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si, assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
13: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
12: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
1: Junts i el PP porten la compra especulativa d'habitatge al Consell de Garanties Estatutàries que podria ajornar la mesura fins a la tardor. Els comuns que van presentar la iniciativa, el PSC i Esquerra Republicana, volien que entrés en vigor aquest estiu. Per això, el ple d'avui votarà a favor de tramitar-la per lectura única per accelerar la tramitació. El diputat de Junts, Salvador Vergés, ha dit que afecta el dret a la propietat i el diputat dels comuns, David Cid, ha acusat Junts de treballar per la patronal.
14: Nosaltres el motiu per presentar-lo al Consell de Garanties Estatutàries és perquè afecta un dret fonamental, que és el dret a la propietat, i perquè afecta també a les competències dels ajuntaments.
15: La patronal immobiliària vol seguir acumulant, ens ha explicat el que volen, que és seguir convertint el nostre país en un tauler de monopoli on puguin seguir acumulant habitatges per fer negoci. La patronal, en aquest cas, mana i Junts executa.
1: Augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. L'entitat adverteix que el sensellarisme es cronifica i fa una crida a les administracions a actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. La Maite Polo ens en dona més detalls.
16: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
17: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
16: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol s'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la seva segona incorporació, el neerlandès Hartman, el defensa de 20.

0: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar a les ordres de Manolo González. L'Espanyol ha anunciat el retorn de Sergio García al club. L'exfutbolista és el nou entrenador del filial que competeix a la Segona Federació. García ja va disputar més de 200 partits, més de 200 partits amb la samarreta blanc i blava i va marcar 50 gols. Ara afronta amb il·lusió el repte d'ocupar la banqueta del segon equip.
1: Volver al Espanyol, con lo que ha sido para mí en... como futbolista, pues... bueno. Disfrutarlo. La verdad que bueno, que tenía muchas ganas de tener esta oportunidad, de poder estar aquí en el club que bueno, que me ha dado muchos años, muchas cosas y bueno, de otra manera, que va a ser de entrenador.
0: L'exdirector esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet, Javier Sant Nicolás, explica que la seva destitució va ser inesperada i lamenta la manera com el club li va comunicar la seva sortida. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió de l'Hospitalet i és una informació del Sergi Esparza.
2: Javier Sant Nicolás assegura que no s'esperava la seva destitució com a director esportiu de l'Hospi. Lamenta tant les formes com el moment en què se li va comunicar la decisió. Explica que el club el va cessar el 28 de juny en una videotrucada, quan la planificació de la nova temporada ja estava molt avançada. Segons Sant Nicolás, ja s'havien tancat baixes, incorporacions i també l'arribada del nou entrenador, Raúl Page. L'exdirector esportiu afirma que el motiu que li van donar va ser una pèrdua de confiança en la planificació, una explicació que no comparteix. També assegura que els inversors li havien negat reiteradament un augment de pressupost per confeccionar la plantilla i que dos dies després del seu cessament, aquest increment sí que es va autoritzar.
3: Los argumentos que me dan no son los correctos. Entonces, yo hubiese preferido, como he dicho anteriormente, oye, Nico, mira, entraste a través de Jordi porque nos dio tu nombre y los tres inversores restantes estábamos de acuerdo y ahora pues tiene que entrar otra persona porque lo va a poner otro inversor y no pasa nada.
2: Sant Nicolás lamenta també que dues setmanes després de la seva destitució, Jordi Alba encara no li hagi escrit ni trucat per saber com es troba.
0: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Ens ho explica en David Navarro.
4: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
5: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
4: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
0: El Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la 5a edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: escoltant la ràdio un dia qualsevol al matinal Premià Mèdia.
1: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
2: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
1: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
3: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
4: A la ludoteca,
3: no?
4: Exacte.
3: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peixos.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. De seguida connectarem amb alguns punts d'aquests incendis per buscar la darrera hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 8 de juliol. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran, com a mínim, fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. De seguida analitzarem les prevencions que hem de mantenir en aquest segon episodi d'Onada de Calor en conversa amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer a la Noguera. La van atendre als serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i amb un nou espai dedicat als oficis del llibre. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora es registren retencions als accessos de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral amb lentitud entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, congestió per l'A2 i per la B23 per Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei cap a Barcelona. I al Vallès, congestió a l'AP7 en direcció Tarragona a Barberà del Vallès i a Mollet, un quilòmetre en sentit nord. I pel que fa al temps, avui al matí es lleva tranquil, però, com dèiem, amb temperatures desbocades en alguns indrets del país. Per exemple, al Cap de Creus ja arriben ara els 30 graus. Al llarg d'aquesta tarda es mantindrà la calor intensa i els termòmetres poden pujar 1 o 2 graus més que no pas ahir, sobretot a Ponent o a l'Ebre. A la Catalunya central i també al prelitoral es podrà arribar als 40 graus.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en els titulars. Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb més possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sentmenat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona també la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sentmenat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat, el més important, que el foc saltés canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. Així s'hi ha referit l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem, que era que l'incendi doncs no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi, ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés, diguéssim, fer una evacuació que diem nosaltres horitzontal de la urbanització.
1: La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
3: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc amb un potencial d'afectació de 4.000 hectàrees. I connectem en directe amb els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Bon dia, Joan. Explica'ns quina és l'última hora que ens pots explicar ara mateix.
4: Bon dia, ens trobem aquí a una de les zones més afectades per l'incendi a l'Anoia. És l'urbanització de les Garrigues aquí a la Pobla de Claramunt, on les flames han arribat fins i tot en alguns habitatges. Ja no només en aquesta massa forestal, sinó que hem pogut veure també algun dels jardins i algun dels habitatges calcinats. De moment, però, els bombers alerten que l'incendi segueix estabilitzat, però no controlat, i esperen durant el dia d'avui poder-ho fer. Aquesta és una de les imatges que es pot veure des d'aquesta urbanització, on ara mateix la majoria dels seus voltants es troben cremats i algun dels habitatges també, com comentàvem. Els veïns van poder tornar ahir a 9:45 aproximadament de la nit a casa seva i de moment s'està treballant pel restabliment tant de la llum com de l'electricitat i també de l'aigua. De moment, però, els veïns, com dèiem, ja han pogut tornar i els bombers segueixen també treballant en aquesta extinció que tenen previst controlar aquest incendi avui mateix. Ara mateix, com dèiem, els bombers ja estan fent el relleu i d'aquí una estona podran seguir treballant en aquest incendi per tal de poder-lo controlar avui mateix.
1: Doncs la primera fotografia des de la Pobla de Claramunt, des de l'Anoia. Gràcies, companys, gràcies, Joan, gràcies, Sergi. Fins després. I, finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control durant la nit, hi han continuat treballant 16 dotacions, revisant punts calents per evitar revifades. Les carreteres entre la Bisbal i Calonja, i entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, continuen, però tallades a la circulació. L'extensió del perímetre de l'incendi, recordem-ho, ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i també de Calonja. Doncs amb el foc de les Gavarres ja controlat, avui volem entendre si aquest incendi era inevitable, si les estratègies de prevenció han quedat curtes i, sobretot, què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís. Aquest dimarts, els propietaris forestals han traslladat al govern una proposta de pla de restauració a 4 anys que inclou justament la retirada de l'arbrat cremat, l'aprofitament de la fusta per a biomassa i la recuperació de camps i basses d'aigua. En parlem amb Quim Gubau, que és gerent del Consorci de les Gavarres. Bon dia, senyor Gubau, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
5: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com valora la proposta que jo ara comentava? Quina part d'aquest pla hauria d'arrencar de manera immediata i quin paper hi podria jugar el Consorci?
5: Bé, en el pla de recuperació, la primera part, que això és una feina que correspon a l'administració, i nosaltres avui, que ja el foc està controlat, doncs començarem a voltar el perímetre i dintre la zona cremada, és detectar primer temes de risc de possible caiguda d'arbres sobre vials, perquè clar, ara hi ha zones on hi haurà quedat arbres cremats, que en alguna propera ventada poden caure sobre vials que han d'estar operatius, i per tant el primer, intervencions més d'urgència seran aquestes, retirar aquest arbrat de forma urgent i recondicionar els camins, que en alguns casos han quedat afectats pel trànsit intens de maquinària pesada i de camions de bombers i de maquinària que portaven per a les feines d'extinció. I després, sí, com deies, en un mig termini, evidentment, sí, compartim aquest pla de recuperació. Les finques afectades a nivell forestal són 100% finques privades, per tant, és perfecte i és comprensible i és de valorar que les associacions de propietaris forestals s'hi impliquin. I bé, simplement és que cal anar veient amb el temps. Creiem que les espècies cremades són diferents, i que si no és diferent un bolc de pins cremat, on sí que la primera intervenció no hi ha dubte que és la retirada d'aquesta fusta morta, i en canvi hi ha altres zones afectades de sureda on s'haurà de veure, potser aquest arbre té capacitat de rebrotar, de tornar a posar fulla a la capçada, si fins i tot el tronc, el suro mateix ha protegit l'arbre i ha sobreviscut, i per tant potser en alguns casos no cal la tallada, i en d'altres sí, si ha quedat molt afectat o mort, caldrà tallar-los i esperar que rebrotin de la soca, diguéssim.
1: Senyor Gumbau, no sé si seria bo ara plantejar-li quin canvi de model de prevenció proposaria vostè per evitar que les Gavarres tornin a cremar d'aquesta manera, tenint en compte que també li hem sentit dir en aquests últims dies a vostè mateix que el massís ja tenia franges de prevenció i espais estratègics perquè el foc perdés força, però aquest incendi se'ls ha saltat. El massís era o no era un polvorí? Com a mínim, l'estratègia aplicada fins ara tampoc ha acabat de funcionar.
5: Bé, això s'ha de fer l'anàlisi dels propers dies, eh? Nosaltres, o sigui, evidentment, quan passa una cosa així, és el moment de treure conclusions. El massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. I aplicat per molta gent. Portem molts anys intentant fer un treball de cooperació on s'impliquen les ADFs, els ajuntaments, la Diputació de Girona, la pròpia Generalitat i el Consorci, evidentment, en intentar que aquest pla de prevenció d'incendis estigui aplicat. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments del foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat. D'entrada, els bombers ens deien el fet de disposar d'uns vials principals, els que estan marcats com a preferents en la prevenció d'incendis, arreglats, que ho estaven en aquest sector, i amb unes franges que els garantien circular amb seguretat, doncs, d'entrada, han provocat que els bombers poguessin treballar i no haguem de lamentar cap ferit greu ni cap víctima dintre els cossos d'extinció, que ja és una primera gran notícia davant d'un incendi d'aquesta magnitud. I després, com et deia, el propi perímetre del foc, ells van poder entrar fins a perimetrar-lo. Si no hi hagués hagut res gestionat, doncs ho haguessin hagut d'anar-lo a esperar molt més lluny i potser hagués sigut. Però tot això, com et deia, no es pot fer una conclusió així immediata, cal que ho valorin. Hi va haver algun moment durant l'incendi que s'estava desenvolupant un pirocúmul, que parlen els bombers, no? Aquest núvol alimentat pel propi incendi, de fins a 4.000 metres d'alçada, que tenia risc de caiguda sobre la pròpia massa forestal contínua, no? aquest núvol es va acabar desfent per ell mateix. Això també és alguna de les causes, i no sóc prou expert en aquests temes, no? Però ens ho deien també els propis cossos d'extinció. Al final aquest pirocúmul alimenta l'energia que allibera el bosc amb cremar. Quan troba franges gestionades davant, després de no gestionades, se li està reduint l'alimentació. Per tant, el comportament del foc segurament es va veure condicionat per la gestió feta. Que se'n pot fer més, evidentment. Hi havia zones del massís on hi havia pins que havien quedat morts amb la sequera o amb pedregades o altres afectacions recents i que no s'havien pogut retirar perquè estan doncs, en finques que no havien pogut tenir accés a subvencions i aquí, clar, evidentment, si haguéssim pogut arribar a tot arreu o s'hagués pogut arribar des de tots els agents implicats, doncs hagués sigut encara menys combustible a disposició del foc.
1: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, gràcies per atendre'ns aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. Doncs precisament de tot plegat, d'aquesta onada de calor, d'aquesta calor intensa i d'aquest pla enfocat que es manté en emergències, en volem parlar ara mateix amb Imma Soler. Ella és subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Bon dia, senyora Soler, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
6: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem, nova jornada de calor intensa, tant o més que la d'ahir, un episodi que preveu s'allargui fins la setmana vinent, presumiblement. Continuaran sent dies, senyora Soler, complicats i amb un alt perill d'encara més d'incendis.
6: Correcte, correcte. Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui. De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més, també. Per tant, continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, ens fa trobar-nos d'aquesta manera molt cansats per la calor. Fem aquesta vigilància que sempre diem, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Imma Soler, aquest estiu ja hi han hagut més d'una desena de morts en entorns aquàtics a Catalunya. La darrera, una nena de 6 anys ahir en unes piscines de Balaguer. Quines mesures immediates cal reforçar a platges i piscines, potser també en rius i rieres o en basses? Quines negligències esteu detectant aquests dies de tanta calor?
6: Sí, malauradament, evidentment amb la calor també s'incrementen les activitats de bany i per tant també veiem aquesta relació amb què s'incrementen l'accidentabilitat. No? Ahir vam lamentar aquesta mort d'aquesta nena i el que tenim que fer és redoblar els esforços amb la vigilància, amb la prevenció. Amb tot l'àmbit del bany, recordem, hi ha hagut 8 persones ja mortes a platges i 4 persones a piscines. A piscines hi ha hagut ja més d'una vintena d'accidents amb un alt nombre de nens que havien tingut aquests accidents. Per tant, el que demanem és aquesta vigilància activa. Quan estem acompanyant a nens a la piscina, doncs vigilem l'activitat que estem fent. Mirem d'estar molt a la vora per poder-los assistir ràpidament. Mirem la senyalització. Com és la zona on ens banyem, quina senyalització hi ha, si es pot banyar o no, com és l'entorn, per tal de veure de quina manera ens hem de practicar aquest bany, que sigui de la manera més segura possible.
1: Una darrera qüestió molt ràpida, senyora Soler. Els bombers han doblat personal per fer front a la simultaneïtat d'incendis. Això també ens preocupa molt. Quin marge té el sistema per mantenir aquest nivell d'exigència? I una altra pregunta, hi ha risc que els operatius quedin esgotats quan la temporada d'incendis tot just comença?
6: Els operatius estan preparats, evidentment. Estan preparats i estan fent doncs, tota la seva previsió i planificació a l'entorn de les diverses possibilitats que hi ha de situacions que ens puguem trobar. Tot i això, evidentment, com esteu veient, la situació és molt estressant. Per aquest motiu, què demanem? Demanem sobretot a la ciutadania aquest recolzament. Quants menys incendis hi hagin, menys incendis s'hauran de pagar. Sempre diem el mateix, el millor foc és el que no s'engega. Llavors, tothom que vigili qualsevol activitat que creguin que pot ser un risc, si tenen el dubte si allò està ben fet o no, si pot generar un incendi, no ho facin, no és el moment. I sobretot, si veiem alguna columna, truquem en seguida al 112. Com més ràpidament s'avisi els bombers, ells podran fer doncs, la seva feina. I quan hi hagi una situació d'incendi, quan hi hagi una situació d'una emergència, sobretot obeir a les instruccions de les autoritats. Aquest ordre que nosaltres podem fer de confinament ens ajuda perquè així la gent sabem que estan en espais segurs i no hem de preocupar-nos també doncs, per la seva seguretat, sinó que ja sabem que s'estan autoprotegint. Això és molt important.
1: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies aquest matí per atendre'ns. Que vagi molt bé i molta sort. Bona feina.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars. Aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la L9. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
7: Després dels anàlisis previs i, sobretot, d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció, a través de bombeig, de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
8: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I quan només falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí, parlem de la gesta de l'Argentina, els vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. Leo Messi continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest campionat, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I ja ha quedat completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. El bàsquet Girona jugarà la propera temporada la Europe Cup de bàsquet. L'equip s'estrenarà en una competició continental 12 anys després de la seva fundació. D'aquesta manera, el bàsquet català comptarà el proper curs amb 4 equips a Europa. El Barça disputarà a l'Eurolliga, el Joventut la Champions League, el Manresa l'Eurocup i el Club Gironí la 4ª competició continental. La directiva del Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència de l'hoquei a l'Hoquei Lliga Femenina. Tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
9: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent on la directiva proposava la renúncia a l'hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la vintena de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i, en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'Hockey Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
1: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Tricino i signa contracte per dues temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. El seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, quatre lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i una altra a l'Europeu. Gavioli explica què vol aportar a l'equip blaugrana.
10: Quiero ser un jugador completo, ¿no? Quiero hacer lo que necesita el equipo para ganar y si todo lo que necesita, no tengo problema hacer todo. Y la única cosa para mí que es importante es que al término del partido, mi equipo, que es el Barça, ha ganado y voy a hacer todo lo que puedo. Va a ser una emoción increíble porque siempre he mirado, ¿no?, en la tele o también, como te he dicho, miro el partido del básquet, miro también partido de otro deporte. Quiero jugar en ese palau como nadie.
1: I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de dues temporades al Club Blaugrana. Font és el fitxatge estrella d'un voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma, de l'Igualada, i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
11: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida i on tinc sort, doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit. Aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final, quan entres en un club nou, doncs el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
1: L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
12: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
13: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
12: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I el Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos celebrarà la 5a edició del 27 al 29 d'agost amb una vintena de propostes entre la Seu d'Urgell i Ripoll. L'esdeveniment busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territori en el marc de la Festa Major.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
4: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Millora la perspectiva en les tasques d'extinció dels incendis a Catalunya, malgrat que avui s'eleva el risc de foc forestal arreu del país en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sant Manat, que confien poder estabilitzar al llarg d'avui. Ara mateix només queden 300 veïns confinats a la urbanització del Farell i a Sant Sebastià de Montmajor. Tot plegat, mentre l'incendi de l'Anoia es manté estabilitzat i s'ha aconseguit controlar totalment el que cremava des de divendres a les Gavarres. El gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, ha parlat de la feina feta fa pocs minuts des del Notícies en Xarxa.
2: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
1: De seguida tornarem a connectar amb diferents punts dels incendis i pendents d'una actualització que ha d'arribar a aquesta hora. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 8 de juliol i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
3: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial. Ha passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. Volem saber quin temps ens espera avui amb més calor. Lluís Miquel Pérez, bon dia. Explica'ns.
4: Bon dia, Helena. Doncs sí, aquesta calor molt intensa i, de fet, en aquests moments, temperatures que són escandalosament altes són barbaritats les que tenim. En el cas de l'Alt Empordà, nord de l'Alt Empordà, al voltant del Cap de Creus, a hores d'ara, 32-33 graus de temperatura. Però és que, per exemple, a Portbou no s'ha baixat dels 33 graus aquesta nit passada. Per tant, una passada. Un ambient molt assolellat, per altra banda. Encara queden les restes de fum d'aquests incendis que ens han anat afectant les últimes hores i dies a molts indrets del país, però en general el cel no comporta núvols importants aquest matí. Alguns que s'aniran passejant entre l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona, però poc destacables. Aquesta tarda, dos elements a tenir en compte. El primer, la calor encara més intensa que ahir a les comarques, sobretot, de l'interior tarragoní, de les de Barcelona i de les de Girona. Per exemple, el Vallès, gran part del Pla de Girona. També l'interior del Camp de Tarragona, 40 graus o més. També 40 graus a la Ribera d'Ebre o cap al Pla de Lleida, 40-42, de fet. I segon element a tenir en compte, algunes tempestes que apareixeran sobretot a les comarques del nord de Lleida aquesta tarda, que sobretot el que portaran és força vent. Per tant, molta atenció amb els incendis provocats per llamps i després per aquestes ventades molt seques que hi haurà. N'estarem molt pendents a la xarxa.
1: Doncs en hora punta també ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, a aquesta hora connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Endavant, Sílvia, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs hem de dir que encara hi ha 5 vies afectades pels incendis i, per tant, si us expresseu cap a les zones dels incendis de l'Anoia, Sant Manat o la Bisbal, cal informar-se primer i evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar les retencions als accessos sud, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona, a la B23 aturades per accedir també a la Diagonal amb problemes a la zona de Sant Joan d'Espí, Sant Just i Esplugues, i a la C32 amb aturades a Sant Boi. A la part nord destaquem les retencions a la P7, a Parets i Barberà, i també les aturades a la C17 a Mollet i la C33 i la C58 per accedir a Barcelona, com a les seves dues rondes que presenten força mobilitat. Com sempre, demanar-vos cautela. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Ara mateix, bona part dels esforços del cos se centren en el foc que crema a Sant Manat, l'incendi que continua actiu al Vallès, però que confien en poder donar per estabilitzat al llarg d'aquest dimecres. Tot plegat amb l'oxigen que els dona la recent estabilització de les flames a l'Anoia, així com el final de confinament de la població. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, ja l'han pogut donar per controlat en les últimes hores. Així doncs, un cop feta aquesta fotografia, anem a pams. Els bombers continuaran treballant avui intensament sobre el terreny a l'incendi de Sant Manat, el que més preocupa ara mateix després de les represes que hi ha hagut al flanc dret. De moment, les flames afecten 152 hectàrees i, malgrat que no s'ha aconseguit encara estabilitzar el foc, sí que s'ha evitat el més important, que les flames saltessin canviant de sector en direcció a Sant Feliu de Codines. La majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'han aixecat i ara només afecten a uns 300 veïns de la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, al terme municipal de Caldes de Montbui. El seu alcalde, Isidre Pineda, ha fet una crida a la població a mantenir la prudència fins que no hi hagi noves indicacions.
6: Important enviar un missatge a la ciutadania per poder mantenir el confinament que tal i com ens demanen justament les mateixes autoritats que estan gestionant el foc i informar-se pels canals oficials per intentar doncs, no seguir informacions que no siguin contrastades i que puguin ser fins i tot contradictòries.
1: Ens connectem ara mateix amb el centre de comandament dels bombers que s'ha instal·lat a Sant Manat, on l'inspector del cos, Eduard Martínez, compareix en directe per actualitzar l'estat de l'incendi. L'escoltem.
7: Nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés. Estem parlant que han cremat al voltant, ja ho confirmaran agents rurals, però deuen ser al voltant d'unes 200 hectàrees i hem treballat aproximadament en un 80% d'aquest perímetre. A nivell d'efectius tenim de l'ordre d'uns 70 recursos treballant, unes 240 efectius i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives, ja, de fet ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi d'incendi al llarg del dia.
8: El que més preocupa quins punts són i no sé si les condicions avui acompanyen o no, si seran una de les principals condicionants.
7: No, les condicions no acompanyen en absolut. Estem immersos en la segona onada de sud d'aquest estiu. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. I el que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, ara mateix, i la part alta del flanc esquerre. Però, sobretot, la part alta del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
8: S'espera vent avui?
7: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, vent de marinada, que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar a component sud-oest.
9: Com tenim els nuclis de Caldes, que estaven més afectats, la zona del Farell...
7: Sí, després entenc que l'alcalde en donarà més detalls. Nosaltres, bàsicament, hem mantingut el confinament de Sant Sebastià Montmajor i de nucli del Farell, bàsicament perquè preveiem doncs, que aquests focos secundaris que poden reprendre i reprendre amb intensitat en aquest flanc dret especialment i en part en el cap, doncs puguin impactar, si agafen prou intensitat, doncs amb aquestes zones poblades.
8: Amb l'anàlisi que heu fet i amb aquestes condicions que es creieu que avui podreu estabilitzar aquest foc?
7: Hem de veure com evoluciona el dia, perquè bueno, ahir ja preveiem un dia extraordinàriament complicat, i de fet ahir el dia va ser extraordinàriament complicat i per la nit no hem estat a temps encara de poder tancar el perímetre, i hem de veure com es comporta. Preveiem doncs, que puguem tindre noves ignicions fora de perímetre que ens comprometin a nivell de recursos, i intentarem doncs, qualsevol conat doncs, ser molt contundents per a parar-ho. Si de cara al vespre doncs, les condicions ens ho permeten, hem pogut tancar el perímetre i els focos secundaris, o si els focos secundaris no han generat molta intensitat que puguin generar no els focos secundaris latents, doncs és possible que es pugui donar per estabilitat, però no serà de ben segur fins ben entrada la tarda.
10: Quin nombre de dotacions hi haurà per avui i quantes dotacions?
7: Les dotacions hem mantingut exactament tots, o sigui, hem replicat el mateix dispositiu que teníem ahir, estem parlant d'una setantena de recursos i al voltant de 240 efectius.
10: I del nombre d'hectàrees?
7: Al voltant d'unes 200, però això ho confirmarà i ens ho dirà.
9: Aeris ja s'han incorporat o estan per
7: comunicar? Aeris s'han incorporat.
8: Aquests nous conats,
7: aquests nous conats, bàsicament és el sector central del que seria el flanc dret, al costat de l'incendi, i la part alta cap amb el flanc esquerre.
8: És terme de Caldes?
7: És terme de Sentmenat i entra lleugerament a Caldes Secament.
8: Però Gallifa no
7: entra.
9: El que fa al flanc dret, que es tenia de que pogués avançar més en direcció cap a Sant Feliu de Codines, es pateix encara?
7: Es pateix encara, bàsicament per això, perquè no podem descartar que algun foc secundari no agafi intensitat i ens pugui propagar fora capacitat d'extinció.
8: Aquesta és una de les principals alertes, preocupacions, que pugui avançar cap a Sant Feliu de Codines i estendre molt més a aquest perímetre?
7: Ara per ara, la principal alerta o la principal preocupació és que impacti directament a l'organització, com ja he comentat, del Farell. Seria el sector, ara per ara, més crític, i per aquest motiu l'hem mantingut confinat.
1: Sí. Aquesta és la darrera hora de l'incendi de Sentmenat que acaba d'informar-ne Eduard Martínez, que era el cap dels bombers, on continuen treballant, ens explicava, 70 recursos i 240 efectius. S'han cremat aproximadament unes 200 hectàrees i els esforços avui passen per controlar que no hi hagi represes fora del perímetre i mirar d'estabilitzar-lo, tot i que els bombers no veuen del tot clar que pugui ser avui per les condicions meteorològiques. El punt més crític, allò que més els preocupa ara mateix, és que les flames, el foc, arribi a la urbanització del Farell. On ja s'han aixecat totalment els confinaments, en tot cas, és l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb un potencial d'afectació, aleshores seria de 4.000 hectàrees. Tornem, doncs, a connectar amb la Pobla de Claramunt, on hi tenim els nostres companys de Canal Taronja Anoia, en Sergi Lladó i en Joan Gual. Joan, bon dia, explica'ns.
11: Doncs ens trobem aquí, a les Garrigues, en aquesta urbanització de la Pobla de Claramunt, que ha estat una de les més afectades en aquest incendi de l'Anoia, que ha cremat unes 500 hectàrees. Com dèiem, aquest incendi ha cremat no només vegetació, sinó que fins i tot ha arribat en alguns habitatges, i un d'aquests habitatges afectats ha estat el del David. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Vostè és veí d'aquí i el seu jardí ha estat afectat i se li han cremat alguna vegetació. Com va ser rebre l'avís d'aquest incendi?
12: Pues bueno, jo estava a Igualada, em va avisar la dona i ràpidament ja vaig decidir venir. Vaig decidir venir i gràcies a dos veïns d'aquella zona i un del meu carrer i jo que ens vam quedar aquí i amb les mangueres anàvem sufocant els jardins perquè no s'estenguem més. I inclús vam saltar 6 o 7 terrenys perquè no quedava ningú, bombers ja estaven saturats i anaven cap allà. I bueno, passar tota la nit aquí, anar remullant i per sort va ser una cosa ràpida i ja està, però bueno.
11: Abans ens comentaves que veure aquestes imatges després d'haver estat tota la vida aquí, que vas venir quan eres petit, com ha canviat la percepció al veure aquestes terres cremades, calcinades i també part de casa teva?
12: Bueno, ara encara ho estic assimilant. Estic en procés d'assimilar-ho.
11: Com ens comentaves també, s'ha cremat alguns arbres al teu hort que tenies aquí baix de casa teva. També com serà aquesta recuperació, què us han dit les fonts oficials i com heu de procedir?
12: No ens han dit res encara, no ens han dit res. Imagino que s'ha de passar temps, però bueno, d'això no crec que... No sé si ens ajudaran, no ens ajudaran. Clar, no és una cosa principal. Per sort, les vivendes, tant el meu carrer com aquest d'aquí i el del darrere, que vam fer comprovar les cases, han estat els jardins i els horts que teníem. I ja està, ara pair-ho i ja està.
11: Doncs moltíssimes gràcies, David. Nosaltres seguirem aquí, a la Pobla de Claramunt, on, com dèiem, alguns habitatges han quedat calcinats i també molta part de la massa agrícola.
1: I això que planteges, Joan, aquest serà l'altre debat, el de les assegurances i què cobraran o no els damnificats per aquest incendi forestal. Gràcies, companys. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit, hi han continuat treballant 16 dotacions revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa, aquí mateix, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar.
2: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
1: Mentrestant, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts, Vox i la CUP. L'oposició vol explicacions sobre per què el treballador contractat per la UTE va utilitzar una màquina prohibida quan hi ha les circumstàncies que existeixen, que s'estan produint, que hi havia, vaja, Mont Carvajal.
13: El Departament de Territori tindrà aquesta setmana tota la informació que ha requerit a l'empresa que va subcontractar pel manteniment de la zona de les Gavarres i decidirà com afectarà la seva relació. De moment, segons la consellera del RAM i portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'empresa subcontractada està col·laborant i en tot moment sabia que estava prohibit utilitzar radials aquell dia.
14: i concretament en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
13: El govern s'ha reunit amb els grups parlamentaris per compartir-hi la situació extrema que viu el país a causa de l'onada de calor i la simultaneïtat dels incendis i ha demanat a ciutadans i empreses màxima precaució i que compleixin les recomanacions per evitar riscos i més focs.
1: I és que avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Lluís Llorenç d'Amunt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com les activitats culturals, falleres i amb foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i també al Priorat. A Vinebre, per exemple, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat. A més ho van fer-ho a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que, com us estem explicant, poden arribar a fregar els 44 graus. Per això, en aquest sentit, Protecció Civil recomana extremar les precaucions per evitar incidents, ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
1: Una onada de calor que a vegades ens fa ser negligents, imprudents a l'hora del bany. Precisament ahir es va morir una nena de 6 anys ofegada a la tarda d'ahir, dimarts, a la piscina del complex esportiu Barri del Secat de Balaguer. Va ser a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes. I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia 9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'estabilitzava,

0: d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
1: El nostre objectiu i la nostra funció, en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
2: Sis minuts falten per arribar a 8:45. Gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial de Futbol. S'ha classificat per als quarts amb una victòria sobre Egipte per 3-2. L'albiceleste perdia de 2 gols en el minut 79 de partit i va capgirar el resultat amb 3 dianes en només 13 minuts. Leo Messi continua fent història en les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular, el 8è en aquest Mundial, que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Ja ha quedat, per tant, completat el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 del vespre es jugarà el pas a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafant forma amb les renovacions i els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació, el neerlandès Harman. És un defensa de 24 anys que arriba cedit pel Burnley anglès. Amb anterioritat havia jugat també al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. D'altra banda, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, que és Àlex Calatrava. La primera edició dels Premis Dona i Esport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha guardonat fins a 6 referents vinculades amb el món de l'esport. Helena Fort, directiva del Barça, l'empresària Sònia Colomar, la periodista Mireia Vicente o l'esportista Araceli Segarra han estat algunes de les guardonades d'uns premis que volen reconèixer el talent, l'esforç i el lideratge de les dones que transformen l'esport des de diversos àmbits. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, mentre que Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro ens ho explica.
3: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
4: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
3: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
8: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
9: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
10: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
11: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats.

0: i millorem registres a Spotify i a iVoox.
1: A TikTok doblem els seguidors, a Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
2: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualitzacions.
3: Gràcies per escollir-nos.
4: I fer entre tots més gran Premià Mèdia.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten l'extinció dels incendis a Catalunya amb millors perspectives, però amb el context desfavorable del risc de foc forestal vigent arreu del país i en el pic de l'onada de calor. Bona part dels esforços dels bombers se centren ara mateix en l'incendi de Sentmenat. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització de l'última hora d'aquest foc.
2: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
1: La segona onada de calor arriba avui al seu punt àlgid amb temperatures que poden arribar a fregar els 44 graus a punts com les Terres de l'Ebre. Les temperatures extremes persistents es mantindran com a mínim fins demà i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Imma Soler n'és la subdirectora i ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
3: Cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos. Hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat, per tal de poder descansar una mica el cos d'aquesta calor.
1: Una nena de 6 anys ha mort ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa tot just 3 setmanes. Els tècnics tornaran a avaluar aquest matí l'estat de l'esvoranc de 8 metres que s'ha obert per les obres de la línia L9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Un centenar de veïns de 5 finques han hagut de passar la primera nit fora de casa. Dels esports, la gesta de l'Argentina als vuitens de final del Mundial, que han passat ronda amb una remuntada èpica contra Egipte. Perdia per 0-2 al minut 79 i va capgirar el resultat amb 3 dianes en 13 minuts. El seu rival, als quarts, serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. I en cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers de la Generalitat afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció dels incendis més importants que afecten el país. Sigui com sigui, es mantenen alerta davant el risc que augmenta amb possibilitats de nous focus amb l'arribada avui del pic de l'onada de calor. Malgrat que s'han pogut aixecar ja la majoria dels confinaments, l'estabilització del foc podria ser que no arribés fins a última hora del dia o fins i tot de cara a demà. El cap operatiu del cos, Eduard Martínez, acaba de fer una actualització d'última hora d'aquest incendi.
2: No descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i avui focalitzarem els esforços en primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
1: Doncs busquem més detalls sobre la darrera hora d'aquest incendi. Connectem tot seguit amb Sentmenat, on hi ha els nostres companys de Televisió de Sabadell, la Lorena Martín i en Josep Cullell. Josep, molt bon dia. Què ens pots explicar des d'aquí, des de Sentmenat, ara mateix?
4: Hola, què tal? Doncs estem aquí a Sant Manat, on just fa pocs minuts que hi ha hagut aquest canvi de torn dels bombers per continuar amb aquestes tasques d'extinció, com explicava el cap d'intervenció dels bombers. Encara queda un dia llarg per endavant i que no saben si avui el podran tenir estabilitzat. De fet, tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Sant Manat, Montserrat Rueda. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Expliqui'ns una mica com s'està vivint des de dilluns fins avui tot aquest incendi que està tocant just aquí a la part nord del municipi.
5: La veritat és que s'està vivint amb molta angoixa i amb molt dolor, perquè per nosaltres aquesta part tan verda que ens caracteritza com a poble és molt i molt important per nosaltres. Però sí que hem de donar un missatge tranquil·litzador, perquè la veritat és que bombers i la resta de cossos de seguretat estan posant tots els mitjans que tenen al seu abast per poder estabilitzar i en el seu moment poder extingir definitivament aquest incendi.
4: El confinament va afectar també a alguna urbanització, no? D'aquí a Sant Manat. Com està la situació ara mateix, els veïns, com ha ajudat l'Ajuntament a les persones que estaven afectades?
5: Bueno, el confinament era el que donaven les instruccions als ciutadans que estaven confinats, vull dir, no podia sortir de casa, i sí que vam haver de fer una evacuació d'un nucli disseminat que tenim molt voltant de bosc, o sigui, d'aguanta, i bueno, de moment tenim una família que hem de veure avui, amb la previsió que tenim, com actuarem a partir d'ara, però sí que l'hem hagut d'ubicar en un equipament municipal.
4: Confia que avui estigui estabilitzat. Quin missatge li donaria a la població, no? Especialment a aquesta propera als focus dels incendis?
5: Jo confio i espero i desitjo que estigui estabilitzat aquest incendi, però no podem saber. El que sí que sabem és que anem millorant i que cada vegada anem encaminats a que s'estabilitzi i puguem controlar aquest incendi. Però tenim una orografia molt complexa, la climatologia tampoc ajuda, i el que ens estan dient els bombers és que tenim molts focus secundaris que fan que aquest perímetre no l'acabin de poder acotar de tot. Però jo crec que estem en bones mans i hem de tenir un missatge esperançador perquè anem a millor. Jo cada dia les xifres, tot i que s'ha cremat una miqueta més, però no s'està desbocant, ells ho van acotant i estan fent molt bona feina.
4: Doncs Montserrat Rueda, alcaldessa de Sant Manat, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
5: Moltes gràcies a vosaltres per informar. Gràcies.
4: Doncs ja ho sabeu, companys, les paraules de l'alcaldessa de Sant Manat en aquest tercer dia d'aquest incendi d'aquest Sant Manat. Confiem que avui es pugui donar per estabilitzat.
1: Missatge esperançador el que ens dona l'alcaldessa de Sant Manat. Gràcies, companys, des de Sant Manat, des del Vallès Occidental. Ara ens n'anem cap a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on la majoria dels confinaments per aquest incendi ja s'haurien aixecat, però només afecten encara uns 300 veïns que no ho estan, que estan encara confinats, per tant, que no s'ha aixecat per ells el confinament. M'estic referint als veïns de la urbanització del Farell, aquests 300 veïns, però també alguns de Sant Sebastià de Montmajor, que, insistim, estan les dues coses al terme municipal de Caldes de Montbui. Anem, doncs, cap allà. Allà hi tenim els companys de BOTV, en José Luis Pulido i l'Aina Ruiz. Bon dia, Aina. Què ens pots explicar tu des de Caldes de Montbui?
6: Bon dia, efectivament. Nosaltres ens trobem, però, també en el Sant Manat, en el centre de control, perquè és on s'ha desplaçat l'alcalde per assistir a aquesta reunió que ha tingut lloc fa uns instants, on s'ha actualitzat la informació de com evolucionar l'incendi aquesta nit. I com bé comentaves, són dues les urbanitzacions de Caldes que continuen confinades. Nosaltres ens hem volgut acostar a parlar amb l'alcalde, l'Isidre Pineda, perquè ens explica una mica com ho estan vivint aquests veïns.
7: Doncs, evidentment, amb molta preocupació. La situació, és veritat que durant la nit ha estat positiva. S'ha aconseguit avançar sobretot en el front esquerre, en el flanc esquerre, que és el que afecta termes municipals de Sant Manat i de Castellà, però aquest cap de l'incendi i aquest flanc dret, que és el que seria el terme municipal de Caldes, sobretot el que afecta el confinament dels veïns i veïnes del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, és el que de moment es posa més esforços per intentar anar perimetrant tot l'incendi.
6: Ens ho explicàvem comentàvem fa una estona. Un dels principals motius pels quals s'ha confinat aquestes urbanitzacions és per evitar el desplaçament, oi?
7: Sobretot hem de tenir en compte que el barri del Farell està just a dalt de la muntanya i també Sant Sebastià de Montmajor. Hi ha una única via d'accés, que és la carretera que va des del càmping del Pasqualet fins a dalt al Farell. El que és molt important és deixar aquesta via lliure perquè les més de 70 dotacions de bombers puguin seguir treballant i, per tant, doncs, els hi posem fàcil una feina que està sent dura, però que està sent constant. Ara mateix s'estan fent el relleu de tots els equips de bombers. Ens han confirmat que més de 240 efectius estan treballant a terreny. S'acaben de rellevar ara mateix. Ja s'han activat també els mitjans aeris. Són 70 vehicles, 70 dotacions, més els vehicles de suport, això sumat a tots els dispositius d'ADF, Protecció Civil, policia local, Mossos, que també estan a dalt a l'urbanització per assistir a aquells veïns i veïnes que puguin necessitar-ho.
6: En aquest sentit, sabem que estàs en contacte amb aquests veïns que es troben confinats a les urbanitzacions. Explica'ns una mica com ho estan vivint.
7: Doncs, evidentment, doncs és una situació agradable, però, i evidentment també estan passant molts nervis, cosa que doncs entenem, però també estan col·laborant moltíssim, vull destacar-ho, estan seguint les indicacions que sempre s'estan donant des de bombers, estem en contacte constant, hem fet des d'ahir també algunes connexions amb ells per anar donant-los el màxim d'informació actualitzada. Avui a la una intentarem fer una reunió, ja hem pactat amb bombers, també perquè els mateixos bombers puguin explicar als veïns i veïnes que estan confinats quina és la situació. Evidentment, doncs, intentarem tenir-los informats de la mateixa manera que també estem informant a aquells veïns i veïnes que estan allotjats als diferents hotels de Caldes o fins i tot també a la residència Santa Susana.
6: Moltes gràcies, alcalde.
7: Gràcies, bon dia.
6: Us explicava una reunió que tindrà lloc aquest migdia, a la una del migdia, per informar els veïns i sobretot tranquil·litzar-los. Estan sent uns dies complicats i confien els bombers poder-los estabilitzar aquest migdia.
1: Doncs estarem atents, evidentment, a aquesta reunió amb els veïns perquè els bombers els puguin tranquil·litzar una mica més. Recordem l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, però des de Sant Manat, on es havia instal·lat aquest comandament. Gràcies, companys de BOTV. On ja s'han aixecat totalment els confinaments és a l'incendi de l'Anoia, que ja s'ha estabilitzat. S'ha hagut de sufocar alguna represa dins del perímetre i en alguns focus secundaris. Finalment, s'ha pogut evitar el pitjor escenari i evitar que el foc evolucionés en direcció al Bruc, amb una potencial afectació de 4.000 hectàrees. I finalment, ahir al vespre, els bombers van donar també per controlat l'incendi forestal al massís de les Gavarres, que crema des de divendres i que ha afectat 2.200 hectàrees de superfície. Tot i la fase de control, durant la nit ja han continuat treballant 16 dotacions revisant punts calents per evitar revifades. L'extensió del perímetre de l'incendi ha estat de 40 quilòmetres i hi ha hagut una vintena de cases afectades a urbanitzacions de Santa Cristina d'Aro i de Calonja. Doncs bé, de la gestió per prevenir els incendis forestals a la zona en concret de les Gavarres n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau. Gubau defensa la feina feta, tot i que admet que ara s'haurà de fer una anàlisi exhaustiu per saber si hi havia punts a millorar.
8: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pel grup bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
1: Les coses, sens dubte, pinten una mica més bé, però no ens podem relaxar perquè avui torna a ser una jornada molt complicada pel que fa al perill d'incendis a Catalunya. Per això, els agents rurals amplien l'activació del nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 214 municipis de 24 comarques. De fet, només les zones del Pirineu i del Delta de l'Ebre es deslliuren del perill alt d'incendi. La resta del país, per tant, manté el risc alt o molt alt. A més, avui s'amplien les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Per tot plegat, Protecció Civil ha prohibit les tasques de sega a la franja central del dia, així com totes aquelles activitats culturals relacionades amb les falles i amb el foc. Mentrestant, aquest dimecres està previst que s'arribi al pic màxim de l'onada de calor. Us ho estem explicant per activa i per passiva. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per perill alt o molt alt a tota Catalunya, excepte a l'Aran. Ahir dimarts, la temperatura ja va superar els 43 graus a Terres de l'Ebre i al Priorat també. A Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es va registrar la màxima del país amb 43,7 graus. A més, els termòmetres es van enfilar per sobre dels 40 graus amb comoditat a Ponent i també en alguns indrets del Camp de Tarragona i de la Catalunya Central. És per això, és en aquest sentit, que Protecció Civil ens recomana extremar les precaucions per evitar incidents. Ho ha dit la subdirectora Imma Soler en una entrevista aquí, al Notícies en Xarxa.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
1: I afegim que una nena de 6 anys ha mort ofegada aquest dimarts a la tarda a la piscina del complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. La van atendre els serveis de socorrisme de les instal·lacions, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des que va començar la temporada d'estiu, ara fa 3 setmanes.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: I aquest matí es tornarà a avaluar l'estat de l'esvoranc de 8 metres que ahir es va produir al barri del Putxet, a Barcelona, per les obres de la línia L9 del metro. Ahir a la nit s'hi van abocar més de 300 formigoneres per estabilitzar la zona i un cop el formigó s'assenti i es solidifiqui, els tècnics comprovaran l'estabilitat del subsol. Com a conseqüència de l'esvoranc, un centenar de veïns de 5 finques van ser desallotjats i han hagut de passar la nit fora, segons van informar en roda de premsa conjunta l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
9: Després dels anàlisis previs i, sobretot, d'assegurar la seguretat de les persones, s'ha procedit a partir de la 1 del migdia a la introducció, a través de bombeig, de formigó en aquesta cavitat. Preveiem que fins a la matinada hi haurà aquestes tasques d'ompliment. És difícil acotar-vos l'hora perquè hem de veure doncs, quant temps necessitem i aquesta cavitat quina quantitat de formigó requereix.
10: El nostre objectiu i la nostra funció en aquest cas, com a Ajuntament i de serveis municipals, insisteixo, és donar seguretat als veïns i les veïnes i donar tranquil·litat i transmetre que s'està informant directament a totes les persones afectades.
1: I avui també us expliquem que augmenten les persones sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al ras a la capital catalana. Ens ho amplia la Maite Polo.
11: Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
12: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
11: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: <totipos-> I avui obrim la crònica esportiva parlant del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: I de la gesta d'Argentina als vuitens de final.
13: Sí, s'ha classificat pels quarts de final amb un partit que els aficionats de l'Albiceleste trigaran a oblidar. S'ha classificat pels quarts amb una victòria per 3-2 sobre Egipte i això que al minut 79 perdien per 2-0, però amb 3 gols en només 13 minuts van capgirar el marcador. Leo Messi va ser una vegada més artífex de la remuntada i continua fent història a les Copes del Món amb el gol número 21 en el seu registre particular. El vuitè en aquest campionat que el situa com a màxim anotador del torneig. El rival de l'Argentina als quarts de final serà Suïssa, que ha eliminat Colòmbia als penals. Aquest duel entre Argentina i Colòmbia completa el quadre dels quarts, que inclou també els duels França-Marroc, Anglaterra-Noruega i Espanya-Bèlgica. El combinat de Luis de la Fuente ha viatjat aquesta matinada a Los Angeles, on divendres a les 9 de la nit es jugarà l'accés a les semifinals. La plantilla de l'Espanyol va agafar en forma amb les renovacions i també els fitxatges. Els blanquiblaus han tancat la segona incorporació al neerlandès Hartman. El defensa, de 24 anys, arriba cedit pel Burnley anglès. Abans havia jugat al Feyenoord, on va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa. A més, el club ha presentat oficialment l'altre fitxatge d'aquest mercat d'estiu, Àlex Calatrava, el barceloní, que fins ara jugava al Castelló i signa per 5 temporades, pensa en objectius ambiciosos.
14: Al final creo que es un proyecto ambicioso, como decía antes, y creo que lo más arriba posible, intentar pelear pues, por las posiciones de Europa si podría darse y, bueno, ser ambiciosos e intentar dar el máximo.
13: L'equip ja ha tornat a la feina després de les vacances. Ho ha fet amb les revisions mèdiques i físiques. Demà ja començaran a entrenar les ordres de Manolo González. El Club Hoquei Mataró necessita aconseguir 20.000 euros en els propers dies per garantir la presència a l'Hoquei Lliga Femenina, tot plegat després que els socis hagin rebutjat el pressupost que preveia renunciar a la màxima categoria. Ens amplia la informació l'Oriol Debat de TV Mataró.
15: En la darrera assemblea general ordinària del Club Hoquei Mataró no hi ha hagut acord en la proposta per la temporada vinent, on la directiva proposava la renúncia a l'Hoquei Lliga Femenina per no augmentar encara més el deute que arrossega l'entitat de fa temporades. Així, la vintena de socis presentats en la reunió no van aprovar els pressupostos pel curs 26-27. A partir d'aquí, el fins ara president Juan Pedro Gallardo va decidir fer un pas al costat i presentar la dimissió. Assegura que va entrar al club amb l'objectiu de fer-lo viable sense augmentar el deute i, en no aconseguir-ho, fa una passa al costat. La data límit per tancar l'inscripció a l'Hoquei Lliga Femenina és el 10 de juliol. En tot cas, el club s'ha marcat fins al dia 8 com a topall per trobar els 20.000 euros necessaris.
13: El Barça d'hoquei patins es reforça amb Davide Gavioli. El davanter italià de 28 anys arriba procedent del Trissino i signa contracte per 2 temporades fins al 2028. El de Mirandola ha tancat la darrera temporada amb un registre de 26 gols i 26 assistències. Al seu palmarès hi destaquen una Copa d'Europa, 4 lligues italianes i una Copa Intercontinental, a més dels bronzes al Mundial i un altre a l'Europeu. I d'un nou jugador del Barça a un exjugador, perquè Ferran Font ja ha estat presentat com a nou integrant del Club Patí Voltregà. L'osonenc torna a casa després de 2 temporades al Club Laurana. Font és el fitxatge estrella d'un Voltregà que també s'ha reforçat amb Joel Roma de l'Igualada i amb el porter de la base, Xevi Urroz. Font explica com afronta la nova etapa.
16: On vaig començar, on el meu pare hi va estar tota la vida, i on tinc sort doncs, de l'equip tenir-hi amics que conec des de ben petit, aprendre de tots els que estan aquí, perquè al final, quan entres en un club nou, doncs, el primer que crec que has de fer és absorbir tot el que hi ha.
13: Doncs moviments de mercat també en l'hoquei patins.
1: Perfecte. És el moment de comprar i vendre, no?
13: I tant, exacte.
1: Gràcies, vinga, Cristina, que vagi bé. I la cultura, amb un nom propi, dos, de fet, dos noms propis. Primer, el de l'escriptor Ramon Solsona, que rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. L'altre nom propi, el de Màrius Serra, que ha estat guardonat amb el Premi de Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la seva 44a edició, amb més segells editorials i un nou espai dedicat a l'ofici del llibre. Ens ho amplia tot plegat en David Navarro.
17: Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
18: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
17: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I la cinquena edició del Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos oferirà 3 dies de cultura per a totes les edats, del 27 al 29 d'agost, entre la Seu d'Urgell i Ripoll. És una crònica de Pirineus TV.
19: L'esdeveniment, impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna, busca ser un espai de trobada entre creadors, disciplines i territoris.
20: És una manera també de que la llibreria El Refugi participi activament de la Festa Major, que per nosaltres és important, i fer-ho doncs, aportant una mica un granet de sorra a través de la poesia.
19: La programació a la capital urgellenca començarà el 27 d'agost amb el músic Arnau Obiols i el poeta Martí Boada.
20: M'ha acomodat un repertori bastant potent, no? des del músic, però que també és poeta, Cesc Freixas, a la poeta local Roser Maura, d'aquí de la Seu, i ho combinarem també amb 3 poetes més, Anna Pantinat, la Blanca Llum Vidal i la Ria Dueñas, que, per exemple, aquesta és l'últim premi a Amadeu Oller, a millor poeta jove de Principat de Catalunya.
19: L'acte final del festival tancarà amb l'actuació del grup Glosa Càustica.
1: D'aquesta manera, doncs, posem avui el punt final al Notícies en Xarxa del matí. Gràcies per l'atenció. Us esperem demà a les 7. I, sobretot, guardeu-vos de la calor. Adéu, adéu.
21: La xarxa de comunicació local.
22: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
23: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
24: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
25: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
26: Un dietista de torracollons, no? Val, molt
25: sí, una mica sí, dit així.
27: Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
25: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
27: I tapa uns tàpers de 10.
25: És veritat.
27: I Dani?
26: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
27: Doncs mira, és bona
25: Dani,
27: idea,
25: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo el candidat,
22: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
28: Funky Tracks Radio.
29: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sentmenat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i el nucli de Sant Sebastià de Fontmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. Ja són unes 35 les que han hagut de ser reallotjades als balnearis Termes Victòria i Roquetes, i una altra en una residència per a la gent gran. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. Uns 240 efectius segueixen treballant a la zona amb els mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector cap dels bombers, el David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: En paral·lel, la situació ha millorat en altres focs. L'incendi de la Noia, que va començar entre Carme i Pobla de Claramunt, que ha afectat a prop de 500 hectàrees, ja es manté estabilitzat. També està controlat el foc d'Artesa de Segre a la Noguera i els focs de Savallà, del Comtat i de Selvanera a la Segarra. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat l'incendi després de cremar unes 2.200 hectàrees. Tot plegat en un context de risc extrem d'incendi amb el Pla Alfa nivell 4 en més de 200 municipis. En aquestes poblacions, les tasques de sega queden prohibides entre les 12 i les 6 de la tarda. Es restringeix l'accés als espais forestals tant a peu com amb vehicle. També se suspenen les acampades, rutes i activitats de lleure a l'exterior, les obres a les carreteres i als vorals, la sega de cunetes i qualsevol altra activitat de foc o pirotècnia. També el transport de productes forestals dins el bosc queda prohibit entre les 12 del migdia i les 8 del vespre. Una onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que podrien enfilar-se fins als 44 graus a punt de punts de Ponent, Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. També al litoral i al prelitoral podrien arribar fins als 40. Escoltem Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, que n'ha parlat a la xarxa.
3: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
1: La calor també serà intensa a la nit, amb nits tropicals o fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies més. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Manel Ferrer.
5: L'alcalde Rafa Navarro ha descartat categòricament a Premià Mèdia la possibilitat que s'obrin els contenidors aquest estiu, tal i com li demanen grups com el PSC o Ciutadans. Segons ha explicat Navarro, fer-ho seria obertament il·legal perquè suposaria saltar-se l'ordenança que ho regula i, per tant, saltar-se la normativa europea i ocasionaria sancions importants. Els contenidors només es podrien obrir, diu, l'1 de gener del 2027, quan s'hagi fet tota una feina prèvia.
6: Nosaltres tenim la intenció que l'1 de gener del 2027 els contenidors estiguin oberts, però és il·legal, subratllo, és il·legal obrir els contenidors perquè estem contravenint la llei europea. Miri, que ho digui algú de l'oposició que no ha estat mai al govern, té un passi, perquè des de l'oposició es pot demanar la lluna, perquè no hi ha una responsabilitat posterior ni una capacitat de gestió posterior. Però que ho digui que ha estat a govern i que ha estat part de la decisió, sap perfectament que tenim una part finançada per la Unió Europea, que nosaltres obrim els contenidors demà, l'Ajuntament palmem més de mig milió d'euros que hem de retornar per no complir amb la llei.
5: Com ja s'havia explicat, l'aposta del govern per al 2027 és obrir contenidors però mantenint les targetes que ara tindran un ús voluntari i tot plegat reforçant tant com sigui possible els premis i les penalitzacions econòmiques per mitjà de la taxa variable, de manera que qui faci bé la separació i ho acrediti per mitjà de la targeta pagarà molt menys que qui se'n desentengui. Diu Navarro que la fórmula que s'adoptarà ja està molt avançada amb l'Agència de Residus.
6: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocat a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any, hem de consensuar, que ho estem ultimant, aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
5: Mentre tot això no arriba i donades les complicacions que es produeixen durant l'estiu, Navarro i també el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, anunciava un reforç en el dispositiu de recollida per combatre sobretot la presència de brossa al voltant i a sota dels contenidors.
6: A 1 de gener de 2027 obrirem els contenidors. Amb condicions per poder complir la llei. Per fer-ho amb garanties legals hem de canviar les ordenances, hem de convocar a la sostenibilitat, que tenim un calendari ara programat de setembre fins a acabar l'any. Hem de consensuar, que ho estem ultimant, aquest nou model de recollida amb una part de voluntarietat amb l'Agència de Residus de Catalunya. S'han de fer les coses seriosament. Qui vulgui utilitzar la targeta tindrà una bonificació de taxa justa màxima. Qui no vulgui utilitzar la targeta pagarà molt més que qui ho faci bé. Però l'1 de gener del 27, complint escrupolosament la llei i de la mà de l'Agència de Residus de Catalunya, obrirem els contenidors.
5: Navarro, que s'explicava divendres al Parla, l'alcalde va convidar irònicament els grups de l'oposició i específicament el PSC a visitar aquest estiu els contenidors de Barcelona o Mataró per demostrar-los, deia, que l'incivisme i la pudor no són exclusius de Premià de Mar, i també va denunciar que ara mateix a moltes ciutats aquest tema sigui arma llancívola de l'oposició de torn al govern de torn, siguin quins siguin els colors polítics. El passat dilluns es presentava a l'Ajuntament el cupó especial que l'organització 11 dedica a la festa de pirates i premianencs, el sorteig del qual es farà el dia 13 de juliol. A l'acte que es va fer a les dependències d'alcaldia hi participaven la responsable del Departament d'Organització i Talent de l'11 a Catalunya, Lídia Ramos, i la directora de l'11 a Mataró, Elisabet Marín, i per part de l'Ajuntament, l'alcalde Rafa Navarro, el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i les regidores de Cultura i Serveis Socials i Discapacitat, Bàrbara Anglí i Cesca Domènech, respectivament. Escoltem l'alcalde i la Lídia Ramos.
7: La ONCE és una entitat generosa i volem ser generosos amb les coses bones que passen en el territori, les coses bones que passen al nostre país. Llavors és una superoportunitat, bueno, doncs, quan trobem aquestes festes tan simbòliques. Bueno, el desembarcament pirata a Premià és un hit, és una referència, i per què no ajudar a fer promoció?
6: Estem celebrant, doncs, una possibilitat de promoció de la ciutat envers tot l'estat, no? Amb ONCE tenim una relació, diguem, habitual, perquè hi ha molta activitat, diguem, de venda de cupons amb aquest esbiaix social, no? A la ciutat, és una tradició, i treballem amb ells per molts vessants, no? Temes d'accessibilitat, temes també de situació específica, de les guinguetes on es venen els cupons, i dins d'aquest dia a dia va sorgir la possibilitat de poder, doncs, tenir aquest cupó específic de la festa, i és un dels molts temes que hem treballat en paral·lel.
5: S'han posat a la venda en total 5 milions de cupons, on es pot veure un moment del ball que fan els capgrossos a la platja durant l'espectacle del desembarcament, imatge que, segons ens deien, ha estat suggerida per l'Ajuntament. A l'acte, l'organització va lliurar una reproducció gegant del cupó als representants premianets.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
5: Comportament una mica paradoxal el de l'atur el mes de juny passat, perquè va pujar a 17 poblacions maresmenques, entre elles a Premià de Mar, però va baixar lleugerament al conjunt de la comarca. Segons l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publica el Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com aturades al Maresme va ser de 18.316, és a dir, 15 persones menys que al maig, 0,08%, i 618 menys que fa un any. La taxa va quedar en el 7,86%. La xifra d'aturats no varia respecte al maig a 3 municipis, al Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. A 10 municipis disminueix i, com diem, augmenta a les 17 poblacions restants, entre elles Premià de Mar, on va tenir 1.168 aturats, que són 8 més que al maig. Es tracta d'una variació intermensual mínima d'un 0,69%, però potser el més cridaner és que la variació interanual és positiva. Aquest juny vam tenir un 0,52% d'aturats més que el juny del 2025.
8: Matinal, Premià Mèdia.
5: Des del juny passat, Òmnium Cultural del Maresme té nou president. Es tracta de l'antic alcalde de Teià per Esquerra Republicana de Catalunya, Andreu Bosch, doctor en Filologia Catalana i professor jubilat de la UB i de l'Institut Mare Mar. Fins ara, Bosch era vicepresident de l'entitat i ha accedit a la presidència després que renunciés al càrrec l'anterior presidenta, la mataronina Laia Nonell. Aquests dies l'han entrevistat a l'Ona Maresme, on Bosch va parlar d'una línia continuista i de la voluntat de reforçar els propòsits marcats per l'Assemblea de Socis a principis d'any.
9: Reforçar tots aquells programes d'àmbit nacional sota el paraigua d'Òmnium Cultural i potenciar aquells esdeveniments, aquelles activitats d'àmbit més local o comarcal en què ja excel·lim o en què hauríem d'excel·lir o en què podem col·laborar per aquesta recuperació de l'hegemonia social i per la reconstrucció nacional.
5: A la tardor s'ha de tornar a reunir l'Assemblea de Socis i serà aleshores que Bosch serà ratificat en el càrrec. Andreu Bosch, nascut l'any 1964, va ser, com dèiem, alcalde de Teià durant 14 anys, del 2003 al 2009 i del 2015 al 2023. Premià de Mar enceta avui una edició molt especial de la Festa Major marcada pel 30è aniversari dels Pirates i Premianencs. La primera jornada combinarà activitats familiars, música i cultura popular abans que l'eufòria doni el tret de sortida oficial a 6 dies de celebració. Al matí començarà amb la Jocteca Pirata a la Biblioteca Martí Rosselló. A partir d'un quart de 7 de la tarda, el seguici infantil recorrerà els carrers fins a la plaça de l'Ajuntament, on tindran lloc l'eufòria petita i el concert familiar. Els menuts ja estan de festa amb Folk Kids de Pep López i sopar de duro. La jornada continuarà amb una audició de cançons tradicionals catalanes al Centre Cívic, el tradicional concert de Festa Major de l'Escola Municipal de Música i el sopar popular a la Plaça Nova. Els actes més esperats arribaran a la nit. A les 11, el seguici nocturn conduirà les colles de cultura popular fins a la plaça de l'Ajuntament i poc abans de la mitjanit, l'eufòria tornarà a donar vida al ritual que any rere any marca l'inici oficial de la Festa Major amb l'esclat de gralles, tabals, gegants i capgrossos, tot seguit començarà Premià Estar de Festa amb l'actuació de la Porca Ventura i la sessió de PD Cardat, que tancarà la primera nit de celebració.
10: Molt bon dia. La situació meteorològica continua marcada per les altes temperatures que avui ens portaran al seu punt màxim, entre avui i demà, de fet, amb valors que a la costa poden arribar als 34 graus i als 36-37 graus a l'interior de la comarca. De fet, hi arribaven ja algunes màximes a fregar els 36 cap a la zona interior del Maresme, Tordera, també cap a l'àrea de la zona del Serradà Litoral, cap al Montnegre, i avui doncs encara pujaran més aquestes temperatures. En una jornada a la qual el sol serà el protagonista, podran aparèixer alguns núvols prims aquesta tarda a conseqüència de les tempestes que afectaran la zona del Pirineu i Prepirineu, però que en cap cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos avui, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà continuarà exactament la mateixa situació, amb núvols prims de tarda, conseqüència de les tempestes que hi haurà cap al Pirineu i Prepirineu, però que en cap cas no regaran el Maresme, amb unes temperatures que demà seran tan altes com les d'avui, o fins i tot encara un palet més, a les hores centrals del dia, de nit també calor nocturn, destacable amb aquests valors al voltant dels 25-26 graus, fins i tot cap aquí a la zona costanera de la comarca, i que de moment s'ha de mantenir al llarg dels pròxims dies. Divendres la cosa comença a canviar una mica, les temperatures baixant lleugerament, sobretot a les hores centrals de la jornada, amb vent que s'anirà reforçant sobretot de cara a la tarda de component nord-est, i justament aquest vent més fresquet de mar cap a terra és el que dissabte farà que les temperatures baixin de forma més clara, tant les màximes com les mínimes. Tindrem un respir pel que fa a la calor i diem que tindrem un respir perquè de cara a la setmana vinent tot apunta que tornarem a tenir una nova calorada important.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
0: Estàs escoltant?
11: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
5: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
12: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
13: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
14: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
13: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
15: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Cada cop tenim més a prop la Festa Major de Premià de Mar i avui nosaltres ens volem avançar a una nova iniciativa, una nova activitat que tindrà lloc en aquesta edició de la Festa Major, i per això hem convidat el Quim Not, tècnic de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Premià de Mar. Com estàs? Benvingut.
16: Bon dia.
5: Doncs ho dèiem, ens volem avançar a una de les coses que es farà, no ho sé si per primer cop a la història, però sí en la història recent, una nova activitat que heu pensat i que cerca, ara ens ho explicaràs tu, que la gent participi de la Festa Major i se la faci encara una mica més seva. No?
16: Sí, enguany amb la celebració dels 30 anys del primer desembarcament pirata que s'ha fet i d'una demanda que ha vingut donada per part de les entitats, volem implementar unes proves de competició, com es fa en altres pobles, per potenciar el sentiment de pertinença en els bàndols, que estem veient que cau una mica, que ara només la gent va al desembarcament, es vesteix aquell dia, el fa i està, i llavors, a través d'aquestes proves, el que volem és, doncs, apropar nous públics i que la gent, doncs, es senti més a la festa del seu poble.
5: Per tant, amb el que ens deies, es vol fer o celebrar aquesta festa amb els dos bàndols, no? Entenc, de pirates i premianencs, i a partir d'aquí que es desenvolupi una dinàmica que durarà tots els dies a Festa Major.
16: Sí, és a dir, nosaltres el que no volem trencar és el relat de la Festa Major, no? Doncs que diumenge els pirates seran expulsats del poble. El que volem és potenciar una competitivitat sana. Llavors, i el divendres a la tarda hem organitzat una tarda de proves de competició que es dirà Premi en Joc, i després hi ha unes proves o unes activitats que estan o durant al llarg de la Festa Major o altres dies per també anar donant una puntuació i anar animant a tot això.
5: Molt bé. Amb totes aquestes puntuacions, ara explicarem com està repartit, hi haurà un dia que hi haurà com una final o es coneixerà un resultat? Com ho teniu pensat al desenllaç de tots aquests jocs?
16: Sí, el divendres a la nit, just abans del concert de Quilòmetre Zero, que es fa aquí a la Gran Via, abans del Vall Tronera, direm qui ha guanyat aquest any, i després es publicarà a la web de la Festa Major, que es crearem un apartat on hi haurà un comptador i es anirà veient els resultats, un relatiu temps real de cada prova.
5: Molt bé. Comencem, si vols, per al principi, perquè una d'aquestes activitats començarà relativament d'aquí poc, no? Una d'aquestes primeres puntuacions d'aquests bàndols.
16: Sí, la primera activitat que tenim, que aquesta sí que ja s'havia fet aquí a Premià, que es va deixar de fer, però la volem recuperar perquè creiem que és molt important, és el concurs de balcons i aparadors. Ja que ho hem recuperat, el que ho hem volgut és separar en dos blocs, no? Un és balcons, balcons, finestres o portes, perquè cadascú, doncs, té la casa que té i ens hem d'adaptar. I després el que són aparadors de botigues, per també animar el comerç local a que es faci seva la festa. Llavors, el dilluns que ve, que és dia 22 de juny, sí, obrirem el procés d'inscripció, que és una inscripció molt fàcil, ho trobareu al web de l'Ajuntament, i aquest període tancarà el 4 de juliol. Llavors, tu decoraràs el teu espai, ja sigui amb ambientació pirata o amb ambientació premianenca. Això hauria d'estar fet el dia 5, ja hauries de tenir l'espai que sigui decorat. Llavors, durant els dies de la Festa Major hi haurà un jurat que anirà observant-los tots, deliberarà, i el divendres, dia 10 al matí, abans de l'anada d'ofici i just després del concurs de pintura, direm qui és el guanyador. Cada premi té una dotació econòmica de 150 euros, 150 per els comerços i 150 per els particulars. Comerços i entitats, és a dir, si hi ha una entitat del municipi que té una finestra i dona al públic, també ho pot fer.
5: D'acord, molt bé. Això va inclòs també dins d'aquestes proves? És a dir, també puntuarà els bàndols de pirates i premianencs?
16: És a dir, ho hem separat, hi ha decoració premianenca i decoració pirata. La decoració del bàndol que sigui guanyadora tindrà un punt. És a dir, aquesta prova puntuarà dos punts. Una pels comerços...
5: Molt bé.
16: I una parla
5: particular. Això serà, dèiem, el primer que passarà, perquè s'ha de fer aquesta inscripció, que suposo que es fa a través del web de l'Ajuntament, es podrà fer, eh? Molt bé. I després ens deies que hi haurà una tarda on hi haurà diferents activitats, que allà es mouran molts punts, no?, aquell dia.
16: I previ a això, per anar una mica cronològicament, el primer dissabte de Festa Major, que encara oficialment no hem començat la Festa Major, que t'ho estic dient a memòria, jo crec que és el dissabte dia 4, si no m'equivoco, aquell dia només fem la festa intercultural i una activitat que és portar la Festa Major a les residències, però també aquest any, com a activitat nova, farem una donació de sang a Can Manent. Llavors, totes les persones que vulguin anar a donar sang, els hi farem un obsequi del mocador de la Festa Major. Els mocadors hi han de dos colors, un per cada bàndol. Doncs el bàndol que s'hagin repartit més mocadors també puntuarà un punt per a aquestes proves de competició. I ho hem volgut lligar amb una activitat que creiem que és molt necessària, que és el donar la sang i animar molt també amb això.
5: Perfecte. Després d'això, què vindrà en aquest joc d'aquestes puntuacions?
16: La següent activitat és la tarda del Premi en Joc. Això tindrà lloc el divendres, dia 10, a la tarda, aquí a la Gran Via, just després de la revolta. Jo crec que serà 7:45, i aquí farem tres proves de competició amb modalitat infantil i modalitat adulta. Aquestes proves són estirar la corda, hem comprat una corda de 100 metres gruixuda i no tenim limitat el número de participants, creiem que podríem participar-hi 400 persones de forma simultània.
5: Molt bé.
16: Llavors serà el millor de tres, n'has de guanyar dos. Modalitat adulta, modalitat infantil. Després farem la passada de boles de canó, que hem comprat unes boles, en aquest cas són de fusta, tamany més o menys petanca, i es marcarà una distància, i en 100 unitats, llavors cada bàndol haurà de passar-les totes. El bàndol que hagi fet primer, que hagi passat totes les pilotes, serà el guanyador. Llavors aquí és molt important que cada bàndol animi a venir molta gent, perquè qui en tingui menys tindrà la mateixa distància, però s'haurà de moure més per fer-ho. I després hi ha l'última prova, que aquesta anirà amb inscripció, perquè hem de limitar una mica més el nombre de participants, que és el llançament d'espardenya. Que, si et fixes, més o menys hem fet servir una temàtica de pirates i premianencs, adequant una mica aquí el poble. Llançament d'espardenya. Hi haurà 20 persones per l'adult i 20 persones per l'infantil. Tu t'inscriuràs a títol personal, però jo sóc premianenc o jo sóc pirata.
5: Molt bé.
16: Llavors es anirà llançant una espardenya i qui l'enviï més lluny haurà guanyat. Això són tres proves amb un total de 6 punts, 3 adult i 3 infantil. I també el divendres a la tarda, aquí a la plaça de la Sardana, que enguany tindrem una tarda d'activitats d'arrel de cultura popular catalana, no? Farem... Vindrà l'Esbar d'Ensaires Sant Jordi, que ens farà danses d'arrel de cultura popular, que ja ho hem fet l'any passat, i després tindrem una ballada de sardanes nocturna, que això és nou. Doncs l'Esplai Parroquial ha volgut recuperar un plat de Festa Major que feia anys que no es feia, que és el...
5: Llagostins
16: amb xocolata. Llavors, cada consumició et donarà un escuradents, ja ho hem d'acabar de definir, i tu votaràs un bàndol o un altre, i això també puntuarà.
5: Molt
16: I la
5: bé.
16: Idea és que això arreli, i de cara a uns altres anys, doncs altres activitats, ja siguin de gaire esportiu o d'aquesta línia, es puguin anar implementant.
5: Per tant, és el tret de sortida d'aquest premi en joc, no? I que la idea és que continuï en les següents festes majors, no? No és només per aquesta edició dels 30 anys, sinó que és perquè es quedi, no?
16: Sí, la idea és, com hem agafat de model altres municipis, on això ho tenen molt arraigat i ha fet que la participació ciutadana augmenti, doncs ens hem parlat en diferents llocs, hem agafat aquestes idees, i la idea és que això ha vingut per quedar-se i poder-ho anar fent més gros, més enllà del desembarcament, per poder fer més activitats.
5: Molt bé, i suposo també amb la idea que la gent cada cop es fa

0: I arran d'aquí, doncs, ells també ens van dir, mira, parleu amb aquests altres pobles, i vam agafar pobles molt diversos, com amb Sant Celoni, també ens vam reunir i vam parlar, i després pobles que feien coses així, però amb temàtiques molt diferents, com podia ser Puigcerdà. Es fa normalment a la zona del Vallès, i després hem vist que a Rodalies, per la zona de Berga i Cerdanya, també ho fan, llavors... Molt vam agafar 10 pobles com a referents i vam anar a mirar quines proves feien ells i les hem anat tant, com per exemple a Granollers passant rajoles, perquè tenen un passat industrial, aquí no, llavors hem decidit, doncs mira, boles de canó que ho adaptem, o el llançament que allà fan rajoles, doncs aquí d'Espardenya, perquè els premianencs vesteixen amb Espardenya.
1: Molt bé.
0: I la idea és doncs, poder-ho anar fent créixer. I aquest any fa aquesta prova pilota amb 3 proves aquesta tarda.
1: Molt bé, doncs Quim, moltes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquesta novetat. Fins la propera.
0: Gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: La confiança expressada per l'equip de govern respecte a l'acabament a temps de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud entre els grups de l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca qui, com havien fet ja els grups de Ciutadans o en Comú Podem, aconsellava a l'equip de govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revesos recents en matèria d'obres, com ara la reforma del carrer Girona o el cas de Can Manent, i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important tenir un pla B com ho és en el cas d'una escola bressol.
1: Sense anar gaire més lluny, recordar-te que també el carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, què t'haig d'explicar que no ho sapigueu? Doncs no sé, amb totes aquestes actuacions que et deia ara, potser tampoc calia un pla B, però amb una instal·lació com aquesta de l'escola Bressol potser sí que hauríem de pensar, com a mínim pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que podria ser que durant tot el mes d'agost, ja sabem tots com funciona tot això de les obres, i més en un mes d'agost, que no arribéssim.
0: El 25 de juny ha estat l'últim dia de matriculacions a les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places.
2: Premià Mèdia, informació.

0: Vinga, som-hi, que és dimecres, 8 de juliol del 2026. És el darrer espai d'opinió d'aquesta temporada i, a més, ho fem en plena Festa Major. Avui arribaran els Pirates, ahir ja estàvem eufòrics amb aquests primers actes de Festa Major i avui parlem amb Estimem Premià Junts i amb l'Antoni Sobirà. Antoni, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com ha engegat aquesta Festa Major, aquesta eufòria que es desferma als carrers amb aquests primers actes, aquest sopar popular i aquesta eufòria i aquesta crida ja directament a estar de Festa Major? Com ho esteu vivint tot plegat?
1: Bueno, sí, sí, a tope, ja, diguéssim. Ahir ja va començar, i vespre, a tarda, vespre, vaja. I bé, en principi tot ha funcionat. Avui tenim el pregó, tenim ja el desembarcament. Els petards, bueno, tot, ja estem en plena Festa Major, un any més, i a veure, disfrutar-la. A veure si baixa una mica la calor, però bé, en fi, a disfrutar-ho.
0: Avui és un dels plats forts. Antoni, com es prepara Premià de Mar per un esdeveniment així, per rebre també molta gent, gent no només de Premià, sinó d'arreu? Sí. La Festa Major s'ha convertit en una de les, diria jo, més protagonistes, fins i tot a nivell català, eh?
1: Sí, sí, correcte. Sí, sí, tenim un nom ja, per dir-ho d'una manera, i porta molta feina. Portem moltes setmanes ja preparant logístiques, coses, gent, torns. És un desplegament important. Ja portem més d'un mes treballant amb això. I bé, ara culmina i està tot preparat. A veure, esperem que tot vagi bé, tothom vagi amb seny, a disfrutar i ja està. És més simple, però de vegades que no es compliqui, vaja. Al principi tot té que funcionar.
0: Molt bé, fantàstic. Evidentment, avui ho gaudirem també, a través dels carrers i, evidentment, també a través de la ràdio. Antoni, més coses també, que avui és l'últim espai d'opinió d'aquesta temporada, com dèiem. Ja tenim preu per la cooperativa, 300.000 euros. Ara caldrà també adequar-la, si és que s'accepta aquesta oferta, que sembla que sí, que tot va en ferm. S'aprova també aquest romanent al ple d'aquest juliol i a partir d'aquí ja la tindrem municipal, s'haurà d'adequar i fer també un debat de què hi posem a dins, no?
1: Sí, correcte. Ara se'ns venen aquests propers anys. Bueno, l'Ajuntament, estratègicament, ja fa anys que es va fer... Bueno, ja vam iniciar amb el nou Ajuntament per alliberar espais i poder-los fer servir per altres, per donar equipaments a la població, vaja, poder a les entitats, i estem aquí, no? I ara, la culminació amb aquest espai d'aquí al carrer Sant Pau, en el futur, en el proper... Bueno, en les properes eleccions, els partits polítics haurem de dir com volem arreglar tots aquests espais, quan podem arreglar-los i anar fent una inversió important. Tenim l'Ajuntament, tenim Can Roure, tenim ara Sant Pau. Bueno, tenim molts espais per poder aprofitar per fer bueno, que la gent els pugui gaudir, tenir espai per gent gran, per gent jove, per un fi, tot això.
0: Mm-hmm. N'esteu satisfets de la feina feta, Antoni?
1: Perdó?
0: Dic que si n'esteu satisfets de la feina feta, de poder
1: Home,
0: aconseguir
1: sí, perquè...
0: a poc a poc anar augmentant també amb aquests espais municipals i, a més, amb edificis nostrats, no?
1: Sí, sí, perquè això va començar fa dues legislatures, aquest pla ambiciós d'anar aconseguint de mica en mica, com formiguetes, sense dir res, i anar fent, i va culminant. Bueno, també hem tingut Can Sant Pere, que també serà un equipament importantíssim. Per tant, aquests propers 10 anys, estratègicament, Premià té un repte molt important i és molt engrescador, vaja. Pot quedar unes coses, uns equipaments molt xulos perquè la gent pugui gaudir-los.
0: Mm-hmm. Molt bé, evidentment que n'estarem pendents també de com acaba aquest edifici de la cooperativa, que serà municipal. S'ha d'aprovar aquest mes de juliol, com dèiem, pel ple, aquest romanent per pagar-lo tot d'una, eh? També ens deia l'alcalde l'altre dia, ho pagarem tot d'una, teníem l'opció de pagar-lo amb diferents terminis, però finalment, també per mostrar aquest bon múscul econòmic que té l'Ajuntament, es farà tot d'una. Hem de fer també, Antoni, balanç dels dos anys que fa que tenim els contenidors tancats. L'altre dia també l'alcalde descartava l'obertura de contenidors aquest estiu, però en canvi, la confirmava pel 2027. Com esteu seguint tota aquesta evolució? Què en penseu? Com han anat aquests dos anys, que ha tingut molts capítols, eh? Però ara mateix com estaríem, Antoni?
1: Bueno, vam començar perquè teníem un problema de quota, que no arribàvem al reciclatge. Els contenidors ens van vendre tot aquest procés de contenidor. Era el porta a porta o la targeta. Vam optar tots els partits per la targeta, perquè no ens imaginàvem bosses pel mig del carrer a les 8 del vespre. I el que sí que hem detectat és algun error de disseny del contenidor, recollides, la manera... I això ho hem d'anar corregint. Ara plantejarem un altre sistema, que és premiar el que fa les coses ben fetes, i bueno, anar evolucionant, a veure si ara estem estancats una altra vegada amb un 60, bueno, 50 i pico per cent, que hem d'arribar al 60%, i reptes i molta campanya de sensibilització, perquè al final també és una mica de voluntat de tothom, de voler-ho, de tots nosaltres, de voler-ho fer-ho bé, posar les eines. L'Ajuntament ha de posar les eines i la gent ho hem de fer-ho bé. I aquí estem. O sigui que també és una cosa que jo crec que es pot arribar a arreglar i a millorar molt. O sigui, la brossa mai és un... mai arribarem a l'excel·lència perfecta, però hem d'aproximar-nos-hi el màxim possible, per dir-ho manera.
0: Molt bé. Ha de quedar també enllestida aquests propers dies la proposta del Pla de Barris, Antoni.
1: Sí, també. També és un repte important per Premià, perquè planteja una sèrie d'arranjaments a la via pública i a l'entitat, i bueno, hi ha fins i tot a les vivendes privades per l'accessibilitat i també amb el tema dels equipaments, que també serà un revulsiu per aquests propers 4 anys, esperem, i també serà un impuls important. Per això dic que Premià de Mar està en un moment bo, i el que ve sembla que també anirà molt millor, i ja veuràs, acabarem tenint un Premià molt, molt, molt, molt a l'alçada.
0: Que bo, tant de bo, i tant que sí. També s'està ultimant ja Jacint Verdaguer. De fet, s'estan ultimant l'acabament i la recepció d'aquesta obra. Hem vist també aquests dies un tòtem que s'instal·lava, que llavors es tapava per intentar controlar l'accés de vehicles. No? Imagino que, evidentment, si el volem bianalitzar, no?, i que només tinguin prioritat els vianants, doncs hi haurà d'haver unes normes, no?, unes noves normes del joc. Sí, que això seria el que explicaria aquest tòtem, no?
1: Aquest tòtem ha de ser molt, molt... Bueno, per això es va plantejar el tòtem. Ara estem polint que sigui més cridaner, que sigui no tan cridaner, però ha de ser molt, molt impactant perquè no hi hagi possible error de que la gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebrà automàticament una multa a casa. Eh? O sigui que, a veure, és una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir. Per tant, el tòtem aquest ha sigut... Bueno, sembla que hi hagi un daltabaix amb el tòtem, però no n'hi ha cap. El que passa és que uns apostaven per una cosa més cridanera, els altres una cosa més... I estem aquí, i tampoc és una tragèdia. Però bé, s'ha de senyalitzar molt bé i esperem que funcioni, perquè serà una zona també important de trànsit de persones. Després les mercaderies, això hi podran entrar, però les persones serà la prioritat. Per això s'ha d'explicar molt bé i s'ha de tenir molt ben acotat.
0: Clar, imagino
1: però
0: que serien...
1: Creiem que funciona... No, perdona, creiem que funcionarà molt bé.
0: Ah, entenem que són mercaderies i veïns que hi visquin, bueno, que vulguin aparcar el cotxe, no?
1: Correcte.
0: Però més enllà d'això,
1: no,
0: ningú més.
1: No, aparcar el cotxe perquè tinguin una plaça d'aparcament, però aquest tram només hi ha un aparcament, i descarga i descarga de veïns.
0: I prou.
1: No, els veïns, el carrer, si el tàgin rodat, per defecte no hi passarà.
0: Molt bé. I d'aquí aquest tòtem informatiu. Ja veurem com s'acaba l'últim.
1: Si tot el problema és el tòtem, ja firmo ara mateix.
0: Molt bé. I, Antoni, també ens quedarà de fer balanç de la nit de compres, de la festa del comerç. Com la valoràveu? Quina nota li poseu? Si vam tenir els carrers prou plens amb aquests comerços i també la gastronomia, que era purament premianenca. També teníem els concerts de la nit de la ràdio. Quin balanç en feu?
1: Bé, la prova és positiva. En el Jacint Verdaguer hi hem d'insistir-hi. Va venir molt just perquè l'obra encara estem acabant. Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent. Perquè, bueno, ja et dic, va ser tot molt ràpid i molt precipitat per això de l'obra. Però jo crec que n'hi ha bé. Hem de promocionar el comerç i una de les eines serà aquesta. I ho farem.
0: Molt bé. Doncs amb l'Antoni Subirà avui xerrant en aquest espai d'opinió. És el vostre espai, Antoni. Alguna cosa més que ens vulgueu dir, ara que ja acabem, que és l'últim?
1: No, jo vaig insistint molt amb les obres, vaig insistint molt amb les platges, que tenim unes platges fantàstiques i estan donant un rendiment molt, molt, molt, molt bo, perquè només s'ha de veure la gent que hi ha sempre, de matí, tarda, cada dia i els caps de setmana... ja no en parlem, o sigui, estem tinguent una temporada de platja perquè per primera vegada em sembla que en molts anys no tenim obra a la platja, camions i coses, o sigui que molt bé, molt, molt, molt maco.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs, Antoni, us agraïm que ens atengueu cada setmana, pràcticament, per aquest espai d'opinió. És un plaer també tenir l'opinió de, en aquest cas, Estimem Premià Junts, a la ràdio, a la ràdio local, perquè els veïns i les veïnes puguin tenir doncs, els arguments, no?, de les diferents forces polítiques. Així que gràcies per atendre'ns sempre, cada setmana, i tenir aquesta predisposició. I, evidentment, també esperem que passeu un bon estiu, una bona festa major, i ens retrobem al setembre.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres igualment, que veu d'un estiu, i, bueno, d'una bona festa major i després d'un bon estiu.
0: I tant que sí. Gràcies, Antoni, que vagi bé.
1: Vinga. Au, gràcies.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
3: Molt bon dia. La situació meteorològica continua marcada per les altes temperatures que avui ens portaran al seu punt màxim, entre avui i demà, de fet, amb valors que a la costa poden arribar als 34 graus i als 36-37 graus a l'interior de la comarca. De fet, ahir arribaven ja algunes màximes a fregar els 36 cap a la zona interior del Maresme, Tordera, també cap a l'àrea de la zona de la Serrada Litoral, cap al Montnegre, i avui doncs, encara pujaran més aquestes temperatures. En una jornada a la qual el sol serà el protagonista, podran aparèixer alguns núvols prims aquesta tarda, conseqüència de les tempestes que afectaran la zona del Pirineu i Prepirineu, però que en cap cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos avui, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà continuarà exactament la mateixa situació, amb núvols prims de tarda, conseqüència de les tempestes que hi haurà cap al Pirineu i Prepirineu, però que en cap cas no regaran el Maresme, amb unes temperatures que demà seran tan altes com les d'avui, o fins i tot encara un palet més, a les hores centrals del dia, de nit també calor nocturn, destacable amb aquests valors al voltant dels 25-26 graus fins i tot cap aquí a la zona costanera de la comarca i que de moment s'ha de mantenir al llarg dels pròxims dies. Divendres la cosa comença a canviar una mica, les temperatures baixen lleugerament, sobretot a les hores centrals de la jornada, amb vent que s'anirà reforçant sobretot de cara a la tarda de component nord-est i justament aquest vent més fresquet de mar cap a terra és el que dissabte farà que les temperatures baixin de forma més clara. Tant les màximes com les mínimes. Tindrem un respir pel que fa a la calor i diem que tindrem un respir perquè de cara a la setmana vinent tot apunta que tornarem a tenir una nova calorada important.
2: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Passem aquesta hora per la Fundació El Maresme, que enguany celebren 60 anys i donen servei a centenars de famílies i a milers de persones, també. Ens han explicat que estan a la cerca d'un nou centre ocupacional, perquè tenen llista d'espera, a més, i avui han vingut a la ràdio per parlar justament sobre aquests serveis i com acompanyen tant a les famílies com a les persones amb discapacitat, que també atenen. Avui en parlem amb la Domi Rodríguez, que és referent de famílies de la Fundació El Maresme. Domi, benvinguda a la ràdio.
6: Gràcies, bon dia.
5: Com estàs?
6: Molt bé.
5: Bé, fantàstic. Avui aprofundirem una mica més en aquests serveis i, evidentment, també amb aquesta relació important amb les persones, tant usuàries com les seves famílies. Ha vingut també en Carlos Sancho. Ell és un premianenc, justament, que forma part de l'Associació de Famílies i que també és una de les persones ateses, evidentment. Benvingut a la ràdio, Carlos.
7: Moltes gràcies, bon dia.
5: Gràcies per venir a explicar-nos d'una banda, Carlos, tu el teu cas, concretament, i com esteu vivint també i com viviu aquesta relació, com és el dia a dia tant de les famílies com de les persones amb discapacitat que són ateses a la Fundació El Maresme. Si et sembla, Domi, per començar i posar una miqueta de context, expliquem què és el que feu. La primera pregunta, que perquè la gent se situï també, a quanta gent ateneu?
6: Bueno, la Fundació Maresme és una entitat que atén, per definició, a persones amb discapacitat i a les seves famílies. Durant l'any 2025 hem atès un total de 4.000 persones. Tenim una xarxa molt àmplia de serveis que... Bueno, doncs abarca des de les edats molt primerenques, amb un servei d'atenció precoç, fins a l'edat adulta, amb serveis de teràpia ocupacional, serveis d'habitatge, serveis d'inclusió a l'empresa ordinària, tenim un centre especial de treball, i com et dic, és una xarxa de serveis molt àmplia que ens permet atendre a milers de persones.
5: Clar, jo entenc que per moltes famílies, Domi, sou les respostes i el camí, no? Però també és veritat que ha volgut temps, no? Per tenir també totes aquestes respostes i per poder ser capaços de atendre degudament tot aquest neguit o aquest cúmul de dubtes, que imagino que les famílies també els hi venen al cap, doncs d'una banda has de tenir predisposició, no? I de l'altra també les respostes adequades. No?
6: Clar, ara just fem 60 anys i ja saps que a la història de la humanitat 60 anys no, és un sospir. I en 60 anys nosaltres hem construït tota una història que va començar amb un sol centre, que era una escola per nens amb discapacitat, una escola d'educació especial, i que després ha anat creixent i ha anat doncs, derivant amb tota aquesta gran entitat que és la Fundació Maresme. I pel camí, doncs, de la mà, famílies i professionals, hem anat, i persones ateses sobretot, que són al centre i que sempre han de ser el nostre gran objectiu principal, doncs de la mà, persones ateses, professionals i famílies, hem anat buscant i donant resposta a totes aquestes preguntes.
5: Carlos, com és la vostra relació amb la Fundació El Maresme? Quan us vau trobar, és el que dèiem, hi havia aquest punt de dir, uf, com a mínim aquí em poden atendre, poden saber com ens estem sentint i ens poden donar una espècie de guia, no? Un GPS de cap on estan les solucions, no? Com ho hem de transitar, això?
7: Bueno, mira, ràpidament seria des del meu fill, té la síndrome de Down, i quan va néixer, bueno, ens van ja encaminar cap a la Fundació del Maresme, perquè, bueno, los síndromes de Down tenen una sèrie de

0: i bueno, tens que anar i tens que fer coses i bueno, és un camí molt llarg i una mica tortuós, perquè bueno, la discapacitat és el que té. Bueno, sí. I gràcies a Déu, sí, sí, sí. Són, nosaltres ens sentim arropats i fem molta pinya, molta pinya. Jo ara estic a l'Associació de Pares, però abans havia estat també de patró de la Fundació. O sigui que estic molt, molt vinculat i hem estat vivint tota les últims 20 anys, tota l'evolució, que ha estat molt, molt, i però encara no hi ha prou, perquè ara estem amb tot això que estem dient de l'error 404, perquè jo quan vam sortir de les aigües vam trobar que havíem fet un nou centre, que és el Pere Parera, per la gent de l'STO, del Servei de Teràpia Ocupacional, i jo el vaig poder ficar allà dins. Què passa? Que això es va omplir en 2 anys. I ara ja estem una altra vegada... o sigui, que tots són problemes, ja veus tu. Que van fent, però sempre hi ha problemes que s'han de solucionar, clar.
1: També, que important per les famílies, eh? Sentir-se escoltats, també, com dèiem, i saber que els poden ajudar, no? Que tenen una mà estesa per resoldre els dubtes que tinguin, evidentment també perquè estan preocupats, no?, pels seus familiars amb discapacitat. També, com deies, 60 anys no són res, però és veritat també que anem evolucionant, no?, i anem sobretot posant el focus allà on cal. Per exemple, en com atendre les famílies, no? Crec que heu fet un programa d'atenció especialitzada d'una banda, tant individual com grupal, a l'hora de poder doncs, saber què els preocupa, no? Com ajudar-los, com atendre'ls i cap on va també aquestes necessitats diferents. No?
2: Sí, i també per donar-los el lloc que han d'ocupar. Que ells, per nosaltres, unes famílies que se senten part de l'entitat poden aportar moltíssim i poden ajudar molt a que l'entitat avanci pel camí que ha d'avançar, perquè ells tenen molta força, molts coneixements també, i aquest camí l'hem de fer conjuntament. Uh-huh. Llavors, fa un parell d'anys que creem un programa d'atenció a famílies anual i aquí tenim en compte doncs, des de l'atenció més individualitzada, sempre que ells ho necessiten, fins a entendre també el poder de les famílies com a col·lectiu i les necessitats també de les famílies com a col·lectiu. Són persones que tenen una càrrega important, en Carlos ho ha explicat molt bé, una vida de lluita des de que ha nascut el seu fill i per tant, entenem que l'entitat els ha de cuidar, també, no? I, bueno, l'any passat vam crear una escola de famílies, que diem nosaltres, i des d'aquí oferim una sèrie de xerrades, tallers, sobre temes que sabem que els poden interessar o que ells han manifestat que necessiten aprofundir. Normalment aquestes xerrades i tallers són presencials, però també per petició de les pròpies famílies vam crear unes píndoles formatives online perquè alguns ho tenen més difícil per poder assistir. Uh-huh. I també hem creat 2 grups de suport, un que diem un grup de suport multifamiliar que està obert a qualsevol persona de la família i inclosa la persona amb discapacitat, o sigui que en allà conflueixen pares, mares, germans, germanes i també la persona atesa. És un grup que condueix una terapeuta amb molts anys d'experiència de treball amb famílies. I després tenim també un grup de germans i germanes al qual s'han anat afegint també cunyats i cunyades i algun nebot, i que és un grup que està funcionant molt bé i que s'està creant un vincle supermaco.
1: És quan te n'adones que no estàs sol, no? Que no estàs sola, no? Que allò que et passa a tu, que allò que et preocupa a tu, li preocupa també a altra gent, no? És aquest poder de la pinya que explicava el Carlos, no?
2: Correcte, això és fonamental, això és fonamental. A més, són persones que han viscut unes particularitats que no sempre troben aquesta comprensió a la societat, no? I que, en canvi, entre ells s'entenen, s'acompanyen i

0: hem trobat que això és molt important i és meravellós per ells.
1: Potser es deuen sentir una mica invisibilitzades, no?, amb tot el procés, i d'altra banda també segurament preocupats, preocupades per què poden fer ells perquè el seu germà, la seva germana, el seu familiar estigui millor, no?, o estigui més atès, més comprès, i li pugui facilitar la vida, no?
0: Sí, és així.
1: Quins temes preocupen en aquesta escola de famílies que dèiem, no? Hem volgut posar directament a les famílies l'altaveu per saber com se'ls pot ajudar, no? Carlos, quins temes preocupen a les famílies?
2: Bueno, al començament, com ja t'he dit, és a veure quan, si pot anar a un taller, algun centre que pugui fer alguna cosa. Però després van creixent i es fan grans. I el temor que després tenim tots és, i després què? Després hauria de ser alguna residència. Però, clar, no ens deixen entrar a qualsevol residència. I nosaltres hem de fer, també. És que això ho hauria de fer la Generalitat, que segurament que fa el que pot, però és poc, és poc. Uh-huh. I nosaltres ara què tenim? Quan tenim gent ja de 50, abans duraven molt poc, però ara no. Ara, sortosament, tota tothom, no? Tenim ara la vida més llarga, no? Uh-huh. I, clar, fa falta... Per això et dic que sempre hi ha problemes, no? Ja són persones que tenen 50, més de 50 anys, i haurien d'entrar a una residència. I no en tenim cap residència. Tenim dos, però que estan plenes. I això és un problema greu per als pares que ja són grans. Uh-huh. I pensa que aquests pares es fan grans i no poden ja fer res amb el seu fill. Ja no poden, perquè ja són grans. I fins i tot es moren. O sigui que això sí que és un problema. Per això et dic que el problema es comença des de que neix fins que es moren. Però que afortunadament ens sentim acompanyats amb la Fundació.
1: Clar. És un recorregut vital, no? Alhora un procés que dèiem, no? Si la Fundació té 60 anys, doncs també moltes de les problemàtiques les aneu vivint quan sorgeixen, no? Es tracta de posar resposta quan tens el problema sobre la taula.
0: Totalment. I pensa que els nens... que van començar, els nens i nenes que van començar en aquella primera escola de fa 60 anys, ara ens suposen un dels reptes més importants que tenim en l'actualitat, que és com tractar bé l'envelliment de les persones ateses. Uh-huh. Llavors, aquells nens que van començar en aquella primera escola ara tenen 70 anys i molts continuen a la Fundació Maresme, no? I han fet tot aquest recorregut vital, no?, des de la sortida de l'escola, i l'entitat ha anat creixent amb ells.
1: Uh-huh. Carlos, no em voldria oblidar que abans també m'has dit que volies posar molt en valor a les persones que treballen amb els vostres familiars,
2: els monitors,
1: amb la gent amb discapacitat,
2: monitors,
1: que forma part de la...
2: Tots. Clar, és que és un treball que jo crec que és vocacional, perquè no ho fa qualsevol persona. Uh-huh. I això també és un agraïment per part nostra, no? Per ells. I, clar, saps què passa? Que no està... Bueno, està pagant tot el que fa la Generalitat, està molt, molt atrasat, molt atrasat. I, clar, tenim...
3: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili Garcia. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats. Gemma Permanyer, des del Centre de Comandament Avançat, quina és la darrera hora? Bon dia.
4: Bon dia, doncs mira, 70 efectius terrestres dels bombers i ara s'hi han afegit també els mitjans aèris. En total, 240 persones segueixen treballant per poder estabilitzar aquest incendi que va començar el dilluns al migdia, i ara mateix ens deia el cap de l'operatiu que no descarten nous conats fora del perímetre en zones de molta vegetació i que les condicions climàtiques d'avui no acompanyen en absolut. Estem parlant d'un incendi amb 200 hectàrees cremades ja a hores d'ara i es troben també amb unes temperatures que es preveu que la humitat continuï baixant, que la temperatura segueixi pujant i això afavoreix aquesta aparició de focus secundaris. Els preocupa especialment com evolucioni doncs, el flanc dret, concretament el cap del flanc dret i la part mitja del flanc esquerre. El flanc esquerre és el que ahir va impactar a la urbanització de Gualba, va afectar a dues construccions i ara també estan pendents que el grup d'estructures col·lapsades de bombers valori quina afectació ha tingut en aquestes dues construccions. Això ho sabrem al llarg de les properes hores, així com també sabrem si s'aconsegueix estabilitzar, que és l'objectiu que tenen els bombers al llarg del dia d'avui.
5: Doncs Gemma Permanyè, moltes gràcies. Anirem seguint aquest incendi. Bon dia.
4: Bon dia.
5: I el Parlament agraeix i ret homenatge, ho ha fet fa uns minuts, als bombers, ADFs i pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
6: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
5: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontratada a Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. Un incendi que ja s'ha donat per controlat després de cremar 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades, tot plegat en un context de risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa nivell 4 més de 200 municipis. En aquestes poblacions s'han limitat moltes de les activitats al carrer. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
8: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
9: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
10: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: Bona tarda. Comencem la tertúlia política jove d'avui, dimarts 7 de juliol del 2026. I, com sempre, doncs, abans d'introduir els temes, comencem saludant els convidats que ens acompanyen. Avui tenim en Guillem Roglan, de Junts Premià. Guillem, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
5: També ens acompanya en Guillem Martín, d'Esquerra. Guillem, bona tarda.
12: Hola, bona festa major.
5: També en Kilian Santiago, del PSC. Kilian, benvingut.
13: Molt bona tarda i bona festa major.
5: I la Maria Muñoz, de Crida Premianenca. Maria, benvinguda.
14: Bona tarda i bona festa major a tothom.
5: Avui tenim dos temes centrals dels quals girarà el debat d'avui. Comencem parlant d'aquesta festa major de Premià que ja ha arribat. Com viu la festa major a les vostres formacions, als vostres grups polítics? Guillem, comencem per tu.
11: Nosaltres estem molt contents perquè, i aquí crec que podem estar tots molt orgullosos del poble, tenim una festa major que jo crec que és una mica envejable per la comarca, que rigui Mataró, no? En aquest sentit. Som un municipi on no, dediquem molts esforços a aquesta festa major per tots els veïns i veïnes, a més amb moltes activitats, i el que a mi m'agrada més és la prèvia, una prèvia d'activitats i de trobades amb la gent just abans del moment més àlgic de la festa major que al final entusiasma que tot això vagi enrotllat. Per tant, a nosaltres ens agrada que la Grècia comenci ben aviat i sigui tot benvingut per tots nosaltres.
5: Mm-hmm. Tot seguit us preguntarem si voldríeu destacar alguna cosa d'aquesta festa major, però seguim amb en Guillem. Com viviu la festa major vosaltres?
12: Doncs nosaltres aquest any la veritat és que estem molt contents i creiem que serà una gran festa major, almenys des de tot el que s'ha anat treballant des de la Regidoria de Cultura i festes. Al final, aquesta festa major no és possible sense totes les entitats i tots els voluntaris, i l'Ajuntament també té un gran pes, no?, de poder donar els suficients recursos a tota aquesta gent per poder tirar la festa major endavant. Llavors, en aquest sentit, estem molt contents i també treballar amb les diferents entitats de cultura, com de Bòlit, Pirates i Pemenencs. Al final, també aquest any fem 30 anys de festa i això ha sigut el motiu per augmentar encara més aquests esforços perquè la gent del poble la pugui gaudir encara més.
13: Mm-hmm. Kilian.
15: Doncs amb moltes ganes de començar aquesta festa major perquè ens encanta viure-la i sobretot agrair sempre a totes les entitats perquè sense elles tot això no seria possible, o sigui que enhorabona per tota la feina que fan i amb ganes de viure-la.
13: Uh-huh. Maria.
16: Bé, nosaltres des de la Crida sempre valorem molt la comunitat des de baix, el crear conjuntament. Per tant, per nosaltres el teixit associatiu de totes aquestes entitats que formen part de la cultura popular premianenca, les figures i el que és tradició, nosaltres estem encantadíssimes. Sempre volem donar rellevància a aquestes figures i a tots els voluntaris i voluntàries i bé, creiem que serà una edició estupenda i que gaudirem molt totes i tots i que òbviament són 30 anys i que és una cosa com una fita com molt important en el que és la nostra festa de Pirates i Premianencs.
13: Uh-huh. Què destacaríeu de la programació que s'ofereix enguany, Guillem?
11: Home, doncs mira, el fet de dir que la festa major o aquesta festa major és per tothom no són només paraules, perquè el que deia, no? Al final el programa s'omple d'activitats i participen tots els veïns i veïnes i totes les entitats. I a més, fem festa, vam començar la setmana passada, amb dissabte, amb la gent gran. Vull dir que vam començar fent activitats per la gent gran, perquè aquest ajuntament no s'oblida mai de la gent gran i les entitats també els tenen sempre molt presents. Avui, a més, els petits són protagonistes de la festa major. Al final tenim una festa major d'activitats per tot el públic i és un programa que és un no parar des de la regidoria, des de les entitats, es fa una feina, però és un no parar des del primer dia, amb la prèvia, fins l'últim dia és un no parar. Per tant, el que més destaco és totes les activitats que es fan, la quantitat d'activitats que es fan i que realment no són només paraules dir que aquesta festa major és per tothom i per totes les edats.
13: Mm-hmm. Guillem Martín.
12: Doncs bé, podríem així destacar de la festa major, també parlant del que deia en Guillem, aquesta festa major, perdoneu, per tothom. També vam començar, bueno, es va fer la setmana passada, el cap de setmana passat, la festa intercultural, no?, que mica en mica està agafant força, la veritat, i és una prèvia en aquesta festa major on molta gent de diferents cultures també poden compartir, tenen aquest espai, doncs, per compartir la seva manera de viure com aquesta festa major i també nosaltres poder ensenyar la nostra, no? I també dir que des de la regidoria i des del partit creiem que ha estat una gran aposta tornar a recuperar alguns actes com la Ruixadeta, que ja ha passat la sequera i podem tirar endavant. Es torna a recuperar un acte tan popular que la gent també li agrada molt, després de sortir de festa, doncs poder mullar-se una miqueta, no? I també altres actes que s'hagin recuperat, com els Agustins en xocolata, que s'està parlant molt, i alguns més.
13: Mm-hmm. Kilian, què destacaríeu?
15: Jo sempre els meus preferits és el desembarcament, suposo, i el Quinto Pirata també és dels que més m'agrada, el Valtronera, que per mi és mític, o sigui, tots aquests actes per mi són els que, com els dels imprescindibles, entre els més adults també, clar.
13: Uh-huh. Molt bé, Maria.
16: Clar, jo, a part de la Crida Prominenca, també sóc part d'una entitat. Jo, si hagués d'escollir alguna cosa, diria que potser els desembarcaments, sobretot el desembarcament petit, a mi em sembla preciosíssim des de que el vam començar a fer aquest any fa 10 anys. I és molt, o sigui, el desembarcament gran és molt espectacular i és molt, molt cinematogràfic, podem dir. El desembarcament petit és màgic, té aquella cosa de veure la canalla, és, per mi és preciós i és dels moments que més m'emociona de tota la festa. Però després sí que és veritat que el que deia en Guillem, no?, que hi ha activitats per tothom, i jo sempre dic que la festa major hi ha per vendre i hi ha per gustos i hi ha de tots colors. Tu pots fer el que vulguis i sempre trobaràs un acte que s'ajusti al que et ve de gust, al que vols fer, o al que t'agrada, o al que en aquell moment tens ganes de viure. Per tant...
13: Mm-hmm. Milloraríeu alguna cosa de la festa major, Guillem?
11: Bueno, al final, sempre quan passa una festa major, sempre segur que hi ha coses a millorar, però al final, quan passen aquests dies en què tu passes molt bé, fas moltes coses, doncs realment dius, mira, a mi m'agrada tot, m'agrada fer-ho tot i no hi ha res molt puntual o molt genèric que vulgui millorar, però segur que sempre, quan es facin les valoracions post-festa major, hi haurà algunes coses a valorar. Evidentment, coses a millorar hi hauran, però també depèn molt de la gent i de l'actitud i les activitats de les persones, és a dir, que tothom s'ho passi bé, però suposo que aquí tots sempre estem d'acord que hem de viure una festa major sempre amb respecte, amb civisme, respectant a tothom i gaudir-ho personalment i fer gaudir a la gent del voltant sense molestar mai a ningú. Per tant, si tot sempre va bé, no hauria d'haver res per canviar.
13: Uh-huh. Guillem.
12: Sí, jo estic totalment d'acord. Al final, la festa major... una festa major no pot ser perfecta perquè mai ho serà, sempre hi haurà molta gent que o podrà queixar-se d'alguna manera o que no puguin sortir les coses perquè al final també depèn de les circumstàncies, no? Llavors també demanar sobretot a la gent que respecti la festa, sobretot en els desembarcaments. Per exemple, s'insisteix cada any que no es mulli la gent que no vol ser mullada, ni tampoc als actors ni a tots els voluntaris que hi participen. Això és una cosa que és reiterada, que s'està dient, que es segueix intentant que cada cop hi hagi menys influència de l'aigua, no? Per exemple. O també una de les coses que creiem que hem de millorar també bastant és el valor que se li dona als voluntaris i al voluntariat. Creiem que aquest any doncs, s'està fent un gran grup de gent que està muntant, com cada any, però cada cop més, doncs donar-li aquest valor i després de festa major doncs, poder gaudir amb ells del que sigui, d'un sopar de voluntariat com es feia abans o de qualsevol cosa semblant.
13: Kilian.
15: En aquest sentit, la veritat és que estic molt d'acord amb el Guillem Martín. O sigui, sempre hi haurà coses a millorar, però tot depèn de... No sé, ara potser encara és d'hora per fer aquestes valoracions, però sobretot demanar això, que es visqui la festa amb seny i respecte a tothom.
13: Mm-hmm. Com per exemple això que comenta, no? De no mullar la gent que no vol ser mullada, entenem que això acostuma a passar.
15: I actors, tot això que sempre...
16: Sí, la veritat és que això és un tema recurrent al desembarcament, ho hem intentat molts anys per activa i per passiva... I tot i que jo crec que no es vol eliminar o no es pretén eliminar l'aigua del desembarcament perquè al final seria ingenu, no?, arribar a pensar que algun dia tindrem un desembarcament sense aigua, jo crec que ja no passarà mai més. Sí que és veritat que hi ha certes normes de civisme que creiem que són necessàries, com això, doncs, el respecte a la gent que vol anar i no vol mullar-se, el respecte a les figures, el respecte als voluntaris, als figurants, però també no només això, sinó hi ha aspectes de seguretat a nivell de que hi ha generadors de llum, hi ha pirotècnia, hi ha altaveus, hi ha micròfons, hi ha persones microfonades.
13: Clar.
16: Llavors, clar, això és molt complicat de gestionar i al final pot arribar a ser perillós a nivell de seguretat, sobretot pels figurants, no més que pel públic.
13: Uh-huh. Seguim, deixem de costat, si us sembla bé, el tema de la festa major i també parlem de l'oci nocturn i dels joves. Aquest és un debat que ja s'ha tocat en altres ocasions. Creieu que els joves tenen prou oferta d'oci aquí a Premià de Mar durant tot l'any?
11: Nosaltres sempre pensem que evidentment l'oci ens agrada a tots, a tots ens agradaria poder tenir un oci proper, però al final Premià de Mar té les capacitats que té i si mirem més enllà tenim una comarca molt activa a nivell d'oci, per tant on ens hauríem de centrar és si veiem que a capacitat a Premià de Mar doncs no podem tenir aquest oci que ens agradaria, no? Al final també pel benestar dels veïns o per la característica dels espais que tenim, doncs plantegem-nos una mobilitat millorable o més positiva perquè la gent jove de Premià pugui gaudir de tot l'oci que sí que pot oferir la comarca. En cap cas, no dic que Premià de Mar no hagi de tenir zero oci nocturn, però al final ens hem de basar en que aquí som molta gent, hi ha molt poc espai i el que hem de mirar és que podem gaudir d'un oci que sigui respectuós amb la ciutat i amb els veïns. I si volem gaudir d'un oci que ja té la comarca, doncs veure com podem millorar aquesta mobilitat per la gent jove del nostre poble.
13: Uh-huh. Guillem?
12: Nosaltres creiem que sí que per una part falta com que hi hagi més llocs d'oci a Premià, però al final també és el que dius, és força complicat. Premià de Mar no està donant més a l'abast per un local, uns locals o algú que vulgui posar aquests locals perquè la gent jove hi pugui anar. Sí que és veritat que tenim la part del port, doncs que al final hi ha restaurants i bars que et poden oferir algun mínim d'aquest oci. I per altra banda, potser, no ho sé, però Premià de Mar ens hem inclús o mal acostumat o acostumat, com ho vulguem veure, de que al final l'oci que es munta ho munten les entitats i els grups de gent que al final a la plaça Nova, a la plaça de Sardana, on sigui, munten festes gairebé... Si la gent pregunta, que et pregunten a Premià, no hi ha festa, no? No hi ha festa, gairebé cada cap de setmana hi ha alguna entitat muntant alguna festa amb algun DJ, amb cultura o el que sigui. O sigui que, per altra banda, també ens hauríem de replantejar si realment volem a l'oci que tenim al Maresme de Mataró o d'altres pobles, o volem un oci cultural que tingui unes arrels fortes des de sota i que, a més, ho muntin les entitats amb tot el suport de l'Ajuntament.
13: Kilian.
15: En part estic d'acord amb el Guillem, però en part crec que falta oci nocturn al Premià. O sigui, crec que... I tinc la sensació que cada cop es vol menys, perquè, clar, després s'aproven aquestes coses als plens que... per canviar, com perquè el polígon, el petit polígon que tenim, no es pugui muntar res i tinc la sensació que o sigui, no es vol eliminar. I ho trobo injust perquè hi ha molta gent jove al final a Premià de Mar que després té que agafar trens, té que agafar cotxes. No volem que els joves condueixin o que marxin de nit, por ahí, però aquí tampoc els volem. Uh-huh. Llavors, igual que volem coses per gent gran, que és normal, també crec que hauria d'haver oci nocturn per la gent jove, que pugui gaudir sempre un oci nocturn cuidat, però per la gent jove que pugui gaudir de l'oci nocturn aquí a Premià sense tenir que agafar un cotxe o un tren i tenir que tornar a les tantes o...
13: Anar a Mataró, per exemple.
15: De Mataró, per exemple, o de Badalona, o on sigui.
13: Maria.
16: Clar, jo aprofitant que el Kilian diu això del tema que es va votar al ple, no?, de la modificació del POM, etcètera, etcètera, nosaltres, per exemple, vam votar en contra, no?, o sigui, a favor d'aquesta modificació, en contra que es poguessin fer doncs tots aquests espais d'oci nocturn. Per què? Perquè des de la Crida apostem per l'oci nocturn pel jovent, però l'apostem en una altra mesura. O sigui, per nosaltres no són les macroempreses i macrodiscoteques que venen aquí a muntar un polígon com potser, doncs anem a dir noms, no? Un coco a un tal a Mataró, sinó que per nosaltres l'oci nocturn hauria de ser més en petita escala de doncs tenim diferents bars, tenim diferents pubs i zones on el jovent premianenc pot anar-hi, però no ens cal una macrodiscoteca.
15: No, però jo en cap moment dic de muntar una macrodiscoteca, però ara s'ha votat una cosa perquè no hi ha absolutament res. O sigui, de fet, l'andana, si en algun moment la tenen que tanca per alguna cosa, ja no podrà tornar
16: a obrir.
15: No,
16: clar, ja no podrà tornar a obrir. O sigui, no, està clar. El fet és que...
15: eliminar-ho tot.
16: Quan tu pots... O sigui, és molt difícil tancar només una part del que nosaltres no volem. O sigui, nosaltres no podem fer, com a Ajuntament, bé ho saps, no es pot fer una modificació del POM que digui no, volem macrodiscoteques.
15: No, però tu
16: hem
15: d'intentar-ho
16: acotar de la manera més... Al final, nosaltres creiem que la manera més fàcil és mirar com estan les ordenances municipals, aquestes ordenances que diuen que les terrasses han de tancar a les 11, aquestes ordenances municipals que diuen que no es pot estar obert fins les 3 del matí, a no ser que sigui cap de setmana i en estiu... Si anem canviant aquestes cosetes, potser sí que podem tenir oci nocturn al llarg de l'any, no? Si quan una entitat demana fer una festa i li diuen no, fins a les 2 màxim, aquí és on ens estem convertint en un poble dormitori sense oci nocturn, no perquè no tinguem una discoteca. Llavors, creiem que, des de la Crida, creiem que s'han d'aprofitar aquests espais i s'han d'aprofitar els espais que existeixen al poble per... que pugui disfrutar el jovent del poble, no per fer unes macrodiscoteques on vingui tota la comarca.
13: Com a persones joves, aprofitant que avui us tenim aquí amb nosaltres, quines són les demandes que us arriben, potser a través d'amics, coneguts? Us diuen, volem espais d'oci o volem una discoteca o volem un bar, una mica? Per on van aquestes demandes?
11: Doncs hi ha una mica de tot, i a més recollint el que hem dit tots, perquè al final tots els que estem aquí també som un altaveu i tots justament hem dit el que sabem, el que vivim i el que ens diuen, no? Hi ha problemes del que dèiem, no? T'has de desplaçar a un altre municipi en tren o en cotxe, cotxe i no volem agafar el cotxe o agafar el tren i venir tard. Doncs hi ha molta gent que ens diu, escolta, podríem posar un autobús com, per exemple, ha fet Cabrera de Mar en el seu en Cabrera de Mar no té un oci nocturn, però escolta, els joves li demanen a l'alcalde, volem anar a Mataró per anar de festa, perquè sabem que allà hi ha un oci nocturn potent, posa'ns un autobús, i ho han fet, no? Doncs això podria haver sigut una demanda. El fet de poder fer una festa a una plaça i que ens puguem allargar una miqueta més, i per tant, al final fer un oci nocturn casolà, com ha dit el Guillem, no? D'entitat, de poble, un oci nocturn nostre, i clar, s'entén que hi ha gent gran que són veïns i que volen descansar. La gent jove clar. Ho entendrà, però també hem de buscar l'equilibri, que la gent gran entengui que el poble està ple de gent jove i que al final la gent jove és qui farà que aquest poble creixi, doncs de tant en tant que ens deixin allargar una miqueta aquest horari. Per tant, amb tot el que hem estat dient, al final les demandes i les peticions és un equilibri de tot el que hem posat avui sobre la taula.
13: Mm-hmm. Guillem.
12: Ho ha dit tot, el pobre. No, al final estem oberts perquè ens arriba... A mi, com a persona que gairebé cada setmana... No, cada cap de setmana no, però molt sovint surto de festa, no? Al final, el comentari entre els amics de tant de bo a Premià hi hagués una mica de baretos o una mica d'oci, sempre hi surt. Però al final, doncs mira, ara ens hem acostumat i és una pena també, i crec que s'haurien de parlar i obrir conversa en aquest sentit a tema política general d'aquí Premià, doncs realment posem recursos per tots nosaltres, perquè si puguem sortir de festa, doncs almenys doncs, tenir, com per exemple, Cabrera de Mar, doncs un bus que poguéssim anar i també bus de nit, com de tornar i com una mica com més segur, no? Que al final agafar el primer tren o el segon, doncs també és la gent té una mica d'inseguretat, no? En aquests temes. Llavors, doncs posar sobre la taula aquest paper de què fem amb l'oci d'aquí Premià i quines solucions podem posar, doncs també és un paper que s'hauria de començar a parlar i que no s'ha parlat gaire.
13: Mm-hmm. Kilian, quines demandes recolliu?
15: No, sobretot això, de fet de poder aprendre alguna cosa amb els amics, tenir alguna cosa, o sigui, tipus, no, jo no dic macrodiscoteques, perquè no mai he parlat de macrodiscoteques, però tenir bars, algun bar on aprendre alguna cosa i poder estar fins les dues, tres, això jo crec que falta. Lo de l'autobús no és mala idea, o sigui, és molt bona idea, també. Però, de fet, si tu parles amb la gent gran de Premià, tothom et dirà el mateix, que quan eren joves aquí a Premià hi havia discoteques. Hi havia a la Gran Via, hi havia a la plaça de la Sardana... O sigui, tenien més...
17: Bellamar, també.
15: El Bellamar, o sigui, tenien més opcions la gent jove d'abans que la gent jove d'aquí, d'ara. No en plan entitats, en festes d'entitats i això, estic d'acord que hi ha moltes opcions i està molt bé. Però per anar a prendre alguna cosa, hi havia més oportunitats abans que ara no... No hi ha res, absolutament.
17: Estem d'acord, eh? Jo crec que també... A mi m'ha passat molt, no?, d'estar amb els amics, dient, va, doncs estem sopant i tal, no sé què, va, anem a prendre alguna cosa. I dius, on van? No? On vaig? I dius, bueno, va, doncs ens quedem aquí. I al final, a les 12:30, a la 1, et fan fora de la terrassa perquè, doncs, bueno, doncs s'ha de tancar segons l'ordenança municipal, bla, bla, bla. Llavors, no hi ha cap espai... Bueno, hi ha un al poble, que és l'Andana, com a molt, si volguessis anar a prendre alguna cosa. Que jo crec que al final és el que més... És el tipus d'oci que més podem tenir aquí premiada, de poder anar a fer una copa amb els amics, de no cal tampoc tenir obert fins les 6 del matí, o sigui, simplement per poder fer un algo amb els amics i que cadascú arribi a casa seva a les 3:30, a les 4, caminant tranquil·lament, sense necessitat tampoc d'agafar cotxes. Però, clar, això també és un tema que s'ha de promocionar també des de promoció econòmica i donar els permisos pertinents per part de l'Ajuntament, perquè per molt que algú digui ara vull muntar un bar, si l'Ajuntament no dona aquests permisos amb aquestes hores d'obrir i de tancar, no servirà absolutament res que hi hagi algú que tingui aquesta iniciativa.
13: Ha sortit el tema de que fa anys enrere la situació era ben diferent, no? Que hi havia més oferta, hi havia més bars, més discoteques... Clar, si la comparem amb la situació actual, per què creieu que s'ha arribat, doncs, a aquest escenari, el que tenim ara mateix?
11: Això també, a part de passar aquí a Premià, passa una miqueta a tot arreu, no? Si entenem, per exemple, anem a parlar de grans ciutats, doncs anem a Barcelona mateix, també hi ha molta gent que anys enrere, doncs, quan sortia de festa, doncs hi havia una discoteca que tenia aquí al barri, que tenia tal, i al final

0: a dia d'avui amb la situació que tenim.
1: Uh-huh. Guillem, tu potser doncs, no has viscut aquest premià d'abans, no? Però segurament que els teus pares o qui sigui t'haurà explicat doncs, antigament que potser es podia sortir més, que ara no. Per què creus que ara mateix doncs, no hi ha gaire oferta?
2: A veure, sempre n'he sentit parlar que el premià està ple de discoteques i de pubs i de tot. També és veritat que en el pas que han passat les generacions i s'han anat tancant tots aquests bars i discoteques, també podríem dir que és culpa nostra, de les nostres generacions, que molta gent, bueno, no conec a ningú que digui jo munto una discoteca, m'agradaria muntar una discoteca i posar-me a currar totes les nits possibles per guanyar-me aquí els diners perquè els necessito, etc. i posar-se a fer això. Jo crec que ara mateix la gent jove també intenta com escalar una mica potser més amunt i a muntar-se pues, els seus petits negocis a nivell també més de temes de, potser d'empreses, de xarxes socials i hi ha molta més gent que està deixant com aquesta part, perquè també s'està veient que amb la gent que ve de fora també és, doncs, tot s'està muntant com diferents comerços que... Jo vull traslladar-ho, per exemple, més en el comerç que tenim localment, que molta gent es queixa que s'estan posant molts basars o gent de fora, però és que realment la gent d'aquí no s'hi vol posar ni a treballar ni a una discoteca, ni una fruiteria, ni una verdureria, ni una carnisseria. Llavors, per una banda, sí que ens podem queixar de que no hi ha aquests espais, però és que tampoc nosaltres els estem creant. Llavors, també s'ha de com realment mirar qui es vol encarregar de fer això.
1: Mm-hmm. Clar, aquest relleu, no?
2: Sí, sí.
1: Mm-hmm. Kilian.
3: No sé, jo crec que potser ens hem tornat més que ens molesta tot més, que ens molesta el soroll, que ens molesta més... O sigui, volem coses però no volem que ens molestin. Llavors això és incompatible. O sigui, mai li pot agradar a tothom tot. Però jo crec que en part nosaltres mateixos ens ho hem anat carregant tot, perquè sempre que hi ha algú que fa una mica més de soroll ens molesta. Uh-huh. Ai, no puc dormir. Sí, no sé.
1: Abans en Guillem comentava, no, que molts locals petits han hagut de tancar a causa de les grans discoteques. Tu creus que aquest és l'únic motiu pel qual aquí a Premià...
3: No, jo no ho crec, perquè jo, a mi, per exemple, a mi potser... O sigui, a mi sortir a festa a una discoteca a mi no m'agrada, però potser sortir a prendre alguna cosa després de sopar amb els amics, prendre'm una copa o el que sigui, doncs això sí que ho faria, si tingués per aquí a l'abast. Ara mateix penso, per exemple, després, si venen amics a sopar a casa, ara tenim que anar a Mataró, pues ja no ho faig, perquè la veritat és, em fa mandra. Uh-huh. Si potser ho tingués per aquí, diria, pues mira, sí, baixem a prendre alguna cosa i marxem cap a casa. Uh-huh. No crec que tingui que veure amb les macrodiscoteques.
4: Jo crec que també té una mica a veure amb el model de poble i de comarca que se'ns està quedant, no? O sigui, cada vegada més la gent de Barcelona marxa a la ciutat perquè, bueno, ja sabem que el problema és l'habitatge, els preus i tal, i per anar a petar a Premià, no? A Premià, a Vilassar, a Masnou, a les comarques del voltant. Cada vegada més ens estem convertint en pobles dormitori. És gent que viu a Premià de Mar, en aquest cas, per exemple, que és el nostre poble, però va a treballar a Barcelona cada dia i no té ganes de, doncs, que li posin una festa al costat de casa seva perquè vol dormir i ha de treballar. També tenim una cosa de que cada vegada tenim una població més envellida en general a tot arreu, no? Llavors, òbviament, la gent gran és més sensible al soroll i a les festes, etc, etc. Llavors, al final, si no conservem aquests espais d'oci i no n'en generem de nous, l'únic que estem fent és perpetuar aquesta ciutat dormitori que ja porta molt de temps i que cada vegada anirà pitjor, no? El que dèiem, no? Si no es deixen fer festes fins més tard, si no es donen permisos per obrir bars, no cal que sigui una discoteca o no cal que sigui, però un bar de copes que estigui fins a les 3, les 4, les 5 o algun dia, no? Un dissabte, per dir alguna cosa. Doncs aquest horari o aquest espai és el que pot ajudar a respuntar una miqueta. Per nosaltres sempre hem dit que això, que el fet de que siguem una ciutat dormitori cada vegada més, no? I que l'únic que fem és anar a treballar i produir per aquesta societat capitalista en aquesta roda que no para, és també el que ens treu espais d'oci i moments de comunitat.
1: Mm-hmm. Seguim encara parlant d'aquest tema de l'oci nocturn i d'aquesta oferta doncs, per sortir de nit aquí a Premià. Quin paper creieu que ha de tenir l'Ajuntament? Quines polítiques hauria d'impulsar? Abans n'han sortit algunes sobre la taula, no? El tema de la mobilitat, però més enllà, una mica, com creieu que hauria d'actuar doncs, l'Ajuntament amb tot aquest tema?
0: Jo abans he posat sobre la taula la paraula equilibri, perquè al final això és un equilibri, perquè ara mateix hem parlat, no?, del que li agrada anar de festa i anar de discoteca, el que li agrada anar a aprendre alguna cosa, el que no li agrada que tingui la festa

0: just a sota de casa. Per tant, el que vol obrir el comerç i potser no pot o perquè no troba espai. Per tant, al final es tracta de fer un equilibri i el paper que ha de tenir aquest ajuntament és fer justament aquest equilibri. No és un tema que es vegi com molt tabú i que no s'hagi de posar mai sobre la taula. Jo crec que al final és un tema que, si es va parlant, doncs això sí que s'hauria de poder posar sobre la taula i parlar-ne. Ja veurem el resultat que sortirà al final, ja veurem quina decisió es pren al final i veurem les valoracions que se'n fa. Però no és un tema que s'hagi d'amagar o s'hagi de tapar. Es pot posar perfectament sobre la taula i buscar aquest equilibri perquè al final tothom surti beneficiat i qui no surti beneficiat no surti tampoc menys beneficiat que els que surten de festa, perquè si algú vol descansar, bueno, que almenys pugui descansar alguns dies, o és qüestió de buscar equilibris en l'espai, en horaris i en persones.
1: Guillem.
2: Crec que és un tema que s'ha de seguir parlant i al final debatre encara més. Des de Jovent Republicà apostem per l'oci i creiem que les festes majors, si de veritat la gent ho demana, que s'allargui mitja hora més, doncs que s'allargui mitja hora més, mica en mica, al final es pot anar ampliant, també, òbviament, doncs, mantenint aquest equilibri del descans dels veïns. També, si tenim l'andana, doncs, en el lloc de l'andana i els voltants, es podria mirar la manera de que, doncs, es pogués fer alguna cosa més d'algun baret o més, o algun pub.
1: Ara ja no.
2: No estava al cas, final, jo em sap greu, eh?
1: Segons la modificació del POM, no.
3: Ja no es pot fer. I si tanca l'andana, ja no et podrà tornar a obrir. O sigui que ja no tindrem ni l'andana.
2: Bueno, intentar d'alguna manera doncs posar-nos-hi d'acord, perquè al final segurament hi ha més mesures que no es veuen en el dia a dia i que potser la gent no sap i que també s'hauria de saber, no? També fer una mica de més de comunicació. I no crec que hagi sigut justament culpa del govern actual, crec que en el pas dels anys segurament s'han fet altres modificacions i coses que han anat que s'anessin empitjorant la com aquesta causa, i això crec que també és una cosa que al final ha sigut tots els partits que hi han anat passant per l'Ajuntament i tothom, no? Haurà fet alguns per millorar-ho, altres per no, i és el que s'ha pogut fer fins ara.
1: Ara s'ha comentat que no, a la zona on està ubicada l'andana actualment ja no es pot obrir cap altre negoci similar, i si aquest establiment tanca, no podrà obrir. Expliqueu-nos una mica, si voleu, aquesta qüestió.
3: Bueno, no, es va aprovar la modificació aquesta del punt perquè, o sigui, no pugui, perquè segons es va dir l'alcalde, és que volia muntar macrodiscoteques i, bueno, no ho sé, jo no sé fins quin punt això pot ser real, però sí, es va aprovar això i llavors si ara tanqués ja no podria tornar a obrir.
4: És a dir, el que s'ha fet també amb aquesta modificació del POM, si no ho dic malament, és determinar quin tipus d'usos pot tenir aquell polígon industrial, que fins ara hi havia com una mena més de carta blanca, diguéssim, no?, per aquest tipus de negocis i d'oci, i ara en un principi només podrà ser temes industrials, benzinera, etcètera.
1: Clar, per tant, ús recreatiu completament prohibit.
4: Sí.
1: Tot i les dimensions del local, també. Sí. És a dir, si un local petit...
3: No pot haver obrir res més.
4: No, o sigui, el tema és el que abans hem dit amb el Kilian, no?, de que quan es va proposar aquesta modificació del POM, que va ser per part de l'equip de govern, nosaltres hi vam votar a favor, eh? És molt difícil acotar quins espais recreatius sí, quins espais recreatius no. No podem com a ajuntament dir no volem macrodiscoteques i no es pot posar això en una modificació del POM. Llavors el que s'ha de veure una mica era com acotàvem allò perquè no hi hagués el que no ens interessa, però sí que hi hagués espai per el que ens interessa. Això últim era més complicat perquè no es pot acotar d'aquesta manera i per tant era o sí o no. Mm-hmm. Per tant, al final va ser aquest del debat al ple.
3: Sí, bueno, no sé si es pot buscar això, aquest equilibri, perquè suposo que, no sé, al final tu pots, si muntar o ser nocturn, suposo que tu pots dir, pues, bueno, pues que aquesta empresa tingui obligació de tenir una seguretat a la porta, o que els locals estiguin ben insonoritzats, o que, no sé, sí, si fica uns límits.
4: Entenc que tot això es pot regular com a ajuntament.
3: I no prohibir-ho,
4: sí,
3: del tot. O sigui, suposo que es podia haver modificat d'una altra manera, segur, les limitacions, i no
1: En aquest sentit, amb aquest debat que està sorgint, ens porta a formular la pregunta de si creieu que el govern ha estat potser una mica radical, Guillem.
0: Bueno, a vegades també hem de valorar si hem de protegir que Premià de Mar al final no es converteix en una cosa que no volem, doncs protegim-ho de socarrel. El que sempre dic, s'ha de buscar un equilibri. Evidentment, mai es tanquen les portes del tot, i si aquesta ha estat la manera de fer-ho així i hem de buscar-li una solució d'alguna altra manera, doncs es busca. És a dir, al final sempre s'ha de buscar l'equilibri, perquè estic convençut que els veïns d'aquella zona estaran molt contents en que allà no es facin aquestes coses, però potser la gent jove no tant, per això que al final mai tindrem a tothom content. I si s'ha d'actuar, això nosaltres amb el temps que portem sempre ho hem tingut molt, molt clar. Si hem d'actuar per el benefici majoritari, i actuem. Que després hàgim de modificar alguna cosa per buscar un benefici més col·lectiu, doncs ho fem.
1: Mm-hmm. Guillem, tu, per exemple, doncs, no estaves al cas potser d'aquesta modificació, però en qualsevol cas, quina impressió et dona aquest canvi?
2: Bueno, al final aquest canvi, si s'ha portat a terme, també entenc que és per algú. És que no puc parlar-ne gaire perquè no ho conec i no vull tampoc dir coses que no són reals.
1: Cap problema. Kilian, vols ampliar el tema una mica? O...
3: No, simplement això. No, que crec que es podia... Pues, que es busca l'equilibri, no prohibir de sota res, perquè crec que sí, no ens podem casar després de que no hi ha res, perquè és que nosaltres mateixos ho estem prohibint.
1: Un dubte, això es pot revertir? O és una decisió que no té marxa enrere? Amb total desconeixement, que...
3: Suposo que sí, en algun moment...
4: Es pot revertir si es torna a fer una modificació del POUM, que realment és una cosa que es fa relativament poc. O sigui, sí. El POUM es modifica en casos com molt extrems, no? Es va modificar en Camp Sant Pere, es va modificar amb les Hortes de Ponent, uh-huh. Ara s'ha modificat per això, però sí que és veritat que no és una cosa que es pugui votar a la ligera, no? Perquè al final és el pla que tens com a municipi i... Però sí que és veritat que estic d'acord amb el Kilian en aquest sentit, de que si l'equip de govern estava rebent certes propostes, no? Que segons l'alcalde eren així, nosaltres no ho sabem perquè no estem al despatx del senyor alcalde, no? Però si l'equip de govern estava rebent aquestes propostes i aquestes inicis de voler muntar segons què en aquell espai, potser no haguéssim hagut de córrer tant a fer aquesta modificació del POUM, sinó parlar-ne i buscar un punt més mitjà com a entre tots els grups polítics i com a consistori per això. Nosaltres ens hi vam sumar, ja ho hem dit diverses vegades, perquè creiem que al final, amb el poc temps que es tenia, suposadament, i amb l'urgència que significava tot allò, creiem que era l'única cosa que es podia fer en aquell moment. Però ara potser, veient-ho amb més perspectiva, doncs creiem que potser sí que hagués estat bé fer una taula de totes les que fem i parlar-ne entre tots.
3: Jo crec que el problema també és que aquestes coses sempre s'aproven, o sigui, com d'urgència, i mai ens donen l'opció a poder parlar sobre aquests temes. Sí. No se'ns va donar l'opció. Va ser de la mateixa setmana, ja no, això va així i ala. Llavors, el problema és aquest, que mai se'ns dona l'opció de poder parlar o poder portar el tema a una taula i poder parlar i a veure si es pot buscar una altra solució o té que ser així, sí o sí.
1: Si us sembla bé, deixem-me per tancat a aquesta qüestió i tornem ràpidament a la Festa Major, ja per concloure la tertúlia. Un missatge que us agradaria enviar, doncs, als veïns i veïnes perquè gaudeixin d'aquesta Festa Major d'una manera, doncs, cívica, segura, participativa i, vaja, que la gaudeixin en condicions.
0: Doncs jo, sobretot, que tothom a casa seva sempre tingui en mà el fulletó amb totes les activitats perquè ningú es pugui perdre res, que fins avui he sapigut que no es segueix enviant, per tant, no sé si potser encara hi ha algun carrer que no l'ha rebut, però es rebrà tot, que ho tinguin en mà, que sàpiguen tot el que es fa, que ningú es perdi res, que es gaudeixi i, sobretot, amb civisme, amb respecte, amb cap mena de violència i passant-ho bé, com cada any.
1: Guillem.
2: A mi m'agradaria enviar un missatge al final de que la gent jove, gent gran, aquesta Festa Major és per tothom, és per tothom i és de tothom, també, tota la gent de Premià, i per molt que diuen que la Festa Major cada cop és més grossa, també és més grossa per als de dintre del poble, que ho fem possible. Donar les gràcies a tots els voluntaris, entitats que la fan possible, i sobretot remarcar que volem que sigui una festa cívica plena de la gent que s'ho passi bé, no? i sobretot que sigui antifeixista, perquè ens estem trobant molts casos, bueno, dos casos directament, d'un partit feixista que està fent servir Can Manent, les figures de Can Manent, per fer propaganda electoral sobre les seves idees de partit, que al final estan parlant d'un discurs d'odi contra persones que no s'ho mereixen i que no hauria de ser així. Per això diem que aquesta festa major serà antifeixista.
1: Kilian.
3: Doncs que això, que la gent ho visqui, que s'ho passi molt bé, sobretot amb seny, i agrair a les entitats, als voluntaris, tot per aquesta feina que fan, i que ho passi molt bé tothom.
1: Molt bé, Maria.
4: Per mi és l'any de recordar la història, no? Recordar d'on venim, qui hem sigut, qui ha fet possible la Festa Major tots aquests anys, qui la fa possible ara i sobretot qui la farà possible en el futur. I que tinguem en compte, pues, això, les entitats i tota la gent que són la força de la nostra festa. I a part d'aquí, recomanacions per aquesta Festa Major, sobretot el civisme i el intentar, doncs, fer-nos costat entre totes, no? Una festa lliure d'agressions en qualsevol sentit, i sobretot, no? Veient les temperatures, veient el termòmetre, tothom en vano sempre, buscant l'ombra, molta aigua, barrets, i a gaudir dels 30 anys com es pugui i anar fent remulladetes al mar. I ja està, i bona Festa Major a tothom.
1: Doncs molt bona Festa Major també a vosaltres, i bé, companys, companyes, gràcies per tot, i donem finalitzada la temporada de tertúlies polítiques.
0: Bé, gràcies.
2: Adéu. Bona Festa Major.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no preveu tenir estabilitzat l'incendi com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
1: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
0: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carme, de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
2: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
0: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt amb més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a ponent les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa a la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i tot i l'actuació dels socorristes i del SEM, no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: Premià en Comú Podem ha iniciat una recollida de signatures virtual per exigir a l'Ajuntament tot un seguit d'accions per proporcionar més ombra, més aigua i més espais frescos al municipi. Segons resa la Crida, els estius són cada vegada més calorosos i encara tenim places sense ombra, fonts que no funcionen i pocs refugis climàtics accessibles. I per això aquest partit planteja un paquet de mesures concretes: més arbres i ombra als espais públics, fonts públiques en funcionament, punts d'aigua i dutxes a les platges, refugis climàtics oberts durant l'estiu i més verd i carrers menys calorífics.
4: Premià Mèdia. Informació.

0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
1: ¿Está aquí?
2: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
1: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
3: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: I avui a Premià Mèdia rebem a un company d'ofici de periodisme, el Pep Andreu, company de televisió de Mataró Ràdio, durant molts anys, més de 40 anys dedicats a la professió, i que és notícia aquests dies, ara ho deia, que no està acostumat del tot, doncs està davant del micròfon com a entrevistat, perquè es jubila. Pep Andreu, com estàs?
1: Molt bon dia, molt content de ser aquí amb vosaltres, un honor i un plaer.
0: Ara ens deies a la redacció que encara estàs aterrant una mica d'aquesta nova etapa, no? Fent-te una mica doncs, aquestes noves rutines que vindran a partir d'ara.
1: Sí, a veure, a mi la paraula jubilació, jubilat, i em van dir una altra encara més gruixuda, em va dir el gestor, ara passes a la categoria de pensionista.
0: I, carai. Ostres,
1: això fa molt gran, fa molt gran. Jo n'acabo de fer 67, i tot i que els anys els va sumant, però quan estàs en actiu i treballant i envoltat de gent jove, la redacció de TV Mataró i Mataró Ràdio és molt jove també, i estem ubicats al Tecnocampus, que hi ha 4.000 alumnes universitaris. Ostres, sí, saps que va sumant anys, però com que estàs molt actiu, no prens consciència. I ara dius, ostres, de cop i volta, jubilat, pensionista, que gruixut.
0: És veritat que queda doncs, en una etapa important. Ara mateix, en aquesta nova etapa que comences, Pep Andreu, com creus que deixes l'ofici que t'ha dedicat durant tant de temps? En quina etapa o en quin moment creus que queda el periodisme?
1: A veure, pel que fa al mitjà de comunicació de TV Mataró, Mataró Ràdio, gaudeix de molt bona salut. Jo ho he dit diverses vegades aquests dies, me'n vaig en un moment molt dolç. És a dir, em costa marxar perquè m'encanta la meva feina, disfruto amb la meva feina, m'ho passo molt bé amb la meva feina, però també saps que hi ha un moment en què has de baixar el ritme i això, al final, és la jubilació. Ja toca fer-ho i donar pas també a altres i tot això. Però... No, ara no sé què em preguntaves.
0: No, et preguntava que com queda el periodisme i l'ofici.
1: Ah, sí,
0: i
1: com queda? No, clar. Vull dir, me'n vaig en un moment molt dolç, molt dolç, perquè tenim molta audiència, tenim molt bons resultats, tenim l'estima de la població, de l'audiència, estem fent programes que tenen molt de ressò, no només la programació diària, els informatius, sinó que estem també fent tota una sèrie de programes, docusèries, que estan guanyant premis de prestigi, coproduccions amb la xarxa, en televisió espanyola, i que això, i els directes, la presència constant al carrer explicant les coses que passen dins del propi informatiu en connexions o bé en programes especials, ja sigui per les Santes, per la Cavalcada, per Carnestoltes, per qualsevol esdeveniment de cultura popular que hi hagi a Mataró, allà hi som les hores que convingui en directe. I per tant, i a més amb una harmonia d'equip, amb un equip fantàstic, maquíssim, de grans professionals, molt joves, això sí, però molt professionals, que hi posen totes les ganes i tota l'estima també a la feina que es fa. I això, per tant, quan te'n vas així, dius, home, fantàstic, és el millor que et pot passar.
0: De fet, i ho dèiem, i aquests dies s'ha destacat moltíssim el teu paper, perquè va ser una de les persones fundadores del mitjà local de Mataró. Com vius també doncs, aquest relleu generacional, ens deies que les vostres instal·lacions estan dins del Tecnocampus, per tant, hi ha futurs comunicadors que s'estan preparant també molt a prop vostre, teniu un equip de persones a la televisió que és molt jove. Com vius també aquest salt generacional i el fet d'haver-hi treballat durant tots aquests anys amb moltes d'aquestes persones?
1: Sí, la veritat és que és fantàstic perquè pel mitjà han passat moltíssima gent. Gent que després doncs, o ha fet el salt a altres mitjans o bé ha continuat treballant-hi. Tenim gent que ja porta també 20-25 anys a la tele i a la casa. Per tant, el mitjà que va començar com una aventura d'alguns que van pensar que fora bo que Mataró tingués un mitjà de comunicació amb cara i ulls, i en aquell moment era la tele, perquè era una cosa nova que es podia fer amb una tecnologia totalment novedosa que ja és obsoleta totalment, que és el vídeo, allò d'anar a gravar amb cintes de vídeo, i això abaratia els costos i es podien fer tele, no? I era que va començar com una aventura que no sabíem com aniria. Doncs mira, s'ha consolidat i 42 anys. Soc ja l'últim dels pioners que estava en actiu. Ara ja, el vaixell navega a tota vela.
0: Com recordes els inicis del mitjà?
1: Com ho recordo? Mira, jo feia ràdio, jo vaig començar fent ràdio, de fet, amb una emissora que va desaparèixer, que estava a l'avinguda Jaume Recoder de Mataró, que es deia Maresme o Ràdio, que després, amb tot allò de les llicències, que si eren legals, i el total, els van xapar. i després vaig passar a Cadena 13 i a Mataró, a la Riera. I en aquestes que començava això de l'aventura, com deien, del vídeo, i en Vist Llegunya, que era un tio emprenedor, visionari, va dir, escolta, farem un curset de vídeo que jo he après a Girona, que m'han ensenyat a fer anar les càmeres i tot això, qui s'hi vol apuntar, no? I un amic, en Jacint Fornals, amb el qual havíem fet Cinemater, em va dir, mira que es fa això, que es fa això. Total, allò va ser l'embrió del que després seria la televisió. I es va posar en marxa una tele, la primera tele local a Catalunya i a l'estat espanyol, a Cardedeu, i en Jaume Puig, un altre company, que treballava per la zona i coneixia gent d'allà, va dir, coi, anem-hi. I van anar-hi amb Vici en Llegonya i en Jaume. I quan van tornar van dir, muntem una tele? I vinga, van muntar una tele.
0: Carai, doncs fins al dia d'avui, com deies, que Televisió de Mataró s'ha convertit en un referent de la comunicació de proximitat, amb un munt de projectes que, a més, estan doncs, ara recollint els seus fruits amb aquests reconeixements, amb aquests guardons, però de tots els projectes que has pogut liderar i participar, Pep Andreu, en tots aquests anys, amb quin record o amb quin moment especial et quedes? Suposo que en són moltíssims, perquè cada temporada doncs, és diferent a l'anterior i a la que deixem enrere, però amb quin moment et quedes el teu pas per la televisió?
1: A veure, ara, diguéssim, amb l'últim, que he disfrutat moltíssim fent, porto anys ara fent cada dia al matí, bueno, ara ja no, fins la setmana passada pràcticament, una entrevista de mitja hora cada dia al matí, fent també a la secció de l'arxiu, recuperant notícies de fa 10, 15, 20, 30, 40 anys, i explicant-les, recuperar la notícia, però a més a més contextualitzar-la, explicar-la, com que les he viscut totes i me les sé pràcticament de memòria, puc explicar la notícia, què va passar abans de la notícia i fer l'espoiler del que va passar després, també, no? Per tant, amb això he disfrutat molt. Però si m'he de quedar també en altres èpoques, doncs mira, jo recordo també molt gratament l'etapa que vaig estar molts anys al capdavant del debat que es feia els dimecres a la nit, que era el Pantalla Oberta, que començàvem a quarts d'11 de la nit i acabava, depèn del dia, la una o les dues de la matinada o més enllà. I a més a més, teníem una tertúlia cada dimecres, últim dimecres de mes, en què teníem en Cuyàs, per cert, l'altre dia es va inaugurar el monument que recorda en Manuel Cuyàs, teníem en Toni Segarra, en Jordi Sorinyac, en Josep Manyac, molta altra gent que venien a la tertúlia. La gent, teníem una audiència brutal, la gent trucava per telèfon, era un referent, és a dir, condicionava el que es deia en aquella tertúlia, d'alguna manera la dinàmica de la ciutat i també algunes decisions polítiques. I era brutal, la gent en deia la tertúlia dels savis. Això va ser una expressió que va néixer al carrer, la gent ho va començar a dir, la tertúlia aquella que feu dels savis, no? I això va ser un moment molt maco, també, amb aquest debat. Abans, primer, els portàvem a sopar a tots els convidats al Camineto, al restaurant Camineto de Mataró, de la Rambla, i des d'allà doncs, la feien petar, moltes vegades coses que no tenien res a veure amb el tema, t'explicava moltes coses que després no es podien explicar. Vaja, era un moment molt maco també aquell. I després, prèviament havia estat fent un magazín també que va tenir molt de ressò, que es deia Barra Lliure, i que cada setmana portàvem un munt de gent a explicar històries, a fer actuacions musicals en un plató petitet, perquè vam començar a fer aquest programa als antics estudis del carrer dels Àlamos, abans d'anar a Can Marfà, i per tant, sí. Però, de fet, et diré que sempre m'ho he passat molt bé. A més, és que he fet tots els papers de l'AUCA que es poden fer en un mitjà de comunicació i en una televisió, des de construir la torre de l'antena que va muntar a la muntanya de Montcabré, i van portar una formigonera allà dalt i van construir l'antena, a pintar els estudis, a fer d'operador de càmera, realitzador, tècnic de so, a fer tot el tema que té a veure amb la publicitat, el director, tot, ho he fet de tot.
0: Que bé. Amb tot això que ens estaves explicant ara, hi ha hagut un concepte que és l'arxiu, que tu t'hi has dedicat. De fet, ho hem pogut veure també en pantalla, doncs, aquestes peces o aquests traços que ens has anat oferint. Però com ha estat cuidar d'aquest arxiu i, sobretot, també, suposo, deixar un relleu, no? Perquè ara hi haurà algú que s'haurà d'encarregar d'aquesta feina que tu has fet durant molt de temps.
1: Bueno, ara això ja els hi toca, els que estan al capdavant del mitjà, i decidir com es farà i qui ho farà i de quina manera es farà. Però és evident que jo valoro, i crec que el mitjà ho valora, i la direcció del mitjà també, que és un tema d'enorme importància, és que clar, tenir la història de la ciutat i bona part de la història també de la comarca dels últims 42 anys amb imatges, mm-hmm. on es pot veure el canvi urbanístic que ha experimentat a Mataró i bona part de la comarca, la construcció de l'autopista, la construcció del túnel de Parpés, de l'autovia primer, que és, amb la perforació de Parpés, el gran enorme forat que es va fer a la plaça Santa Anna de Mataró per construir el pàrquing subterrani. Quan es va enderrocar, es va fer explotar amb dinamita el pont de l'autopista que mm-hmm. arribava fins on ara hi ha la Laia Larquera, la rotonda de l'entrada de Mataró Sud. Allò era un pont que hi havia un munt d'accidents sempre, i allò es va dinamitar, ho tenim tot gravat. És a dir, tenim com la Via Europa, que és una enorme avinguda envoltada de vivendes, de grans blocs de pisos, allò eren torrents amb canyes i amb cabres pasturant, tot això ho tenim. Tenim molta gent que ha estat important a la ciutat, que malauradament ja no hi són, i els tenim allà també en l'arxiu. És a dir, el valor que té l'arxiu des d'aquest punt de vista històric i per explicar la història de Mataró és enorme, és enorme. I a més, hi ha una cosa, quan tu passes una notícia d'aquesta mm-hmm. recuperada de fa 30 o 40 anys, agrada moltíssim els que ho recorden, perquè per edat, ostres, i tant, jo me'n recordo, i també agrada moltíssim els que no ho han viscut, clar, a les noves generacions, perquè això era així, Mataró era mm-hmm. així, no?
0: Mm-hmm. Això és importantíssim. Amb tot aquest temps, ara que comença doncs, aquesta nova etapa, amb quina és la notícia que t'has quedat amb ganes de poder explicar que doncs, no ha estat encara una realitat a Mataró i que t'hauria agradat explicar tu?
1: Home, no sé, hi ha dues notícies que són temes recurrents, mm-hmm. que se'n podien fer serials. De fet, ja, si fossin una sèrie de Netflix, ja en portaríem 20 temporades o 30 alguns mm-hmm. d'aquests temes, no? Un és el Corte Inglés. El Corte Inglés, que continua havent-hi aquell solar on hi havia la fàbrica de Can Fàbregues, i allà només hi ha males herbes. No? Mm-hmm. Per tant, home, sí, m'agradaria ser-hi en el moment en què es decideixi finalment allò que passa amb allò. Si aixeca un centre comercial, que jo no crec, o si fa una requalificació urbanística i s'acaben fent moltes altres coses, però això seria, ostres, el capítol final, no? És fantàstic. Uh-huh. I després un altre que és un altre que es va arrossegant des de fa moltes dècades, també, que és el de què fem amb la N2, amb la Nacional 2. Continua sent, per molt que s'hagi explicat que ara la pacificació, que si farem això, farem allò, portem 20, 30, 40 anys explicant que farem això, amb coses aprovades que no s'han arribat a fer mai, tampoc, no? Com el tren orbital, eh?
0: Per exemple.
1: Aquesta és una altra, eh? Ja veurem com torna el calaix i d'aquí 10, 15 o 20 anys torna a sortir. Però sí, coses d'aquestes.
0: Ara, fora de micro, et preguntàvem als companys, ens dèiem com encara és les primeres santes, després de moltíssims anys sense treballar, com encara són aquestes noves rutines fora de la feina?
1: La veritat és que se'm farà estrany, perquè jo les santes, des de que vam muntar la tele, pràcticament les he viscut treballant. Uh-huh. I per tant, a comptagotes he anat a algun acte per gaudir-ne com a ciutadà i prou, no? I per tant, se'm farà estrany, perquè igual, no sé, se'm farà molt difícil. Les veurem una mica per la tele, també, mm-hmm. perquè per la tele es veuen fantàsticament, ho expliquem tot, i a més a vista de dron i el que convingui. Però, home, també li dic a la meva dona s'ha hagut de menjar les santes moltes vegades soleta, amb el nostre fill quan era petit, doncs hi havia d'anar ella, jo no podia compartir aquestes estones, i ara, doncs, home, serà molt maco perquè podrem recuperar estones per viure-les conjuntament, sí, mm-hmm. sí.
0: Ara, perdona que et faci una pregunta personal, però tinc entès que la teva dona la vas conèixer també vinculada a la tele, per tant, la teva vida familiar també té una gran part de Televisió de Mataró.
1: Sí, de fet, si estem junts és perquè ens vam conèixer a la tele, gràcies a la tele, mm-hmm. I ara farà, mira, el 29 de juliol farà 36 anys que ens vam casar, i ens vam casar l'últim dia de les Santes, fixa't. Perquè en aquella època, als començaments de la tele, feien programació de Santes fins al 28. Uh-huh. El 29 no en fèiem, ja tancàvem barraca. I llavors vam pensar que, clar, havíem d'explicar les Santes i ja ens casaríem l'últim dia de les Santes perquè ja no fèiem programació i, per tant, no alteràvem la dinàmica uh-huh. de la feina. El que passa que després vam decidir que el 29 també faríem programació de Santes i, per tant, els dos primers anys, o tres, potser anàvem a sopar per celebrar-ho amb la meva dona, però després, a l'últim dia de la Santa, estàvem treballant i acabàvem fent un gran sopar a Can Margarit amb tot l'equip de la tele i jo, la meva dona, sempre ha sabut que he tingut un amant i aquesta és la tele, només aquesta, la tele. I, per tant, la deixava per anar a sopar amb tots els companys i companyes de la tele el 29, que és el dia del nostre aniversari de casament. Però sí, ens vam conèixer a la tele, i tant, i tant.
0: Que bé. I ara podreu doncs celebrar-ho segurament en la data que toca doncs aquest aniversari. Pep Andreu, gràcies per haver estat avui amb nosaltres i per compartir també aquesta estona, i esperem seguir-te veient, eh? Ara, d'endavant, doncs també que ens vinguis a veure quan tu vulguis, que també és casa teva, això.
1: Doncs moltes gràcies, i ara diré el que moltes vegades diuen els convidats quan fas una entrevista. Jo, és de les primeres vegades que em poso a l'altre costat.
0: Fixa't.
1: Ostres, ja està, s'ha fet curt,
0: ja està,
1: això.
0: Ja està, s'ha fet curt, això. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
1: Les demandes d'alguns grups municipals que s'obrin aquest estiu mateix als contenidors de brossa ha fet que el grup d'En Comú Podem expressi la seva preocupació que el debat al voltant d'aquest servei pugui centrar-se exclusivament en l'obertura o no dels contenidors i no s'afronti al que a criteri d'aquest partit és el més important, que els contenidors funcionin i que, en general, funcioni també el servei que dispensa l'empresa concessionària. Escoltem el regidor Enric Pons, que afirma que ara el que toca és que es presentin els resultats de l'auditoria externa que s'ha estat fent i a partir d'aquí es faci d'una vegada un dimensionament adequat del sistema. Dimensionament que després hauria de servir per escometre la nova adjudicació del servei. Com ja havia fet amb anterioritat, el portaveu Comú expressa d'altra banda la sospita que la fórmula de contenidors oberts i ús opcional de les targetes, com defensa el govern, podria tenir un rerefons electoralista.
2: Preocupats perquè creiem que el debat s'està centrant molt en si el contenidor està obert i tancat. Plantejar la possible decisió en els propers mesos que la identificació per targeta sigui opcional, la veig una mesura una miqueta electoralista. Jo entenc que el debat, entenem que el debat hauria de ser 1. Hem d'aconseguir que els contenidors funcionin. Per tant, hem d'escollir un millor contenidor. Sembla que sí.

0: Va haver una decisió tècnica que va ser errònia i ens hem equivocat de contenidors. Com ho resolem? Preparar-nos per fer una licitació millor. La desera licitació, entre altres coses, infradimensionava les necessitats de Premià. Hem de tenir major control a l'empresa i fer-li responsable no només de la recollida de contenidors, sinó de la neteja del voltant. I després hem de buscar solucions a espais on acostuma a haver-hi moltes bosses fora i d'altres elements. I per últim, doncs sí, estem pendents de rebre l'informe d'auditoria del servei i a partir d'aquí que l'equip de govern ens presenti un pla d'acció de millora.
1: Pons es va exclamar d'altra banda que el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, hagués manifestat per primer cop de forma honesta, en paraules seves, la seva visió i les seves explicacions sobre la problemàtica amb una resposta al Partit Socialista a Instagram, on el PSC justament instava el govern a obrir els contenidors.
0: I per altra banda també valorar una cosa que es veu fer ressò vosaltres a Premià Media, i és la conversa que va tenir la compte d'Instagram del PSC i el senyor Pep Ripollès. Jo crec que és la primera vegada que el senyor Pep Ripollès comparteix de manera més honesta la situació del que es va trobar i del que ha passat aquests anys a l'Ajuntament.
2: Premià Media. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: Que es disfruta molt, ho passes molt bé amb la gent i és un moment molt especial. Jo soc Ryan Lenk.
4: M'estem levantant els gegants. Quan actuem a l'escenari?
5: Els dimonis, perquè hi ha molt de foc i a mi m'encanta el foc.
4: El correfoc. Moltes coses més. Els gegants. Els capgrossos.
6: Arlet, com es diuen els gegants?
4: Matías, Tret i Omar.
7: Ara sí, ara està. La diada de Sant Jordi, ara sí.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Can Manent estrena aquest cap de setmana la seva agenda pròpia amb una proposta que combina patrimoni i gastronomia. Dissabte a les 7 del vespre acollirà el Tast de Vins, Tast d'Història, una activitat dedicada a la vinya i al món agrícola al Maresme. La iniciativa servirà també per començar a donar contingut regular a l'equipament, una voluntat que l'Ajuntament ja havia expressat durant la inauguració de la Casa de la Festa. A més de les visites a les exposicions permanents els dissabtes i diumenges al matí, l'espai vol programar activitats familiars, xerrades i altres propostes culturals. Ho explicava aleshores la regidora de Cultura, Bàrbara Anglí.
2: De la mateixa manera que en els museus, doncs, cada cap de setmana hi ha una activitat familiar, doncs a Can Manent això també passarà. No? A part de que altres coses que aniran sorgint, xerrades...
1: Durant la sessió es repassarà la presència de la vinya al Maresme des de l'antiguitat fins als nostres dies i posteriorment un sommelier conduirà un tast de 3 vins. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a través del web premiadamar.cat/Can Manent.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM. Premià Mèdia. Informació.
1: Premià de Mar enceta avui una edició molt especial de la Festa Major marcada pel 30è aniversari dels Pirates i premianencs. La primera jornada combinarà activitats familiars, música i cultura popular abans que l'eufòria doni el tret de sortida oficial a 6 dies de celebració. Al matí començarà amb la Jocteca Pirata a la Biblioteca Martí Rosselló. A partir d'un quart de 7 de la tarda, el seguici infantil recorrerà els carrers fins a la plaça de l'Ajuntament, on tindran lloc l'eufòria petita i el concert familiar. Els menuts ja estan de festa amb Folk Kids de Pep López i sopar de duro. La jornada continuarà amb una audició de cançons tradicionals catalanes al Centre Cívic, el tradicional concert de Festa Major de l'Escola Municipal de Música i el sopar popular a la plaça Nova. Els actes més esperats arribaran a la nit. A les 11, el seguici nocturn conduirà les colles de cultura popular fins a la plaça de l'Ajuntament i poc abans de la mitjanit, l'eufòria tornarà a donar vida al ritual que any rere any marca l'inici oficial de la Festa Major amb l'esclat de gralles, tabals, gegants i capgrossos. Tot seguit començarà Premià Estar de Festa amb l'actuació de la Porca Aventura i la sessió de PD Cardat, que tancarà la primera nit de celebració.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
1: L'univers infinit.
0: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'onada de calor, l'activació avui del nivell 3 del Pla Alfa a la major part del Maresme i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com passa en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia intensiva. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
2: Una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona onada de calor que ens fa estar de guàrdia fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Estem tots els dies, matí, tarda i fins les 10 del vespre, de guàrdia.
1: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de dos vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega de 600 litres d'aigua. Cada tarda, l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt. Ara mateix, gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Crítiques rotundes del PSC a la Festa del Comerç, que es va celebrar fa dues setmanes, especialment pel que fa a la presència de comerços al carrer, i crítiques parcialment compartides pel grup d'Estimem Premià. Ahir la portaveu socialista Luz Cánovas parlava de la pitjor Festa del Comerç que s'ha fet fins ara, i avui l'Antoni Subirà, des de l'equip de govern, admetia que va faltar ritme i s'emplaçava a introduir millores de cara a l'any vinent. Els escoltem a tots dos.
3: Jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut. No hi havia hagut
4: tirar
3: al carrer. Es va quedar com una cosa com molt
4: descafeinada. Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent.
1: Recordem que la setmana passada el titular de Comerç, Xavier Gatius, posava bona nota a l'activitat, però ho feia sobretot assenyalant els canvis introduïts a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans. Des de Comerç Premià, l'entitat que organitza a quatre mans amb l'Ajuntament la Festa del Comerç, ens diuen que la setmana vinent tenen prevista una reunió per valorar l'esdeveniment, però ja ens avancen que les primeres impressions constaten que hi va haver una davallada important de participació. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes, entre elles el Maresme i, entre altres poblacions, a Premià de Mar. Segons explicava ahir el capgròs a partir de l'ACN, els lladres, que han estat detinguts a Reus, utilitzaven un modus operandi singular. Un d'ells, actuant com a ciclista, establia relació amb altres ciclistes per alguna carretera o pista de muntanya i després de compartir uns quants quilòmetres de ruta, quan ja hi havia fet una certa confiança, s'aprofitava d'algun moment de descans i s'emportava la bicicleta de la víctima. Després de es van realitzar nous robatoris a Barcelona, Vinyols, Premià de Mar i el Masnou, i el 2 de juliol un ciclista de Reus va alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana que havia patit un nou intent de robatori, i va ser a partir d'aquí que es va detenir un home de 47 anys i una dona de 28, mentre que una tercera persona de 40 anys ha quedat investigada. Els detinguts ja estan a disposició judicial. Primera incursió demà dijous de la Fundació El Maresme i de la seva mascota, en Santi, a la Festa Major, per mitjà de dues activitats, els Jocs d'en Santi i la Flash Mob de les Dissantes, amb el ball de la cançó Jo sóc com tu. Tot plegat està organitzat per la Fundació El Maresme i es farà en virtut del conveni que manté l'entitat amb l'Ajuntament. La Carme Villarreal, cap de Servei Atenció Acció Social de l'Ajuntament, justificava la iniciativa en la voluntat de sensibilitzar i oferir una visió realista i positiva de la discapacitat.
5: Des de la Regidoria de Serveis Socials i Suport a la Discapacitat estem molt contentes. La idea que tenim és oferir un espai lúdic familiar que permeti sensibilitzar i generar una visió positiva i realista de les persones amb discapacitat. En acabar, ens animem a tothom per desplaçar-nos a la plaça dels Països Catalans per realitzar la Flash Mob.
1: Els jocs es faran a les 11 del matí al tram central de Jacint Verdaguer i estaran dinamitzats per professionals i per usuaris amb discapacitat de la Fundació. A dos quarts d'una del migdia, a la plaça dels Països Catalans, es farà la flash mob del Jo sóc com tu, sota les indicacions de l'equip de ball de la Fundació. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribem al punt més intens de l'onada de calor. Per aquests verals ens situem entre els 26 graus de mínima i els 32 graus de màxima.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
8: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
7: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
8: Home, testimonis.
7: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
8: A la teva ràdio local.
6: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
9: Sound System. Un programa dedicat a l'impuls de les músiques que determinen la cultura que ens mou. Jazz, soul, funk, jamaicanes, llatines, africanes, rareses, col·leccionisme, convidats... Tot ben relligat.
10: És Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
7: El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya al ple i primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Pep Ripollès, no té cap dubte que la nova escola bressol municipal als Corriols estarà a punt pel curs vinent perquè la nova empresa adjudicatària de les obres ha garantit que així serà i perquè, de fet, segons ha explicat, la nova adjudicació ja s'ha tramitat justament de tal manera perquè això sigui així. Ripollès, en declaracions a Premià Mèdia, aplaudia com s'ha reaccionat després de la rescisió del contracte amb l'anterior adjudicatària.
11: Valoro molt positivament el fet que s'hagi fet aquest canvi de la manera que s'ha fet i de la velocitat que s'ha fet, perquè aquestes coses de licitacions ja saps que tenen els seus tempos i les seves maneres de fer. Nosaltres estem preocupats simplement per complir terminis i amb aquesta nova adjudicació de la manera que s'ha fet complim els terminis, per tant estem relativament tranquils de com està evolucionant i com funciona això i ens han garantit que tindrem mandat a l'escola Bressol en marxa. Per tant, tranquil·litat i deixar-los treballar i que s'acabi ja l'obra en temps i forma.
7: Recordem que la setmana passada va transcendir que els problemes financers de la primera empresa encarregada dels treballs havien provocat l'aturada de les obres i que finalment l'Ajuntament va optar per rescindir el contracte i contractar una altra empresa a través d'un procediment negociat. Des de l'equip de govern es conserva la confiança absoluta que els terminis es compliran, però l'oposició al grup socialista s'ha mostrat escèptic i ha acusat el govern d'haver amagat la informació i d'haver enganyat les famílies donant dates que no es podien complir.
10: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: A Premià Mèdia tenim secció amb la policia local avui per parlar, atenció, de seguretat al carrer de cara a la Festa Major de Premià de Mar, que serà aquesta propera setmana. Recomanacions, suggerències i també obligacions com a ciutadans per gaudir de la festa amb seny. Amb una mica de rauxa, evidentment, per passar-nos-ho bé, però evidentment amb seny. Amb en Toni i amb en Joan, benvinguts a la ràdio, companys, com esteu?
2: Bon dia.
3: Bon dia, Marc.
1: Què significa per la policia local viure una Festa Major? Imagino també que són dies previs de molta feina, de fer dispositius especials, no? Perquè ja preveieu que hi haurà molta gent als carrers. Com ho gestioneu, això?
2: Doncs sí, és una previsió que ja es fa amb temps. S'incrementa el servei policial al carrer, doncs hi ha més gent. Es preveu que d'altres poblacions properes, com cada any, vinguin a la nostra Festa Major. I sí, efectivament, s'incrementen les patrulles, s'incrementen els dispositius, per garantir doncs, que tothom pugui gaudir de la Festa Major amb tot el civisme i seguretat possible.
1: Uh-huh. Al final, Toni, parlem només de nombre d'efectius, és a dir, més policia, o també hi ha dispositius pensats, organitzatius, perquè, clar, evidentment, la població es multiplica, no? Ja no només ve gent de Premià, sinó que ve gent d'arreu, perquè la Festa Major, els últims anys, ha guanyat en popularitat, podríem dir-ho, no? Hi ha molta més gent al carrer.
3: Sí, evidentment, són dies excepcionals. És una setmana que, com deies, al final n'hi ha personal de seguretat privada que fan de controladors d'accessos. El que deia el Joan, nosaltres també dupliquem els efectius, evidentment, perquè tenim un volum de gent aquests dies bastant important. I també hem de comptar amb la gent voluntària que també treballa i ajuda doncs, a fer tasques que igual nosaltres tampoc podríem arribar. Com talls de carrers, igual, quan es fa algun acte, aquests temes així són de gran importància, també els voluntaris.
1: Hi ha alguns punts concrets de Premià que us facin patir més que d'altres? Per exemple, m'estic imaginant el desembarcament. Una vegada arriben els pirates, a la platja hi ha moltíssima gent, però també mentre després fan el saqueig i demés, el punt principal, quan hi ha la presa de l'Ajuntament, és la plaça de l'Ajuntament, que s'omple moltíssim, s'omple a vessar. No sé si hi ha alguns punts, de, com aquest, per exemple, que us facin patir més que d'altres.
2: Bé, és evident que el desembarquem pirata mou una gran quantitat de gent, no només de Premià, sinó tots els que venen. Els accessos a aquests actes a la platja de Llevant, que solen ser els pas soterranis i els accessos de vehicles, hi ha una gran influència de gent i de vehicles, i això, clar, ens preocupa. Sempre recomanem que, en quant a vehicles, siguin previsors, perquè el volum i estacionament són els que són, siguin previsors de vindre en temps suficient per poder estacionar. I en quant als vianants, és important, a part de fer servir els pas soterranis ordinaris que n'hi ha en tot el camí ral, sobretot fer servir el més ample i el que més facilitat dona d'accés i sortida, que és el nou d'accés al port des del carrer Santiago Rusiñol. Això per una banda. I és cert que el desembarcament coincideix amb altres actes que són els de més influència, em sembla que és el dia 8, i el que s'intenta és coordinar, que si siguin coordinats i siguin al mateix temps perquè la gent no s'aglomeri només en una zona, sinó que hi ha el dia 8 em sembla que hi ha, si no recordo, el saqueig, la sala de l'Ajuntament i Premià Ciutat Pirata. Uh-huh. Aquests tres actes, que és on més gent pot anar, són simultanis. Amb això el que s'intenta aconseguir és que es reparteixi i no s'aglomeri només en una zona. Evidentment, si hi ha una aglomeració molt alta, es pot, per motius de seguretat, decidir, escolta'm, aquí no pot entrar més gent, però seria des d'un punt de vista de seguretat.
1: Mm-hmm. Què vols afegir,
3: doncs? Sí, m'agradaria fer una puntualització, sobretot el dia de l'eufòria. És un dia que, bueno, la plaça d'Ajuntament, els accessos sí que estaran controlats, no es permetrà ni entrar begudes alcohòliques, ni ampolles de vidre, tot haurà de ser plàstic. Recomanem als establiments, com cada any, que si fan venda d'alcohol o venda d'algun refresc, no donin el que són el casc de vidre, que tot sigui en gos de plàstic, i allà sí que n'hi haurà control d'accés. Vull dir, quan arriba un moment que la plaça no pot suportar més persones a l'interior, perdó, no es deixarà passar. Clar, nosaltres sempre diem el mateix. Les persones que estan treballant no tenen la culpa de no deixar entrar la gent. És per un tema de seguretat. Nosaltres sempre vetgem per la seguretat dels ciutadans i la seguretat que estigui disfrutant aquestes persones aquell fet. Llavors, que no es discuteixin amb els controladors, que no es discuteixin amb la policia quan en algun acte o algun carrer no els hi deixen passar, no és una cosa que aquell policia o aquell controlador no vulgui per fer-li la guitza a aquella persona, és perquè és per algun motiu, llavors que intentin agafar alternatives.
1: Mm-hmm. Molt bé, queda clar, evidentment, avui amb en Toni i amb en Joan de la policia local, aquesta policia de proximitat, per parlar d'aquesta festa major i aquesta seguretat al carrer. Evidentment, dèiem també, són dies de passar-s'ho bé, no? De posar
3: correcte.
1: També una mica de rauxa. Sí. També hi ha beguda al carrer, no? Com gestiona això la policia?
3: Bueno, això de la beguda és un tema... A veure, quan són festes intentes portar un control i si hi ha menors per la via pública consumint, evidentment se'ls hi pren a l'alcohol, i es gensa i bueno, els hi fa, no, Joan?
2: Sí, correcte. O sigui, la beguda alcohòlica està prohibida de vendre als menors. Uh-huh. Llavors, s'intenta controlar d'alguna forma doncs que tant als actes com als desplaçaments o a les places no n'hi hagi un consum, ja no només per les persones que són a la plaça, sinó també pels veïns. Hem de pensar que molta gent ve a gaudir de la festa, però molta altra gent ha de treballar el dia següent. Llavors hem de coordinar el que és el civisme amb la disbauxa i la celebració de la festa. Això sí que ho demanem, ser conscients de que uns poden estar de festa, però altres, pues, malauradament, el dia següent han de treballar i han de descansar. Això sí que ho demanem. Mm-hmm. També és cert que, com deia el company Antoni, la senyalització... si hi ha una tanca, tancant un carrer o desviant una circulació, és important que es respecti. Entenem que hi ha veïns que tenen que anar al seu garatge o la seva vivenda, no hi ha problema, poden moure la tanca però després posar-la, perquè darrere pot vindre un altre cotxe que no és de la zona i es fica al mig de l'acte. Això sí que ho demanem. Si es mou alguna tanca, sisplau, que es torni a posar al seu lloc.
1: Mm-hmm. Sentit comú i respecte,
2: comú,
1: com
2: correcte.
1: Explica el Joan, la llibertat d'un individu, no?, acaba allà on comença la de l'altre. No? Si el veí ha de descansar també, doncs respecte i sentit comú,
3: sí,
1: per a tothom.
3: Sabem que són dies complicats, perquè evidentment a tothom li agrada la festa major, però no és festa tota la setmana per tota la gent. Llavors sempre diem això, que amb la mesura que sigui possible que es respecti el descans dels veïns de Premià.
1: Mm-hmm. Hem ja dit també que tindrem disponible diferents punts lila, no?, davant de qualsevol actitud,
2: sí,
1: violenta o assetjament,
2: sí,
1: que malauradament també són actituds que hem de viure, i tant de bo no ho haguéssim de viure, però també tindrem aquests punts disponibles.
2: Cert. Hi ha els punts liles, que estaran pràcticament a gairebé tots els actes on hi ha més gent, a l'Eufòria, els concerts de la platja i desembarcament, el Vall Pendó, el Vall Tronera, els concerts de la platja. Són punts, com tu has dit, on aquelles persones que puguin sentir-se assetjades, que tinguin la sensació que algú els segueix o que ha patit algun tipus d'incident relacionat amb l'assetjament, es poden dirigir a aquests punts. Hi ha personal professional que coordinarà, si fa falta, en la policia, doncs, el problema que pugui tindre aquesta persona.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs queda clar, eh? Tindrem aquests punts lila disponible, com ara explicava el Joan. Evidentment, també la festa de Premià de Mar, que es caracteritza per aquesta batalla entre pirates i premianencs, i també l'aigua té un paper important. També m'agradaria aquí que la policia local ens fes un missatge d'aquest consum responsable, perquè també està molt de moda, no?, el fet de portar pistoles de casa plenes, no?,
3: sí,
1: anar mullant a gent pel carrer, fins i tot alguns veïns. Que...
3: Sí.
1: Què hem de dir de l'aigua?
3: Això és el hàndicap de cada any, de que sempre diem que la festa major de Premià, el del desembarcament d'Espirat, no és una festa de l'aigua. Es pot tolerar, no sé d'on va sortir el tema de portar pistoles, però bueno, al principi va estar bé, però ja crec que s'ha anat anant de les mans una miqueta. Llavors, aquest any em sembla que no hi ha ressentiment d'aigua, però volem dir que no vol dir que haurem de carregar les pistoles i fer un ús molt excessiu. Nosaltres el que sempre diem és que hi ha gent que està treballant a la festa major i està treballant, no està gaudint igual de la mateixa manera que els que s'ho estan passant bé. Llavors el que demanem sempre és que els actors, el personal de l'Ajuntament que està treballant, els voluntaris, els controladors d'accessos, la policia no som gent que ens tinguin que estar disparant aigua ni res, ens han de respectar perquè estem fent unes tasques importants per ells, que és donar-li seguretat i que puguin gaudir d'aquesta festa. Llavors sempre demanem el mateix, que no som persones perquè puguin estar tothom disparant, que s'ho passin bé. També veiem que hi ha gent que surt a la festa major i volen gaudir de la festa major sense aigua. Llavors també diem que no facin ús la gent que porta pistoles i mullin a persones, nens, infants, cotxes amb bebès que porten, hi ha molts, que igual no volen disfrutar de la mateixa manera. Mm-hmm. Llavors podem arribar a un problema bastant gran de pues, trobar una petita bralla, una discussió que ens podem evitar totalment. Mm-hmm. Llavors que respectin el que no porti pistoles, doncs que no el mullin, perquè al final ell vol gaudir la festa major, doncs com diem, de veure els pirates premianencs gaudint d'aquesta batalla que fan.
1: Perfecte, molt bé. Avui hem tingut aquests consells de seguretat per part de la policia local, amb en Toni i el Joan. Deixarem també a la intimitat, si sou pirates o premianencs. Això ja cadascú...
3: No, jo sóc premianenc. Premianenc.
1: Molt bé, molt bé. I deixarem també a la intimitat de cadascú, anava a dir, però mira, ells s'han posicionat com a premianencs. Esperem també que gaudiu molt d'aquesta festa major, més enllà de treballar-la, més enllà de tota aquesta seguretat, i d'agrair-vos també la bona feina que feu perquè tothom la pugui gaudir de la millor manera possible. Toni i Joan, gràcies. És un plaer tenir-vos a la ràdio. Que vagi molt bé aquests dies de festa major.
2: Gràcies.
3: Gràcies, gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: és Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM. Premià Mèdia. Informació.
1: Un col·lectiu de joves vinculats al Consell per la República i a l'ANC estan duent a terme fa uns dies una campanya a 14 poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar, per reclamar l'ús del català en la senyalització viària. La campanya s'anomena Pareu al català a tot arreu perquè justament les accions que s'estan fent consisteixen a substituir per mitjà d'un adhesiu la paraula stop pel terme en català pareu a diversos pals indicadors. Aquest col·lectiu considera que l'ús de termes anglosaxons suposa un retrocés en l'ús social del català i recorda que la legislació internacional en matèria de senyalització viària admet l'ús de llengües cooficials i fins i tot, per raó de l'espai físic disponible a les plaques, permet saltar-se la fórmula bilingüe i utilitzar només un idioma. En aquest sentit, assenyalen casos com el Quebec o Turquia, on fa temps que assenyalen l'estop utilitzant respectivament les paraules arret i dur. Com diem, Premià de Mar forma part de les 14 poblacions per on s'està desplegant la campanya. Són municipis sobretot del Maresme i trobem, entre altres, Mataró, Cabrera, Premià de Dalt o Argentona i dels Vallesos, però també hi ha Badalona. El col·lectiu impulsor afirma que l'objectiu de la campanya és triple: obrir un debat social urgent sobre la pèrdua d'ús de la llengua catalana en l'espai públic, forçar el Servei Català de Trànsit a moure fitxa i encoratjar a les organitzacions de joves dels països catalans que s'assumin a l'acció.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui a Premià Mèdia conversem amb el cantautor Joel Carro, un músic que ha construït un univers sonor propi a partir del folk, el blues i la cançó d'autor i que, a més, ara presenta l'Instant Únic, un disc que aprofundeix en les emocions, també en la memòria i el pas del temps a través d'aquesta proposta musical. Benvingut, com estàs?
1: Superbé, quina catxo intro que m'has fet.
0: Gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. Parlàvem de moltes influències, de molts estils. Com ho has aconseguit unir tot en aquest treball, en aquest instant únic?
1: No ha sigut una intenció lo de juntar estils i tot aquest univers, sinó és algo que ha anat sorgint poc a poc al llarg del temps, des del primer moment, no?, que surt la primera idea amb la guitarra, fins a l'últim, que és amb la mescla i decisions com sonores, no? Ha sigut algo orgànic, diguéssim. Mm-hmm.
0: Joel, ets un artista prou jove, però amb una identitat musical molt clara, molt marcada. Com l'has anat construint des que vas començar fins al dia d'avui perquè sigui una cosa tan única i a la vegada tan reconeixible, que només escoltant la cançó la gent ja ho pugui associar a tu?
1: Doncs jo crec que... Suposo que amb els referents que he anat tinguent i el que he anat copiant al final amb la guitarra i el que he anat creant, doncs és de la manera que he anat trobant un so com més propi. Sobretot el tema de tocar amb afinacions obertes, portar aquestes ungles postisses, tota aquesta tècnica del fingerpicking. Jo crec que això ha anat creant una identitat i també el tema, suposo, de les lletres, de l'imaginari que... Realment jo crec que encara m'estic trobant en aquest aspecte. Però tot això ha anat creant aquesta amalgama de coses, de conceptes.
0: Parlaves de referents. Quins són els teus referents actuals? Perquè suposo que també, depenent del moment, doncs has anat agafant de diferents fonts, no? Però actualment, qui són una mica els teus referents o amb qui et mires?
1: Actualment, bueno, just en el moment del disc, estava molt obsessionat amb un guitarrista, bueno, encara també és un dels meus referents, que es diu Riley Walker, de Chicago, que ha anat fent uns temes, bueno, uns àlbums, perdó, que ha anat una mica també entre el folk i el rock progressiu, una mica la psicodèlia, el jazz. Després un altre grup, que són uns dos germans, que són de Miami, crec, que són... Es diuen Tornstans Band, costa molt de pronunciar. I després altres influències més antigues, psicodèliques, dels anys 60-70... Bueno, una mica això.
0: Sí, molt bé. Ja fa uns mesos que estàs rodant amb aquest instant únic. Què representa aquest disc, aquest treball, dins de tota la teva trajectòria, dins de la teva feina?
1: Representa... un moment vital, jo crec, en què em puc adonar una mica de que al llarg del temps he pogut crear, he anat creant coses musicals i les he pogut congelar en un moment, no? I adonar-me'n de que és una foto, no? d'aquest moment, d'aquest moment vital, d'aquest instant únic.
0: Sí.
1: Jo crec que és per mi una fotografia d'un moment de dir, ostres, mira, mira que ha sortit de tota aquesta trajectòria vital, musical.
0: Pues és una pregunta com molt profunda, però què s'hi veu en aquesta fotografia o quins elements has identificat tu d'aquest moment vital i musical en el qual et trobaves quan vas fer aquest instant únic?
1: Doncs suposo que la idea general és una mica... doncs això, el moment present, no? En el que passen les coses, no? L'estar present quan passen aquestes coses i la màgia d'aquest moment, no? I l'aventura i el transformar, com transformar d'un moment a l'altre, no? El pas del temps, l'amor, totes aquestes experiències.
0: Creus, Joel, que ens falta una mica això, aquesta presencialitat del moment... quan vivim a vegades situacions que a vegades estem més pensant en el que vindrà després que no pas en viure aquella situació. Estem parlant una mica també doncs, al viure el moment, a l'estar allà present.
1: Sí, sona una mica atòpic, la veritat, però sí, totalment. Jo mateix porto un dia a dia molts cops que estic en un altre lloc, no? I a vegades quan tornes i dius, vale, com... T'asseus un moment sense fer res, a mirar... Uh-huh. Un moment contemplatiu, no dius, vale, crec que va més per aquí la cosa que l'altre.
0: Clar. Uh-huh. Sí. De fet, en aquest disc parles del pas del temps, de la memòria, l'espiritualitat. D'on sorgeix aquesta necessitat d'explorar tots aquests temes i de parlar-ne'n? Perquè suposo que més enllà de la feina musical que hi ha, també hi ha una part de vivència pròpia, no?, que et porta a experimentar i a moure't en tots aquests entorns.
1: Sí. Bueno, la vida, no? Al final ens passen totes aquestes coses i sí, per mi el que és el pas del temps, l'amor, no? Tot això que ho pugui aglutinar i fer d'això cançons, per mi és una part molt espiritual per mi, no? Uh-huh. Trobar aquest moment com per poder plasmar això i tenir com els meus espais íntims i després compartir després a l'escenari, no? Uh-huh. Com a manera més ritualitzada o alguna cosa així.
0: De fet, parlaves de compartir-ho, no?, amb la gent que ve a veure't als concerts o les trobades que fas. Com apliques justament, doncs, aquesta cosa que potser en el moment de creació era més íntim i ara ho comparteixes amb la resta? Com els fas partícips als oients i a la gent que et visita?
1: Doncs, sobretot, agraint un muntó, no? Mm-hmm. L'altre dia estava fent un concert i feia molt que no en feia cap. I de cop estava ja sentat a l'escenari del rotllo... Ostres, que raro, perquè això sempre ho faig a casa sol, no? Mm-hmm. I de cop estava compartint i vaig dir, que guai, com això que valoro tant, poder-ho ensenyar i que estigueu aquí davant meu. Clar. Vosaltres, no? Gent coneguda, gent desconeguda. I sempre intento agrair, no?, a la gent que ve als concerts i bueno, intentar fer una mica de feedback, que a vegades funciona més, menys, depèn de l'ambient, no? Però sobretot agrair.
0: Com tens l'agenda ara mateix? En l'horitzó més proper, tens algun concert tancat, alguna coseta que es pugui explicar?
1: Tinc un parell de concerts. Just aquest divendres tinc un concert a Sabadell, al pub The Wild Geese, a les 11 de la nit, en format solo. I després tinc un el 8 de juliol a La Garriga, al casino.
0: Molt bé, doncs tothom convidadíssim. I mirant també cap al futur, en quins projectes o en quines coses, si no és un projecte concret, en quines coses t'agradaria experimentar o trobar o analitzar o investigar d'ara cap al futur?
1: Ostres, doncs moltes coses. Rumio moltes coses últimament. Mm. Però ara mateix a la vista el que tinc és... bueno, tinc un projecte amb uns col·legues que fem versions... Bueno, és un grup de rock i fem versions. I tenim alguns concerts i és un món que m'agrada molt experimentar, més rockero i guitarres elèctriques i tot. Després estic amb el Marc Vilajoana, cantant, ballarí i actor, que tenim alguns concerts a partir del setembre i que també fem col·laboracions plegats i tot. Uh-huh. I després, per altra banda, crec que aquest estiu... Bueno, porto ja un temps rumiant de fer un disc instrumental de guitarres i guitarres diferents, que tinc unes quantes.
0: Molt bé.
1: Així que més o menys aquests tres fronts són els que tinc a la vista.
0: Molt bé. Doncs, Joel, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Qui et vulgui escoltar o et vulgui trobar o saber doncs, justament aquesta agenda que vas preparant, on et poden trobar?
1: Podeu seguir-me per Instagram, de moment és la pàgina que tinc, joelcarro.music. I després per escoltar la meva música a totes les plataformes possibles, Joel Carro, ja ho trobareu.
0: Molt bé, doncs per acabar demanarem que ens regalis una mica de la teva música. Amb què acabarem aquesta entrevista?
1: Doncs mira, acabarem amb un tema que és l'única versió del disc, però que m'agrada molt tocar sempre i que porto anys tocant, que és En el Lago, que és una versió d'un grup dels 70, 60, 70 d'aquí a Espanya, que es diuen Triana.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Joel, i amb aquesta cançó acabarem. Gràcies per estar avui també a Premià Mèdia.
1: Gràcies.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat una nova llei encaminada a l'erradicació completa de l'amiant al país amb l'horitzó 2032. Entre altres disposicions, la llei impulsa la creació d'un cens de cobertes d'amiant, obligacions concretes per als ens locals, línies d'ajut i fins i tot un règim sancionador, amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris d'immobles que incompleixin les ordres de retirada. Tot i l'aprovació, però, el govern català disposa d'un marge d'un any per redactar el reglament tècnic específic que desplegarà la llei de manera imminent sobre el terreny. Sigui com sigui, per raons òbvies, la iniciativa, que és pionera a escala internacional, té implicacions molt importants per l'administració local perquè s'encomana ara als consistoris treballs a tres nivells. Cada municipi haurà d'elaborar un cens de cobertes amb amiant, prenent com a base els mapes que ha fet l'Institut Cartogràfic de Catalunya i creuant dades amb altres mapes i inspeccions sobre el terreny, retirar l'amiant dels edificis públics, activar labores d'inspecció i emetre ordres d'execució als propietaris privats. Per fer possible l'encàrrec als ens municipals, el text legal inclou una clàusula que obliga la Generalitat a garantir la suficiència financera dels municipis per poder complir amb totes les noves obligacions. Val a dir que el Capgròs informava que, segons l'últim estudi de l'Agència de Residus de Catalunya sobre cobertes amb amiant a Catalunya, Mataró és la ciutat maresmenca amb més cobertes comptabilitzades, amb 363 teulades que equivalen a 2.490 tones, cosa que suposa una ràtio de 19 quilos per habitant. Premià de Mar ocupa el cinquè lloc entre les poblacions maresmenques amb 44 cobertes, 190 tones i 6 quilos de ràtio. Es dona el cas que la població amb la ràtio més alta és Vilassar de Mar, que arriba als 22 quilos d'amiant per habitant.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La candidatura premiarenca al Pla de Barris és el tema principal del tercer número de l'any de la revista municipal Vila Primer.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi de Sentmenat generi nous conats i arribi a afectar el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, on encara hi ha unes 300 persones confinades. El foc ha cremat unes 200 hectàrees i els bombers no preveuen poder-lo estabilitzar com a mínim fins aquesta tarda. Tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt, a més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim, amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a Ponent, les Terres de l'Ebre o la Conca de Tremp. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
5: Estem ara justament en el pic d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. Avui farà molta calor arreu del territori, les zones de Ponent, el litoral, prelitoral, també fins i tot el Pirineu pujarà de temperatura, temperatures que no són les habituals en aquesta zona, temperatures molt per sobre de la mitjana i, per tant, arreu del territori hem de tenir molta cura amb aquestes temperatures avui.
4: La calor també serà intensa a la nit, amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. Gairebé 100 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. De fet, avui el Parlament Europeu ha defensat reforçar la prevenció per fer front a les onades de calor i als incendis forestals. En un debat a Estrasburg, els grups polítics i la Comissió Europea han coincidit que cal actuar al marge de les disputes ideològiques. La Comissió Europea de Gestió de Crisi ha advertit que Europa és el continent que s'escalfa més ràpid, mentre que l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, ha alertat que el negacionisme climàtic pot convertir Europa en un cendrer gegant. I Donald Trump ha ordenat tallar les relacions comercials amb el govern espanyol. El president dels Estats Units acusa Espanya de no complir amb les seves obligacions dins l'OTAN i l'ha qualificat de soci terrible. També ha assegurat que no vol fer cap negoci amb l'Estat. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desarticulat a Barcelona un grup violent juvenil vinculat a agressions amb armes blanques, robatoris violents i temptatives d'homicidi i tràfic de drogues. La investigació ha acabat al maig amb 18 detinguts, 6 dels quals menors. Segons la policia, el grup, conegut com els 300, actuava de manera organitzada i feia servir la violència extrema per controlar el territori. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
6: L'onada de calor, l'activació avui del nivell 3 del Pla Alfa a la major part del Maresme i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com passa en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia intensiva. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
7: Una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona onada de calor que ens fa estar de guàrdia fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Estem tots els dies, matí, tarda i fins les 10 del vespre, de guàrdia.
6: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de 2 vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega de 600 litres d'aigua. Cada tarda l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt. Ara mateix gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Crítiques rotundes del PSC a la Festa del Comerç que es va celebrar fa dues setmanes, especialment pel que fa a la presència de comerços al carrer, i crítiques parcialment compartides pel grup d'Estimem Premià. Ahir la portaveu socialista Luz Cànovas parlava de la pitjor Festa del Comerç que s'ha fet fins ara, i avui l'Antoni Sobirà, des de l'equip de govern, admetia que va faltar ritme i s'emplaçava a introduir millores de cara a l'any vinent. Els escoltem a tots dos.
3: Jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut. No hi havia botigues al carrer. Es va quedar com una cosa com molt descafeinada.
8: Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent.
6: Recordem que la setmana passada el titular de Comerç, Xavier Gatius, posava bona nota a l'activitat, però ho feia sobretot assenyalant els canvis introduïts a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans. Des de Comerç Premià, l'entitat que organitza a quatre mans amb l'Ajuntament la Festa del Comerç, ens diuen que la setmana vinent tenen prevista una reunió per valorar l'esdeveniment, però ja ens avancen que les primeres impressions constaten que hi va haver una davallada important de participació. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes i, entre altres poblacions, a Premià de Mar.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
9: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
10: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
11: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
12: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
11: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
13: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
14: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
13: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Vinga, som-hi, que és dimecres, 8 de juliol del 2026. És el darrer espai d'opinió d'aquesta temporada i, a més, ho fem en plena festa major. Avui arribaran els Pirates, ahir ja estàvem eufòrics amb aquests primers actes de festa major i avui parlem amb Estimem Premià Junts i amb l'Antoni Sobirà. Antoni, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com ha engegat aquesta festa major, aquesta eufòria que es desferma als carrers amb aquests primers actes, aquest sopar popular i aquesta eufòria, aquesta crida ja directament a estar de festa major? Com ho esteu vivint tot plegat?
1: Bueno, sí, sí, a tope, ja, diguéssim. Ahir ja va començar, i vespre, a tarda, vespre, vaja. I bé, en principi tot ha funcionat. Avui tenim el pregó, tenim ja el desembarcament. Els petards, bueno, tot, ja estem en plena festa major, un any més, i a veure, disfrutar-la. A veure si baixa una mica la calor, però bé, en fi, a disfrutar-ho.
0: Avui és un dels plats forts. Antoni, com es prepara Premià de Mar per un esdeveniment així, per rebre també molta gent, gent no només de Premià, sinó d'arreu? Sí. La festa major s'ha convertit en una de les, diria jo, més protagonistes, fins i tot a nivell català, eh?
1: Sí, sí, correcte. Sí, sí, tenim un nom ja, per dir-ho d'una manera, i porta molta feina. Portem moltes setmanes ja preparant logístiques, coses, gent, torns. És un desplegament important. Ja portem més d'un mes treballant amb això. I bé, ara culmina i està tot preparat. A veure, esperem que tot vagi bé, tothom vagi en seny, a disfrutar i ja està. És més simple, però de vegades que no es compliqui, vaja. Al principi tot té que funcionar.
0: Molt bé, fantàstic. Evidentment, avui ho gaudirem també, a través dels carrers i, evidentment, també a través de la ràdio. Antoni, més coses, també, que avui és l'últim espai d'opinió d'aquesta temporada, com dèiem. Ja tenim preu per la cooperativa, 300.000 euros. Ara caldrà també adequar-la, si és que s'accepta aquesta oferta, que sembla que sí, que tot va en ferm. S'aprova també aquest romanent al ple d'aquest juliol i, a partir d'aquí, ja la tindrem municipal, s'haurà d'adequar i fer també un debat de què hi posem a dins, no?
1: Sí, correcte. Ara se'ns venen aquests propers anys. Bueno, l'Ajuntament, estratègicament, ja fa anys que es va fer... Bueno, ja vam iniciar amb el nou Ajuntament per alliberar espais i poder-los fer servir per altres, per donar equipaments a la població, vaja, poder a les entitats, i estem aquí, no? I ara, la culminació amb aquest espai d'aquí al carrer Sant Pau, en el futur, en el proper... Bueno, en les properes eleccions, els partits polítics haurem de dir com volem arreglar tots aquests espais, quan podem arreglar-los i anar fent una inversió important. Tenim l'Ajuntament, tenim Can Roure, tenim ara Sant Pau. Bueno, tenim molts espais per poder aprofitar per fer bueno, que la gent els pugui gaudir, tenir espai per gent gran, per gent jove, bueno, en fi, tot això.
0: Mm-hmm. N'esteu satisfets de la feina feta, Antoni?
1: Perdó?
0: Dic que si n'esteu satisfets de la feina feta, de poder aconseguir perquè... a poc a poc anar augmentant també aquests espais municipals i, a més, amb edificis nostrats, no?
1: Sí, sí, perquè això va començar fa dues legislatures, aquest pla ambiciós d'anar aconseguint de mica en mica, com formiguetes, sense dir res, i anar fent, i va culminant. Bueno, també hem tingut Can Sant Pere, que també serà un equipament importantíssim. Per tant, aquests propers 10 anys, estratègicament, Premià té un repte molt important i és molt engrescador, vaja. Pot quedar les coses, uns equipaments molt xulos perquè la gent pugui gaudir-los.
0: Mm-hmm. Molt bé, evidentment que n'estarem pendents també de com acaba aquest edifici de la cooperativa, que serà municipal. S'ha d'aprovar aquest mes de juliol, com dèiem, pel ple, aquest romanent per pagar-lo tot d'una, eh? També ens deia l'alcalde l'altre dia, ho pagarem tot d'una. Teníem l'opció de pagar-lo amb diferents terminis, però finalment, també per mostrar aquest bon múscul econòmic que té l'Ajuntament, es farà tot d'una. Hem de fer també, Antoni, balanç dels dos anys que fa que tenim els contenidors tancats. L'altre dia també l'alcalde descartava l'obertura de contenidors aquest estiu, però en canvi, la confirmava pel 2027. Com esteu seguint tota aquesta evolució? Què en penseu? Com han anat aquests dos anys, que ha tingut molts capítols, eh? Però ara mateix com estaríem, Antoni?
1: Bueno, vam començar perquè teníem un problema de quota, que no arribàvem al reciclatge. Els contenidors ens van vendre tot aquest procés de contenidor. Era el porta a porta o la targeta. Vam optar tots els partits per la targeta, perquè no ens imaginàvem bosses pel mig del carrer a les 8 del vespre. I el que sí que hem detectat és algun error de disseny del contenidor, recollides, la manera... I això hem d'anar corregint. Ara plantejarem un altre sistema, que és premiar el que fa les coses ben fetes i bueno, anar evolucionant, a veure si ara estem estancats una altra vegada amb un 60, bueno, 50 i pico per cent, que hem d'arribar al 60%, i reptes i molta campanya de sensibilització, perquè al final també és una mica de voluntat de tothom, de voler-ho, de tots nosaltres, de voler-ho fer-ho bé, posar les eines. L'Ajuntament ha de posar les eines i la gent ho hem de fer-ho bé. I aquí estem. O sigui que també és una cosa que jo crec que es pot arribar a arreglar i a millorar molt. O sigui, la brossa mai és un... mai arribarem a l'excel·lència perfecta, però hem d'aproximar-nos-hi el màxim possible, per dir-ho de manera.
0: Molt bé. Ha de quedar també enllestida aquests propers dies la proposta del Pla de Barris, Antoni.
1: Sí, també. També és un repte important per Premià, perquè planteja una sèrie d'arranjaments a la via pública i a l'entitat, bueno, ja fins i tot a les vivendes privades per l'accessibilitat, i també amb el tema dels equipaments, que també serà un revulsiu per aquests propers 4 anys, esperem, i també serà un impuls important. Per això dic que Premià de Mar està en un moment bo, i el que ve sembla que també anirà molt millor, i ja veuràs que acabarem tinguent un Premià molt, molt, molt, molt a l'alçada.
0: Que bo, tant de bo i tant que sí. També s'està ultimant ja Jacint Verdaguer. De fet, s'estan ultimant l'acabament i la recepció d'aquesta obra. Hem vist també aquests dies un tòtem que s'instal·lava, que llavors es tapava per intentar controlar l'accés de vehicles. No? Imagino que, evidentment, si el volem bianalitzar, no?, i que només tinguin en prioritat els vianants, doncs hi haurà d'haver unes normes, no?, unes noves normes del joc. Sí, això seria el que explicaria aquest tòtem, no?
1: Aquest tòtem ha de ser molt, molt... Bueno, per això es va plantejar el tòtem. Ara estem polint que sí, més cridaner, que sí, no tan cridaner, però ha de ser molt, molt impactant, perquè no hi hagi possible error de que la gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebrà automàticament una multa a casa. Eh? O sigui que, a veure, és una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir. Per tant, el tòtem aquest ha sigut... Bueno, sembla que hi hagi un daltabaix amb el tòtem, però no n'hi ha cap. El que passa és que uns apostaven per una cosa més cridanera, els altres una cosa més... I estem aquí, i tampoc és una tragèdia. Però bé, s'ha de senyalitzar molt bé i esperem que funcioni, perquè serà una zona també important de trànsit de persones. Després les mercaderies, això hi podran entrar, però les persones serà la prioritat. Per això s'ha d'explicar molt bé i s'ha de tenir molt ben acotat.
0: Mm-hmm. Clar, imagino que serien...
1: Creiem que funciona... No, perdona, i creiem que funcionarà molt bé.
0: Uh-huh. Ah, entenem que són mercaderies i veïns que hi visquin, bueno, que vulguin aparcar el cotxe, no?
1: Correcte.
0: Però més enllà d'això,
1: no,
0: ningú més.
1: No, aparcar el cotxe perquè tinguin una plaça d'aparcament, però aquest tram només hi ha un aparcament, uh-huh, i descarga i descarga de veïns.
0: I prou.
1: No, el trànsit rodat, per defecte, no hi passarà.
0: Uh-huh. Molt bé, i d'aquí aquest tòtem informatiu, ja veurem com s'acaba l'últim.
1: Ja, uh-huh. Si tot el problema és el tòtem, ja firmo ara mateix.
0: Molt bé. I Antoni, també ens quedarà de fer balanç de la nit de compres, de la festa del comerç. Com la valoràveu, quina nota li poseu, si vam tenir els carrers prou plens amb aquests comerços, i també la gastronomia, que era purament premianenca, també teníem els concerts de la nit de la ràdio. Quin balanç en feu?
1: Bé, la prova és positiva. En el Jacint Verdaguer hi hem d'insistir-hi. Va venir molt just perquè l'obra encara estem acabant. Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent. Perquè, bueno, ja et dic, va ser tot molt ràpid i molt precipitat per això de l'obra, però jo crec que n'hi ha bé, hem de promocionar el comerç i una de les eines serà aquesta, i ho farem.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs amb l'Antoni Subirà avui xerrant en aquest espai d'opinió. És el vostre espai, Antoni, alguna cosa més que ens vulgueu dir ara que ja acabem, que és l'últim?
1: No, jo vaig insistint molt amb les obres, vaig insistint molt amb les platges, que tenim unes platges fantàstiques i estan donant un rendiment molt, molt, molt, molt bo, perquè només s'ha de veure la gent que hi ha sempre, de matí, tarda, cada dia, i els caps de setmana ja no en parlem. O sigui, estem tinguent una temporada de platja, perquè per primera vegada em sembla que en molts anys no tenim obra a la platja, camions i coses. O sigui que molt bé, molt, molt, molt maco.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs, Antoni, us agraïm que ens atengueu cada setmana, pràcticament, per aquest espai d'opinió. És un plaer també tenir l'opinió de, en aquest cas, Estimem Premià Junts, a la ràdio, a la ràdio local, perquè els veïns i les veïnes puguin tenir doncs, els arguments, no?, de les diferents forces polítiques. Així que gràcies per atendre'ns sempre, cada setmana, i tenir aquesta predisposició. I, evidentment, també esperem que passeu un bon estiu, una bona festa major, i ens retrobem al setembre.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres igualment, que veu d'un estiu, bueno, d'una bona festa major i després d'un bon estiu.
0: I tant que sí. Gràcies, Antoni, que vagi bé.
1: Vinga.
2: Pau, gràcies.
3: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia.
1: Primer dia de festa major i la Biblioteca Martí Rosselló ens obre les portes per jugar a jocs de taula. Primera jocteca pirata i avui coneixem com s'ho passen les famílies.
2: Hem jugat a Pesky Island, és un joc que no coneixíem. La veritat és que a casa no tenim cap joc de taula de temàtica pirata i per això també hem vingut, per descobrir nous jocs. I la veritat que és un joc de 3 a 6 anys, superfàcil, molt amè per nens petits de 3-4 anys i ha sigut ideal passar aquest matí aquí.
3: És el Bermuda Pirates i està molt bé. La veritat és que és molt fàcil d'aprendre perquè el manual són 2 pàgines i el nen, bueno, és molt fàcil perquè que juguin nens. Ja està, és a partir de 6 anys, em sembla, i ell té 6 i mig i de moment li agrada.
4: Anis Bonis, no sé quin joc és. Per mi és nou. És un joc nou que ens ha donat el d'allò, si no havíem jugat mai, i de moment primer hem llegit les instruccions que ja t'hi passes un quart d'hora, si les entens.
5: El Pirate Attack. Hi ha com 4 colors amb 4 vaixells i cada vaixell té un color, llavors hem d'intentar que segons les cartes que et surtin aconsegueixis fer el vaixell del color que vulguis. Jo l'acabo d'aprendre avui.
2: Vam veure a través del programa de Festa Major doncs, que hi havia aquesta opció de jocs per nens i com que fa tanta calor i també per fer un pla diferent a la platja, doncs què millor que venir aquí amb un espai que climàticament doncs, pots estar a gust i poder jugar i descobrir jocs nous que normalment no tenim a casa.
4: Tenim 2 nets i hem aprofitat que és Festa Major i els tenim aquí i venim a jugar perquè ens agraden molt els jocs de taula.
3: Jo a la família ja estic intentant ficar una miqueta, però jo sí que soc molt, molt jugant perquè pràcticament tots els divendres tinc un grup aquí a Premià que anem a jugar i dissabtes també, de vegades. O sigui, fem un o dos dies a la setmana.
6: Elles no sabien jugar, ja volíem ensenyar-los perquè nosaltres sí sabíem jugar i no volíem llegir directament les instruccions.
2: Intentem inculcar doncs, hàbits doncs, fora de tot el digital, perquè bueno, estem en un món on es premia el tema de la pantalla. Doncs creiem que el recurs t'has de venir a la biblioteca o de tenir llibres a casa o dels jocs on tota la família hi participi, doncs és un molt bon al·licient doncs, perquè no tinguin com aquesta necessitat de recórrer doncs, a lo fàcil, que és mirar la televisió o mirar el mòbil.
6: Perquè és molt tranquil, hi ha més companys.
4: Sí, ens agrada molt. Tots 4 juguem, en tenim a casa i juguem molt.
3: Intentem que el nen comenci a jugar una miqueta, treure una mica el que siguin dispositius mòbils i tele i tot això, i a casa ja ho estem intentant a poc a poc, però bueno, vam veure la iniciativa aquesta i res, vam mirar de programar l'horari per venir.
4: La qüestió és distreure els crios, que us ho passin bé.
0: És Festa Major. Viu-la

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià.

0: Gràcies.
1: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia.
2: Primera nit de festa major. I com qualsevol bona nit, comença amb un bon sopar. Doncs què has portat per sopar avui?
3: Truita de patata i ceba i després embotits.
4: Botifarra de... el Frankfurt
2: de la Perla.
4: Doncs jo un entrepà de pernil salat.
5: Hem vingut aquí al sushi d'aquí amb els de casa, eh?
6: Pues mira, jo he portat un llumillo, ella una pasta, una amanida de pasta i patates chips i això.
7: Una mica de tot, patates, bueno, begudes també, no? Al final, un llopongo de tota la vida.
2: Molt bé, aprofita per fer la falca. Quan serà el llagostí amb xocolata?
7: Doncs mira, serà el dia 10 de juliol, el dia de Sant Cristòfol, a la plaça de la Sardana, a 9:15 del vespre.
8: Aquest és un sopar que sempre s'ha fet abans de l'eufòria, la veritat, i és un sopar, no, que ens uneix a totes les colles, sobretot, i jo crec que és un moment molt bonic, no, en aquesta eufòria, ja que ens veiem tots abans, ho celebrem, i després hi ha la gran festa.
9: L'energia que hi ha és molt positiva, no? Aquí sí. Amb la gent, és com en germano.
5: Estem aquí a tope i estem esperant el moment gros de la nit, bàsicament.
2: I ara que ja hem sopat, cap al seguici i cap a l'eufòria.

0: Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia.
1: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: Meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
3: ¡Ahora!
4: ¿Qué vas a hacer?
5: Recargar.
6: ¡Torpedo!
5: Es genial tenerte de vuelta.
7: Me la suda.
5: Están tirados.
8: Funky Radio Show.
9: ¿Qué coño es esto?
10: Funky Tracks Radio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees de terreny. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest vespre, si no hi ha represes durant la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
2: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Setmanat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
0: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima. I a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Valls del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra, en alguns racons del Sàgria, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. Estem pendents a la xarxa.
0: És dimecres, 8 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona, desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
5: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
4: Bandes com la que va matar un jove al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
0: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als 80 euros per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
4: Aquesta matinada s'ha trencat un alto al foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
0: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants del govern espanyol.
4: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual, amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba.
4: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
6: Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
0: El control de Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Setmanat al Vallès Occidental i que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les properes hores, aquest vespre, si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment, ha cremat 200 hectàrees de terreny. Última hora, des del centre de control, amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
7: Bon dia, doncs mira, ens hem allunyat una mica del centre del control. Som a l'urbanització Boscos de Guanta, una de les urbanitzacions afectades per aquest incendi. De fet, les persones que viuen aquí ara mateix estan evacuades i es manté el confinament tant del Forell com del barri de Sant Sebastià. La resta de les zones que estaven confinades, barris de Castellà del Vallès i de Sant Manat, doncs ja s'han pogut desconfinar. Com deia, hi treballen 384 efectius, són 92 dotacions de bombers, terrestres, 9 aeris i 2 hidroavions del Ministeri que s'han unit fa molt poca estona a l'extinció d'aquest foc. Com deies, hores clau pel que fa a la temperatura i també a l'entrada del vent de marinada, i així ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció d'aquest incendi.
2: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
7: Al llarg d'aquest matí també hi han estat treballant membres del GREC, del grup d'estructures col·lapsades de bombers, que han estat analitzant quin impacte ha tingut l'incendi amb dues construccions afectades en aquests boscos de Gualba.
0: Gràcies, Gemma Permanyé, des d'Ona Codinenca. I els alcaldes i alcaldesses de l'Anoia, afectats per l'incendi que ha cremat més de 500 hectàrees des de dilluns en aquesta comarca, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i de Treball, en Miquel Samper. Volem saber com ha anat aquesta trobada. Laia Serarols, Canal Taronja, Anoia.
8: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
9: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
8: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, que ha cremat unes 2.300 hectàrees de terreny, la major part de superfície forestal. Ara sorgeixen els interrogants sobre si l'incendi era evitable o no i què caldrà fer a partir d'ara per recuperar el massís.
4: En aquest sentit, el gerent del Consorci del Massís, Quim Gubau, admet que toca fer una anàlisi per saber si hi havia punts a millorar, però defensa la feina feta en la gestió i prevenció de l'incendi. Són declaracions a la xarxa.
10: El Massís disposa d'un pla de prevenció d'incendis des del 2005 i revisat el 2021 i avalat pels bombers i per tothom qui l'ha d'avalar. Si ha funcionat o no, això és el que deia que s'haurà d'analitzar. Vull dir, va haver moments al foc en què parlàvem d'un perímetre potencial de 8.000 hectàrees. Al final han sigut 2.000. Haurem de veure quin paper han jugat les infraestructures de prevenció d'incendis i el bosc gestionat que hi havia, que va trobar el foc durant el seu recorregut, amb que aquest perímetre doncs, no fos la totalitat.
4: Avaluar el perill de possibles caigudes d'arbres sobre el vial i tornar a condicionar els camins que han fet servir els vehicles pesants aquests dies són les dues principals accions que es proposa al Consorci per tornar a la normalitat.
0: En relació amb aquest foc, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui a la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
12: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
13: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, Ho sento, no comés cap negligència.
11: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
14: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
13: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
11: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
0: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
4: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. De fet, Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. És la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la subdirectora.
15: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
4: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: Les crides a la prudència es redoblen en el cas del bany. Des de l'inici de la temporada, 12 persones han mort ofegades a Catalunya a platges i piscines. La darrera és una nena de només 6 anys, ofegada en una piscina de Balaguer, a la Noguera. L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
16: La Paeria de Balaguer ha decretat un dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una menor a les piscines del barri del Secà. Arran d'aquests fets, des del consistori expliquen que les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal i que s'ha decidit suspendre les activitats organitzades per les diferents àrees de l'ens municipal. Per tant, s'anul·la l'activitat esportiva prevista per avui dimecres a la piscina del poliesportiu i també el cicle de monòlegs a la plaça del teatre. Pel que fa a les piscines municipals del Secà, la Paeria ha decidit mantenir-ne l'obertura tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'episodi d'onada de calor que afecta el territori. En aquest context, es considera que aquestes instal·lacions continuen prestant un servei essencial com a refugi climàtic per a la ciutadania. Anna Profitós és la paera d'Educació de Balaguer.
17: Volem donar des de la paeria el nostre condol a tota la família, a totes les persones que coneixien a la petita i sobretot també a tota la comunitat educativa de Balaguer, que també és una part afectada, i també donar el nostre agraïment a totes les persones que van col·laborar en les tasques d'assistència a la menor.
16: Avui a les 6 de la tarda es realitzarà un minut de silenci en respecte a la menor en les dues piscines municipals de la ciutat.
1: Notícies en xarxa.
0: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
19: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
18: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
20: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, eh? En absolut.
18: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al bar de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. La tendència, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
21: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
3: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
0: És un quart de 3. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
23: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
22: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
0: Encara en relació al lleure educatiu, els responsables de cases de colònies i albergs encaren una tardor sense reserves i desastrosa, fruit del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. El sector alerta que moltes cases de colònies no podran subsistir. Hola, TFM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs a Catalunya qualifiquen de desastrosa la situació que encaren a partir del mes de setembre, amb l'inici d'un nou curs escolar sense gairebé reserves als seus allotjaments, a conseqüència del conflicte entre el Departament d'Educació i els docents. Asseguren que no s'esperaven que les dues bandes no arribessin a un acord satisfactori i concret. Werner Estellés, vicepresident de l'associació.
25: Segurament no, segur. Hem perdut una època de tardor en la qual la davallada ha sigut absoluta. Hem passat, per exemple, estem parlant de 15 grups d'estades escolars, hem passat a dos grups ara mateix en les reserves. No serà el moment de reservar, ara ja ha passat. Nosaltres estem parlant amb el departament, fins i tot empreses s'ha posat en contacte per poder-nos facilitar línies d'ajut i possibles ERTOs.
24: Una situació que les cases de colònies de la Garrotxa patiran encara més, donat que els mesos de tardor solen ser dels més forts de l'any, amb l'augment de visites a la Fageda.
0: I encara en clau educativa, la intersindical denuncia els Mossos d'Esquadra per les infiltracions en una assemblea de docents.
4: Consideren que s'ha vulnerat els drets de reunió i protesta i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero. El sindicat vol que la justícia reconegui que l'actuació no va ser correcta i evitar noves infiltracions.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: En el capítol internacional, les borses europees tornen a marcar números vermells. Avui el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto el foc a l'Iran.
4: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent, que puja un 4% i frega ja als $78.
0: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya Catalunya per la inversió en defensa.
4: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat i apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
0: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament. Ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
4: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor.
0: I us ho dèiem en titulars, el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
4: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
0: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
5: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
2: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: I aquest matí les adoberies de Vic han estat l'escenari de la presentació de la 17a temporada de música, arts i escena de l'Atlàntida. L'emplaçament no ha estat casual, ha servit per contextualitzar un dels plats forts de la programació, el musical Tots els colors del riu. El 9FM, Xènia Danés.
6: Aquesta primera part de la temporada inclourà 43 espectacles repartits en 55 funcions, una xifra poc habitual en equipaments d'aquestes característiques que respon a la voluntat d'ampliar les representacions dels espectacles amb més demanda. Ho explica Montse Catllà, directora general de la Fundació L'Atlàntida.
7: Demanda són tots els colors del riu, els Pastorets de Vic, no cal dir-ho, que ja fem les tres funcions tradicionals, el Hamlet de l'Albert Pla i en Peyu, o la sarsuela de cançó d'amor i de guerra.
6: Alguns dels espectacles, de fet, ja han exhaurit les entrades. Paral·lelament, aquest any a Vic neix el Festival Canalla, una proposta centrada en el món del llibre i estretament vinculada a la tradició literària de la ciutat.
0: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha acordat concedir el Premi Ofici de Periodista 2026 a Anna Bosch. Ho fa en reconeixement d'una trajectòria professional excepcional que ha esdevingut, apunten, un referent del periodisme català.
4: La Junta de Govern de l'ENS destaca que Bosch ha dedicat més de 4 dècades al periodisme, exercint-lo sempre amb rigor, independència, honestedat i una vocació inequívoca de servei públic.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala, oi?
8: Sí, bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veurà amb el Club Semei, el Club Luceneig i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Aquest curs la Champions ha patit alguns canvis i l'equip dirigit per Javi Rodríguez tindrà com a objectiu arribar a la final a 4 que es disputarà a principis de maig. I aquest migdia també s'han sortejat 2 competicions europees més. A la Champions League femenina, que hi tornarà a competir la penya, el Joventut ha quedat enquadrat en el grup H i se les veurà amb el Telecom Basketsbon, el Ney Penlik Herzlia i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà en conjunt verd i que verd i negre i que començarà la competició el 6 i 7 d'octubre. I també el bàsquet Manresa doncs, sap els seus rivals de l'Eurocup, el grup D, amb el Mónaco, el Başakşehir turc, el Ulm alemany, la Roma italiana, el Lietuvos de Lituània, el PAOK grec i el Botvegard de Bulgària. En futbol, avui s'ha presentat ja oficialment Kolinchy Harman, el defensa central que ha fitxat l'Espanyol per aquesta temporada. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol també ha presentat o ha fet oficial aquest migdia el fitxatge de Carla Morera, que arriba amb ganes de vestir la blanquiblava.
9: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
8: I és que Carla Morera va jugar al Kobe japonès i arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Yanis Rahmani, procedent del Cartagena, equip en qui es va enfrontar el Sabadell aquest any. Adrià Arroyo, Ràdio Sabadell.
10: Allà ha estat durant l'última mitja temporada anotant un gol cada 86 minuts, un total de 6 en 17 partits. Va compartir vestidor amb el sabadellenc Marc Jurado, que a Ràdio Sabadell ha avalat així el fitxatge del francès.
11: Tiene un muy buen uno contra uno cuando juega de extremo, pero cuando juega tanto de 10 como de 9, pues es un jugador con muchísimo gol. Yanis también aporta muchísimo defensivamente, es un trabajador y un currante, y la verdad que es un jugador, un fichaje muy, muy bueno para la segunda división.
10: Amb 31 anys, enguany encetarà ja la seva setena temporada a segona divisió. Ja ha militat a la categoria de plata amb equips com l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar, el Tenerife i ara també el Sabadell, amb el qual ha signat per una temporada.
8: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la paeria i el conjunt del Segrià. En la primera trobada, l'entitat blava va presentar el projecte a Quarta Catalana, al Paer en cap, Fèlix La Rosa i el regidor d'Esports, Jackson Quiñones. Juanjo Lecumberri és el vicepresident de l'entitat lleidatana.
12: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores, és un tràmit com, bueno, com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudiï aquesta proposta.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: intensiva. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
1: Una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona onada de calor que ens fa estar de guàrdia fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Estem tots els dies, matí, tarda i fins les 10 del vespre, de guàrdia.
0: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de dos vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega de 600 litres d'aigua. Cada tarda l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt. Ara mateix gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Crítiques rotundes del PSC a la Festa del Comerç, que es va celebrar fa dues setmanes, especialment pel que fa a la presència de comerços al carrer, i crítiques parcialment compartides pel grup d'Estimem Premià. Ahir la portaveu socialista Luz Cánovas parlava de la pitjor Festa del Comerç que s'ha fet fins ara, i avui l'Antoni Sobirà, des de l'equip de govern, admetia que va faltar ritme i s'emplaçava a introduir millores de cara a l'any vinent. Els escoltem a tots dos.
2: Jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut. No hi havia botigues al carrer. Es va quedar com una cosa com molt
3: descafeinada. Ens va faltar ritme, Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent.
0: Recordem que la setmana passada el titular de Comerç, Xavier Gatius, posava bona nota a l'activitat, però ho feia sobretot assenyalant els canvis introduïts a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans. Des de Comerç Premià, l'entitat que organitza a quatre mans amb l'Ajuntament la Festa del Comerç, ens diuen que la setmana vinent tenen prevista una reunió per valorar l'esdeveniment, però ja ens avancen que les primeres impressions constaten que hi va haver una davallada important de participació. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes i, entre altres poblacions, a Premià de Mar.
4: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Els bombers concentren els esforços en estabilitzar l'incendi que crema des de dilluns a Sentmenat al Vallès Occidental i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix pel pic de temperatura i la marinada que bufa a la zona. Els prop de 400 efectius que hi treballen confien estabilitzar-lo aquest mateix vespre si no hi ha represes al llarg de la tarda. El cap d'intervenció, Jordi Martín, explica els nuclis que encara estan en risc.
7: El primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sentmenat, i després tenim dos territoris que estan confinats, un que seria Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, el cap, també el barri del Farell, que correspon a Caldes.
5: En total es manté el confinament d'unes 300 persones, mentre l'onada de calor arriba avui al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis en risc extrem d'incendi. Última hora del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
8: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Valls del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.
5: És dimecres 8 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc que les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim. Sònia Kerr.
9: Els tècnics necessiten 3

0: dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona, ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
1: Durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
2: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i que utilitzen armes de foc.
0: Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que creixerà en els propers anys.
2: Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 per la represa dels atacs nord-americans sobre l'Iran.
0: Aquesta matinada s'ha trencat un alto el foc que poc després ha confirmat Donald Trump des de la cimera de l'OTAN de Turquia. Trump qualifica de mentider el règim iranià.
2: El Tribunal Suprem rebutja portar a Europa la regularització de migrants al govern espanyol.
0: Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
2: En cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magda.
0: La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
2: Els esports, Jordi Cervantes. El Barça ja coneix els rivals de la Champions League de futbol sala.
3: Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se les veuran amb el Club Semell, el Club Lucenech i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
2: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a 2:15.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Prop de 400 efectius dels bombers continuen lluitant a hores d'ara contra l'incendi declarat dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, que afronta hores clau. Malgrat la marinada que bufa la zona i les altíssimes temperatures que s'hi registren, els bombers esperen poder estabilitzar-lo les pròximes hores si no hi ha represes al llarg de la tarda. De moment ha cremat 200 hectàrees. Última hora amb bona codinenca, Gemma Permanyer, bon dia.
5: Bon dia. Doncs, bé, com deia, són gairebé 400 efectius, entre ells 92 dotacions terrestres dels bombers, 9 mitjans aeris i més 2 hidroavions del Ministeri, dels anomenats FOCA. Confien, com dius, avui poder, com a mínim, estabilitzar aquest incendi que crema des de dimarts al voltant de les 2 del migdia. Es va iniciar aquí a Sentmenat, però ja afecta el terme de Sentmenat i de Caldes de Montbui. La urbanització Boscos de Gualba continua desallotjada i es manté el confinament també tant a Sant Sebastià de Montmajor com al barri del Perell de Caldes de Montbui. Com deies, també aquestes hores seran claus. Ara el termòmetre marca 40 graus, és el punt màxim de calor del dia i l'entrada del vent de marinada també pot condicionar l'extinció d'aquest incendi. Ens ho explicava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
6: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
5: Un incendi que ja ha afectat 200 hectàrees segons les darreres dades dels agents rurals i que té un potencial de 2.000 hectàrees de gas.
2: Gràcies, Gemma Permanyer. Des d'Ona Codinenca, el que està estabilitzat és el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi, que ha cremat més de 500 hectàrees, recordem, s'han reunit aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, en Miquel Samper. Canal Taronja Anoia, Laia Serarols.
7: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc. Si aquest procés no avança com és previst, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles línies d'ajut per facilitar la reactivació de l'activitat econòmica.
8: No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
7: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
2: El que ja està controlat és el foc de les Gavarres, sobre el qual el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que, presumptament, va originar l'incendi. Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica, tot plegat avui al Parlament. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Els incendis, la calor extrema i el canvi climàtic han protagonitzat la sessió de control al Parlament. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha donat per fet que el govern no va ordenar a l'empresa de les Gavarres evitar fer feines perilloses i ha avançat que en demanaran responsabilitats polítiques. El president Illa ha negat negligències.
10: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques. Perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
11: El govern ha actuat amb transparència i des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
9: Jessica Albiach dels Comuns ha reclamat aturar l'ampliació de l'aeroport del Prat per reduir emissions i l'impacte en el canvi climàtic, però ella ho ha rebutjat.
12: Amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat?
11: Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental.
9: La sessió ha començat amb un llarg aplaudiment en senyal d'agraïment als bombers.
2: I tot plegat mentre l'onada de calor arriba al punt àlgid, però encara no se'n veu al final. Trigarà uns dies encara. El Procicat està en fase d'alerta per calor intensa i ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
0: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana vinent, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Solen és la seva subdirectora.
13: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos.
0: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb l'accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
2: Doncs justament l'emergència climàtica ha fet fer un pas endavant a l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, per protegir els treballadors que fan la seva activitat al carrer. L'Ajuntament ha adquirit 21 polseres intel·ligents per al personal de la Brigada Municipal. Es tracta d'una eina tecnològica clau per prevenir els cops de calor durant les jornades de treball a l'exterior. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
14: Estos dispositius controlen constantment tant la temperatura corporal com l'ambiental i, en cas de risc, emeten una triple alerta: sonora, lluminosa i per vibració. Quan la pulsera avisa, el protocol és clar. El treballador s'ha d'aturar, buscar una ombra i hidratar-se immediatament. Però esta no és l'única mesura. La Ràpita també ha adaptat els horaris i les tasques de la brigada, evitant les hores de sol directe, com les 12 del migdia, per les feines més pesades a primera hora del matí. A peu de carrer, els treballadors ja noten els beneficis d'esta tecnologia. Joan Joaní Safont, membre de la brigada municipal, destaca la seguretat que els aporta, especialment quan treballen en equip.
15: Si, per exemple, me pita a mi, a mi no li pita, pues, estem treballant junts per la... Com el tant més coincident es feia, ens mos dona a la sombra i ens mos dos.
14: Amb aquesta iniciativa, el consistori rapitenc reforça la prevenció de riscos laborals en un context on els episodis d'altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos.
4: Notícies en xarxa.
2: Fins dissabte, com a mínim, no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui a on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
1: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
16: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
17: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh? No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
16: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
2: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. De fet, només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena d'aquestes bandes. La policia catalana n'ha desmantellat una, que s'autoanomenava els 300. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
19: Els fluxos naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
18: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
2: Pràcticament 3/4 de 3, prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any per al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments per als més joves. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada 3 menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
21: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya. Sí que ens alerta que els pressupostos que es van aprovar la setmana passada no hi ha la partida específica que demanava el Parlament fa un any pel lleure educatiu.
20: La reclamació té el suport d'associacions de famílies d'alumnes, col·legis, professionals, entitats socials, culturals, esportives i de salut. Calculen que garantir 2 setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
2: I de moment el que tenim són novetats de cara al curs que ve. Les escoles incorporaran infermeres per atendre alumnat amb necessitats de cures sanitàries. Després d'una prova pilot que s'ha fet a 57 centres, la previsió és estendre-ho arreu a partir d'aquest curs vinent. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
22: Els departaments d'Educació i de Salut han fet un pilotatge per poder brindar cures als alumnes durant l'horari lectiu perquè l'escola sigui realment inclusiva. Així, a més de fer prevenció a cada centre, una infermera i una tècnica en cures atendran infants que poden tenir des de necessitat de cures puntuals fins a suport sanitari diari perquè tenen una situació de salut complexa. La directora de Planificació del Departament de Salut, Aina Plaza, explica com funcionarà.
23: Un equip de pediatria territorial de referència per tots els centres educatius. Estem parlant d'uns 22.000 alumnes i 57 centres educatius. A més, hem assignat infermeres estables en aquests centres educatius i també hem introduït una nova figura, que és la figura del tècnic de cures en auxiliar en infermeria.
22: Educació i Salut han presentat els resultats del pilotatge a la regió metropolitana nord, a Granollers.
2: Moment per a la informació internacional. Les borses europees tornen a marcar números vermells i el preu del barril de Brent s'acosta als $80 després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi anunciat la fi de l'alto al foc a l'Iran.
0: L'IBEX 35 cau més del 2% després dels atacs dels Estats Units a l'Iran aquesta matinada. Les paraules de Trump també han impactat en el preu del petroli i el barril de Brent puja un 4% i frega els $78.
2: Un anunci que Trump ha fet des de la cimera de l'OTAN a Turquia, des d'on també ha tornat a carregar contra Espanya per la manca d'inversió en defensa.
0: Trump ha dit que Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'Aliança, i ha ordenat aturar tot el comerç entre els dos països. El govern espanyol afirma haver rebut l'amenaça amb tranquil·litat i normalitat, i de fet apunta que els Estats Units surten més beneficiats que Espanya en les relacions comercials bilaterals.
2: En política catalana, la llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat el primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP.
0: Ara bé, com que Junts i el PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrera fins a la tardor.
2: I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: En un escrit enviat avui, el Tribunal descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i l'Aragó.
2: I us hem d'informar ara mateix d'una última hora, perquè fa pocs minuts que s'ha declarat un altre incendi, en aquest cas a Gavà, al Baix Llobregat. Hi ha fins a 25 dotacions als bombers, tant terrestres com aèries, treballant en aquest foc, que ha començat afectant uns vehicles i s'ha acabat propagant a vegetació forestal. Tenim possibilitat de connectar en directe amb Gavà Televisió. Marc Ferrer, bon dia. Quina és la situació?
3: Hola, bon dia. Doncs mira, el foc sembla que ha començat enmig d'un parc urbà, en una zona enjardinada, però ha corregut molt ràpid i de seguida ha saltat al barri de les Ferreres i ha anat cap a la zona forestal. Allà el foc ha començat a córrer i preocupava sobretot que no anés cap al barri de Can Tries, que estava en la línia de que avançava el foc. Molts bombers han vingut de diferents parcs del voltant. També hi ha mitjans aeris, hi ha, per exemple, els dos Canadair de l'Exèrcit de l'Aire. I bé, de moment tampoc se sap l'abast del foc, quantes hectàrees ha cremat fins ara, ni quin és l'estat, pel que jo sé, de tenir-lo controlat ràpidament.
2: Gràcies, Marc Ferrer, per aquesta última hora. Evidentment, és encara molt aviat per tenir molts detalls d'aquest incendi, que, com us dèiem, afecta a Gavà, al Baix Llobregat, inicialment a uns vehicles, però després s'ha propagat a vegetació forestal. Recordem que hi treballen 25 dotacions dels bombers. I en la jornada d'actualitat d'avui també ens toca passar per les Terres de Lleida, perquè el sector porcí català ha entrat en números vermells. Unió de Pagesos alerta que durant el primer semestre d'aquest any els ramaders han perdut més de 19 euros per cada porc viu. El primer marge econòmic negatiu dels últims 4 anys.
0: Estem parlant d'uns 100 milions d'euros. El sindicat atribueix aquesta situació principalment als efectes de la pesta porcina africana i també a la caiguda dels preus.
2: Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: Segons les dades presentades pel sindicat, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu per primera vegada en 4 anys, amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal. En aquest sentit, s'ha pronunciat aquest dimecres a Lleida el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
6: Maig, juny, juliol són els mesos més alts, per tant, la previsió és que hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que quede d'any. O sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
5: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana va provocar la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i va obligar les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat.
2: I és moment per a la cultura. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i una tercera que presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Macba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
8: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
7: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portavella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
2: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. El Barça ja coneix els rivals a qui s'enfrontarà en la ronda principal de la Champions League de futbol sala.
10: Bon dia, Marta. Els blaugranes que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys se les veuran amb el Club Semei, el Club Lucenets i el Minerva. Aquesta primera fase es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. També aquest migdia s'han sortejat 2 fases de grup més europees, però en aquest cas de bàsquet, a la Champions League FIBA, la Penya ha quedat enquadrada en el grup H i jugarà contra el Telecom Basquetes Bonn, el Bnei Penlik Herzliya i el Porto, segon curs consecutiu que hi competirà el conjunt verdinegre, que començarà la competició del 6 o el 7 d'octubre. I també a l'Eurocup de bàsquet, el Bàsquet Manresa, han quedat enquadrats en el grup D i jugaran contra el Mònaco francès, el Beşiktaş turc, l'Ulm d'Alemanya, la Roma d'Itàlia, el Liekta Vilnius de Lituània, el PAOK grec i també el conjunt búlgar del Botevgrad. A l'Espanyol s'ha presentat aquest migdia Quilinci Harman, el defensa central que anunciaven ahir dels Països Baixos, que arriba cedit al Barnsley anglès. I a l'equip femení s'ha anunciat aquest migdia la contractació de Carla Morera, que es mostra amb ganes de jugar ja amb la samarreta blanquiblava.
12: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol amb tantíssima història, molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat. Bueno, la lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar. I ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
10: I el Lleida 1939 continua perfilant el seu projecte. Bona sintonia entre la Paeria i el Lleida en la primera trobada. Sergi Gueu, UAU Lleida Ràdio.
24: Per part de la Paeria va ser l'alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d'Esports Jackson Quiñones els qui es van reunir amb Andreu Ratés, president del Lleida Club de Futbol, acompanyat del vicepresident Juanjo Lecumberri i dels vocals Oriol Jové i Joan Ramon Puig Solsona. Sobre la possibilitat de jugar o no al camp d'esports i què els hi van traslladar des de la Paeria, el vicepresident Juanjo Lecumberri a UAU Lleida Ràdio ens va respondre això.
25: Superbona predisposició escoltant. Nosaltres hem fet la sol·licitud. Aleshores és un tràmit com podria fer qualsevol altra entitat i esperant resposta després de que s'estudiï aquesta proposta que hem fet. Si la pregunta és, o el que ja no dic tu, sinó el que la gent pugui estar esperant, si tenim un sí o un no, no tenim cap resposta oficial.
24: Aquest dijous a les 7 de la tarda es presentarà el nou projecte de Lleida Club de Futbol davant els seus aficionats.
10: I 3 apunts més. En handbol, el jugador balonmano granollers Marcos Fiz ha estat escollit MVP de la Lliga Sobal d'aquest curs acabat 2025-2026. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fiz ha acabat la temporada anotant 164 gols amb una mitjana de 6 per partit. I en hoquei patins continua en moviment al mercat de fitxatges. L'Igualada, l'actual campió, s'ha fet amb Gerard Oviedo, que arriba procedent del Xum Massanet. Abans es va formar el Blanes, el Tordera i l'Arenys Amunt. I el Barça també ha retornat al porter Arnau Martínez, procedent de l'Igualada.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, amb molt moviment de fitxatges en aquesta època de l'any. Gairebé són les 3 de la tarda, ens toca acabar. Tornarem a posar-nos demà a partir de les 2. Bona tarda.
26: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: L'onada de calor, l'activació avui del nivell 3 del Pla Alfa a la major part del Maresme i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com passa en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia intensiva. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
9: Una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona onada de calor que ens fa estar de guàrdia fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Estem tots els dies, matí, tarda i fins les 10 del vespre, de guàrdia.
4: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de 2 vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega de 600 litres d'aigua. Cada tarda l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt. Ara mateix gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Crítiques rotundes del PSC a la Festa del Comerç, que es va celebrar fa 2 setmanes, especialment pel que fa a la presència de comerços al carrer, i crítiques parcialment compartides pel grup d'Estimem Premià. Ahir la portaveu socialista Luz Cánovas parlava de la pitjor Festa del Comerç que s'ha fet fins ara, i avui l'Antoni Sobirà, des de l'equip de govern, admetia que va faltar ritme i s'emplaçava a introduir millores de cara a l'any vinent. Els escoltem a tots dos.
11: Jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut. No hi havia botigues al carrer. Es va quedar com una cosa com molt descafeinada.
13: Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent.
4: Recordem que la setmana passada el titular de Comerç, Xavier Gatiu, posava bona nota a l'activitat, però ho feia sobretot assenyalant els canvis introduïts a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans. Des de Comerç Premià, l'entitat que organitza a 4 mans amb l'Ajuntament la Festa del Comerç, ens diuen que la setmana vinent tenen prevista una reunió per valorar l'esdeveniment, però ja ens avancen que les primeres impressions constaten que hi va haver una davallada important de participació. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana 2 persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes i, entre altres poblacions, a Premià de Mar.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
26: Notícies en Xarxa.
18: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Hem de començar parlant d'un nou incendi, en aquest cas a Gavà. S'han activat diverses dotacions terrestres dels bombers, un incendi que ha afectat uns vehicles i que s'ha propagat per vegetació forestal. Sembla que ara hi ha també un alert de confinament. Ens ho confirma el nostre company de Gavà Televisió, Marc Ferrer. Bona tarda.
14: Bona tarda, doncs sí, fa pocs minuts ha arribat una alerta de confinament als barris de Bruguers, de Can Tries, de Gavà, a Sant Climent, a la població de Sant Climent, i també en un barri concret de Viladecans, el barri de Miramar. Per tant, doncs, aquesta és l'última hora que podem informar des d'aquí. Continuen treballant tant mitjans aeris com terrestres per intentar controlar ràpidament o, si més no, estabilitzar aquest incendi que ha començat, doncs, farà qüestió d'una hora i escaig.
18: Molt bé, moltíssimes gràcies, Marc. Estarem molt atents a veure com evoluciona. I mentre els bombers concentren esforços en estabilitzar l'incendi que crema, recordem, des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ja ha afectat unes 200 hectàrees. El foc afronta hores clau ara mateix amb aquest pic de temperatura i la marinada. Prop de 400 efectius hi treballen. Escoltem Jordi Martín, que és el cap d'intervenció.
15: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes.
0: I també som atents a la situació al Putxet. Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc de les obres de la línia 9 del metro que no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. I el Tribunal Suprem ha rebutjat plantejar qüestions prejudicials sobre la regularització de migrants del govern espanyol al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Avui el Tribunal ha dit que descarta preguntar a Luxemburg si la regularització contradiu el dret comunitari, una possibilitat que van plantejar fa unes setmanes. Els jutges també han rebutjat la suspensió cautelar d'aquesta regularització, tal com havia sol·licitat la Comunitat Valenciana i Aragó. I els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes a menors implicats i que utilitzen armes de foc. Bandes com la que va matar, recordem, fa uns dies el jove al Parc de la Pegaso de Barcelona. Avui, justament, hi ha hagut detencions en aquest sentit.
16: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
17: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
16: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
19: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
16: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 8 de juliol de 2026. Activat el nivell 3 del Pla Alfa al Maresme per risc molt alt d'incendi forestal. Martí Capçada.
20: La mesura comporta la suspensió de totes les activitats amb risc de foc i prohibeix, entre d'altres, encendre foc en espais oberts, fer cremes o utilitzar maquinària que pugui provocar espurnes a prop de zones forestals.
16: Un home amb discapacitat mental ha desaparegut a Pineda de Mar, Sergi Ferrer.
21: Una entitat de Navarra dedicada a donar suport a persones amb discapacitat i problemes de salut mental ha fet una crida ciutadana per trobar un dels seus usuaris desaparegut des de dilluns al vespre a Pineda de Mar. L'home, l'Antonio, havia viatjat des de Pamplona amb un grup per passar uns dies a l'hotel Pineda Palace, però se li va perdre la pista cap a les 9 del vespre.
16: Desarticulada una banda que hauria robat bicicletes d'alta gamma a diferents poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar, Martí Capçada.
20: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses localitats catalanes, entre elles el Maresme i altres poblacions a Premià de Mar.
16: Un treball sobre el litoral de Canet guanya el Premi Bonal, Dani Grau.
22: Per unanimitat del jurat, el Premi Bonal, dotat amb 590 euros, ha estat amb el treball Biodiversitat Marina al litoral de Canet de Mar i voltants d'Otger Salvà García.
16: I la Festa Major de Premià de Mar viurà avui una de les seves jornades més esperades amb el pregó i el desembarcament, que enguany celebra el seu 30è aniversari. Genís Mas.
23: La tarda arrencarà amb la ballada de sardanes i el tradicional pa amb vi i sucre a la plaça de l'Ajuntament abans que la cercavila condueixi els premianencs fins al pregó, que començarà a les 8 del vespre i anirà a càrrec de Simplement Diables, entitat de l'any que també commemora els seus 30 anys.

0: Bona tarda. Aquest és un dels titulars del dia. Activat el nivell 3 del Pla Alfa al Maresme per risc molt alt d'incendi forestal. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, el Maresme es troba des d'aquesta matinada en nivell 3 del Pla Alfa, el màxim nivell d'alerta previst pel cos d'agents rurals, davant un risc molt alt d'incendi forestal. L'activació d'aquest dispositiu comporta la suspensió automàtica de totes les activitats amb risc d'incendi que haguessin estat prèviament autoritzades o comunicades, així com un reforç de la vigilància per part dels agents rurals per poder garantir el compliment de les restriccions. Entre les prohibicions vigents hi ha encendre foc en qualsevol espai obert, fer cremes de rostolls, restes vegetals o silvícoles, utilitzar maquinària que pugui generar espurnes a prop de zones forestals o bé fer servir material pirotècnic. També queda prohibit encendre foc en àrees de descans, zones recreatives i espais d'acampada, així com llançar borilles o altres objectes susceptibles de provocar un incendi. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa arriba en un context de calor intens, baixa humitat i vegetació molt seca, unes condicions que fan augmentar notablement el risc de foc forestal. Davant d'aquesta situació, les autoritats demanen màxima prudència a la ciutadania i recorden que qualsevol columna de fum o indici d'incendi s'ha de comunicar immediatament al 112.
0: Gràcies, i el pic de la segona onada de calor porta temperatures a 35 graus avui i demà al Maresme. Laura Téllez.
2: Els termòmetres continuen pujant i arribaran al seu màxim aquest dimecres. La segona onada de calor deixarà, tal com apunten les previsions, temperatures de 35 graus centígrads avui i demà al Maresme. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya indica que el grau de perill màxim a la comarca per calor intensa és de 5 sobre 6. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat per si s'han d'utilitzar. En el cas de Malgrat de Mar, per exemple, actuen com a refugis climàtics interiors l'Ajuntament i el Centre Cívic del Castell i la Verneda. D'exteriors n'hi ha uns 14, entre els quals destaquen els parcs Francesc Macià, del Castell i de Can Campassol, algunes places, avingudes i bulevards i les piscines municipals. Paral·lelament, Protecció Civil també demana que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, de les que tenen una discapacitat i limitacions de mobilitat i malalties cròniques i de les que han de romandre o fer activitat física a l'aire lliure. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha adaptat l'horari laboral dels treballadors dels serveis municipals que comencen a treballar a les 6 del matí per evitar les hores amb temperatures més altes. I és que Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol. Es tracta d'una xifra només superada pel rècord de 191 víctimes registrades ara fa un any en aquest mateix període, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Des de la Generalitat de Catalunya s'aconsella a la ciutadania controlar la temperatura a casa, limitar l'activitat física durant les hores de més calor, protegir-se de la calor durant la nit, tenir cura de les persones vulnerables a l'entorn, evitar el sol directe al carrer, hidratar-se constantment i vigilar l'alimentació i evitar riscos a la feina, sobretot si s'ha de treballar a l'exterior.
0: Un home amb discapacitat mental ha desaparegut a Pineda de Mar. Sergi Ferrer, què més en sabem?
3: Doncs notícia urgent, ja que una entitat de Navarra dedicada a donar suport a persones amb discapacitat i problemes de salut mental ha fet una crida ciutadana per trobar un dels seus usuaris desaparegut des de dilluns al vespre a Pineda de Mar. L'home, l'Antonio, havia viatjat des de Pamplona amb un grup per passar uns dies a l'hotel Pineda Palace, però se li va perdre la pista cap a les 9 del vespre. En el moment de la desaparició vestia una camisa blava, pantalons de color beige, una ronyonera creuada i sabates amb mitjons. L'entitat ha explicat que l'Antonio pateix una discapacitat relacionada amb la salut mental. La desaparició ja ha estat denunciada als cossos policials, que mantenen oberta la investigació. L'associació demana la col·laboració de la ciutadania i sol·licita que qualsevol persona que pugui aportar informació sobre el seu parador truqui al telèfon 661-898-650. Des de l'Ona Maresma estarem pendents de qualsevol novetat sobre aquest cas i si es produeix alguna actualització durant el programa us n'informarem puntualment.
0: Gràcies. Més qüestions. Desarticulada una banda que hauria robat bicicletes d'alta gamma a diferents poblacions catalanes, entre elles Premià de Mar. Martí.
1: Doncs sí, els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses localitats catalanes, entre elles el Maresme i entre altres poblacions a Pineda de Mar. Segons explicava ahir el capgròs a partir de l'ACN, els lladres que han estat detinguts a Reus utilitzaven un modus operandi singular. Un d'ells, actuant com un ciclista, establia relació amb altres ciclistes per alguna carretera o pista de muntanya i després de compartir uns quants quilòmetres de ruta, quan ja hi havia fet una certa confiança, s'aprofitava d'algun moment de descans i s'emportava la bicicleta de la víctima. Després de denunciar dos furts a Castelldefels i Mataró, va iniciar-se una investigació i es van detectar nou robatoris a Barcelona, Vinyols, Premià de Mar i el Masnou, i el 2 de juliol, un ciclista de Reus va alertar una patrulla de la Guàrdia Civil, de la Guàrdia Urbana, que havia patit un nou intent de robatori, i va ser a partir d'aquí que es va detenir un home de 47 anys i una dona de 28, mentre que una tercera persona de 40 anys ha quedat investigada. Els detinguts ja estan a disposició judicial, però la investigació continua oberta. Només s'han recuperat una bicicleta, però no es descarta recuperar la resta. El valor de totes les bicicletes robades superaria els 50.000 euros.
0: Gràcies. Seguim parlant de seguretat. Més ulls a la policia local al carrer. Noves càmeres, aparcaments, places i eix comercial a Calella. Sergi Ferrer.
3: Sí, la policia local de Calella suma nous ulls al carrer. La xarxa de videovigilància ja permet controlar una desena de zones sensibles més gràcies a les càmeres instal·lades en aparcaments públics, places i punts estratègics de la zona comercial. En total, el sistema arriba als 58 dispositius repartits per diferents punts de la ciutat i també en espais més allunyats del nucli urbà. L'actuació servirà per reforçar la seguretat a les bosses d'aparcament de què disposa Calella i que són molt freqüents durant l'estiu per turistes que sovint deixen objectes de valor dins del cotxe. Això havia comportat que s'hi acumulessin les denúncies per robatoris, si bé la xifra s'ha reduït significativament en l'últim any. Sofian Larussi és el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Calella. Escoltem-lo.
4: Ja tenim una a l'aparcament Batrina, però sí que és cert que necessitàvem posar-ne una càmera a l'aparcament de la Muntanyeta, a l'aparcament de Cala Vinyeta, també és una zona allunyada i també s'havien patit alguns robatoris, i sobretot aquesta gran bossa d'aparcament que tenim a la Via de Capaspre, amb aquesta bossa de 500 places, doncs per poder tenir-la més vigilada i controlada i que també acabi sent realment un punt, una bossa real perquè la gent pugui aparcar, perquè sí que ens costa que moltes persones no hi anaven a aparcar al·legant problemes de seguretat.
3: La nova xarxa també incorpora una càmera a la part alta de la Riera Capaspre, al camí d'accés a l'aparcament, i un dispositiu de 360 graus a la plaça Catalunya. En aquest punt, el veïnat ha denunciat en els últims anys episodis d'incivisme, aldarulls, vandalisme i problemes relacionats amb el tràfic de drogues. Un altre dels espais reforçats és l'eix comercial del carrer Església de Calella, amb noves càmeres als encreuaments amb els carrers Cervantes, Amadeu i Sant Joan. El desplegament també arriba al pas a nivell de Renfe, on s'ha instal·lat un nou lector de matrícules. Més enllà de l'ampliació física de càmeres, la policia local de Calella també ha incorporat una nova eina per treballar amb les imatges que rep la comissaria. Es tracta d'un programari amb tecnologia intel·ligent que permet buscar elements concrets dins de les gravacions i reduir el temps d'anàlisi. Amb una inversió d'uns 103.000 euros, aquesta ampliació suposa una nova fase de desplegament de la videovigilància a Calella, un projecte que s'ha anat desenvolupant de manera progressiva durant els últims anys.
0: Un treball sobre el litoral de Canet ha guanyat el Premi Bonal. Dani Grau, bona tarda.
5: Bona tarda. Per unanimitat, el jurat del Premi Bonal, dotat amb 690 euros, ha estat pel treball Biodiversitat Marina al litoral de Canet de Mar i voltants, d'Otger Salva García. La comissió jurada del Premi considera que el treball d'Otger és un bon document de recerca rigorós, amb una presentació formal ben treballada. Es destaca per la claredat per al desenvolupament del tema, ben estructurat i amb una redacció molt acurada. I també per la d'activitats en recopilació d'informació també el distingeix pel seu enfocament tant científic com social per la proposta pràctica d'elaboració del tríptic a partir de dibuixos del mateix autor. El tríptic, que és una de les de la fauna marina del litoral, es va repartir entre els assistents a l'hora de l'entrega del Premi Lotger, ha comptat amb la col·laboració de l'entitat mediambiental de Canet Talassa, que vetlla per la protecció del litoral i de les tasques de sensibilització i difusió al respecte. El jurat del Premi Bonal ha decidit aquest any atorgar un accèssit de 300 euros a l'Èrica Sánchez Miranda pel seu treball en plantes exòtiques invasores a Canet de Mar. Es destaca també per la claretat en el desenvolupament del tema, ben estructurat i amb una bona explicació de les fonts d'informació citades. També el distingeix per la seva temàtica mediambiental de vinculació directa amb Canet, l'objecte i la hipòtesi de recerca i estan ben plantejats i desenvolupats.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. Palafolls busca un inspector per la seva policia local, Marc Ferri.
6: L'Ajuntament de Palafolls ha iniciat oficialment el procés de selecció per cobrir una plaça d'inspector de la policia. La convocatòria publicada aquesta setmana preveu cobrir la plaça mitjançant un sistema de concurs oposició lliure. La nova plaça està adscrita al subgrup A2, compta amb una retribució entorn als 5.000 euros bruts mensuals. Entre les funcions que assumirà el futur inspector hi ha la direcció operativa de la policia local, la planificació dels recursos humans i també materials, la coordinació amb altres cossos de seguretat i l'assessorament al govern municipal en matèria de seguretat pública. La creació d'aquesta figura no genera consens polític. Bona part de l'oposició considera que en aquests moments la policia local no necessita incorporar un nou comandament. Sigui com sigui, per optar en aquesta plaça d'inspector a la policia local, els aspirants hauran de disposar d'una titulació universitària de grau o de diplomatura, els permisos de conduir A2 i B i acreditar més el nivell C de català, entre d'altres requisits. El procés selectiu inclourà proves teòriques i pràctiques, exercicis psicotècnics, un reconeixement mèdic i la presentació d'un projecte de gestió centrat en el model de policia de proximitat, que és el que es proposa des del nostre municipi.
0: Seguim repassant l'actualitat a la comarca. La Fundació Esproni s'incorpora al Servei Local d'Ocupació de Tordera. Genís Mas, bona tarda. Sembla que no podem escoltar en aquests moments...
7: Aquesta iniciativa es durà a terme mitjançant el programa Serveis Integrals d'Orientació, Acompanyament i Suport, impulsat per la Generalitat de Catalunya i que Esproni ja fa uns 8 anys que desenvolupa a diferents municipis del territori. Fins ara, l'entitat ja tenia usuaris a Tordera, però enguany el servei es podrà oferir des del mateix municipi. Ho explica la directora del Servei d'Inserció Laboral de la Fundació Esproni, Cristina López.
8: CIOAS és un programa de la Generalitat de Catalunya que fa uns 8 anys que des d'Espronis i des del seu servei d'inserció laboral duem a terme a diferents municipis i hem estat atenent a persones a Tordera fins ara. Llavors, aquest any la idea des d'Espronis és que aquest servei es pugui fer directament des del propi municipi, que puguem atendre les persones dintre del municipi de Tordera.
7: El projecte Tordera s'ha posat en marxa aquest passat 1 de juliol i s'allargarà durant tot un any. El mètode de treball de l'entitat es basa en un acompanyament molt proper i individualitzat, cobrint des del diagnòstic inicial fins a la consolidació del lloc de treball. El servei que va adreçat a les persones que tinguin una discapacitat reconeguda i o que convisquin amb algun trastorn de salut mental. Totes les persones interessades es poden adreçar presencialment a la seu del Servei Local d'Ocupació, al Camí Ral 174, o trucant al 93 765 04 14.
0: I en un altre ordre de qüestions, els expliquem que Canet de Mar competirà per tenir la bandera verda d'Ecovidrio. Dani.
5: Sí, l'Ajuntament de Canet i més de 62 establiments hotelers de la localitat participaran aquest estiu en la 7a edició del Movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio. Amb aquesta campanya, que gestiona sobre el terreny la recollida selectiva i dona resposta a la sostenibilitat dels envasos de vidre des de l'origen, cerca un any més reconèixer l'esforç de l'hostaleria local i l'activisme dels municipis costaners per la circularitat durant l'estiu, especialment quant a la qüestió correcta dels seus resultats. residus. Així, Canet competirà amb fins a 18 municipis de Catalunya amb l'objectiu d'alçar-se o revalidar la bandera verda de la sostenibilitat d'Ecovidrio, que ja van aconseguir Calella i Canet durant la passada edició d'aquesta iniciativa. Igualment, enguany Ecovidrio reconeixerà els dos establiments hotelers per les seves bones pràctiques mediambientals de Catalunya, avaluant les seves iniciatives per millorar la gestió del reciclatge de residus i el seu consum d'energia i aigua, o la seva aposta per una compra sostenible, entre altres variables. En la passada edició, els locals reconeguts amb aquest guardó van ser Catalina de Gavà, que va compartir aquest guardó amb les corones a Torroella de Montgrí, a Girona. A través del compromís dels municipis de les regions participants, Ecovidrio busca donar resposta a l'increment de la generació d'envasos de vidre en les zones costaneres del nostre país durant l'època estival. Durant l'estiu es consumeix un terç dels envasos de vidre que es posen en circulació i prop del 50% dels residus d'envasos de vidre d'un sol ús provenen del sector hoteler. Per això, la seva participació és fonamental per avançar cap a un model més circular i amb menors emissions de carboni.
0: I Sant Vicenç de Montalt celebra el pròxim 24 de juliol la segona edició de l'Espavila't Fest amb noves disciplines urbanes. Martí.
1: Doncs sí, Sant Vicenç de Montalt tornarà a apostar per l'esport i la música amb una nova edició de l'Espavila't Fest, Sport and Music, que se celebrarà el divendres 24 de juliol a la zona del Pump Track. El festival, impulsat per l'Ajuntament, arribarà a la seva segona edició amb una programació ampliada i noves propostes esportives i lúdiques adreçades especialment al públic jove. L'activitat començarà a les 6 de la tarda i s'allargarà fins a les 10 de la nit. El programa manté disciplina que ja van tenir protagonisme l'any passat, com l'skate i l'scoutering, però incorpora també novetats com el parkour, el BMX race i una sessió de dansa urbana. A més de les exhibicions i activitats esportives, l'Espavila't Fest inclourà tallers amb influencers, shows, competicions i música en directe, amb l'objectiu de convertir la zona del Pump Track en un gran espai de trobada, esport i lleure juvenil. La proposta s'emmarca en el programa Joves en Moviment Fem Bategar Sant Vicenç i està organitzada per les regidories d'Infància i Joventut i d'Esports de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.
0: En cultura, la Festa Major de Premià de Mar viurà avui una de les seves jornades més esperades amb el pregó i el desembarcament, que enguany celebra el seu 30è aniversari. Genís.
7: La tarda arrencarà amb la ballada de sardanes i el tradicional pa amb vi i sucre a la plaça de l'Ajuntament, abans que la cercavila condueixi els premianencs fins al pregó, que començarà a les 8 del vespre i anirà a càrrec de Simplement Diables, entitat que aquest any també commemora els seus 30 anys. En acabar, en Martí i l'Ester convidaran tots els premianencs a baixar fins a la platja de l'Ona, on a partir de les 9 del vespre començarà la festa premianenca, preludi del desembarcament, l'acte central de pirates i premianencs. La nit es completarà amb la disbauxa pirata i els concerts d'aquí de la costa i de la mostra de DJ del Maresme a la platja de Llevant.
0: I dos curtmetratges, el cineasta i humorista malgratenc Marc Rovira, són finalistes al festival The Short Fest de Barcelona. Laura Téllez.
2: El Centre Cívic Teixonera de Barcelona es prepara aquests dies per acollir el The Short Fest, el Festival Internacional de Curts d'Humor de la ciutat, que tindrà lloc entre aquest dijous 9 de juliol i el proper dissabte dia 11. Dues obres del cineasta i humorista malgratenc Marc Rovira Gambín són finalistes. Es tracta dels curtmetratges Bandera Vermella i Endevina la Peli, que s'inclouen a la websèrie Esquetxes Comèdia en Català i han estat rodats a Malgrat de Mar. Bandera Vermella és finalista a la secció Panorama i es projectarà al festival aquest dijous a 7:45 del vespre. El curtmetratge compta amb la participació de les actrius Estel Espasa Garí i Estel Villaronga Casas i s'ha rodat al bar malgratenc La Forja. Endevina la peli es projectarà dissabte a 12:45 del migdia com a finalista de la secció Un minut de comèdia. A l'obra hi actuen l'influençador català Berti, Albert Ferrer, Sandra Navarro, Quico, Hugo Sin i Marta Masaguer. La gala de lliurament de premis del Teixor Fest tindrà lloc dissabte a 6:45 de la tarda al Centre Cívic de la Teixonera de Barcelona.
0: Parlem encara de més festivals. El Festival Multipolar a Tordera ofereix avui una proposta de poemes musicats. Genís.
7: Sí, serà al Parc de la Mollera a les 9 del vespre i es tracta de concert espriu Vent en Popa, una proposta de poemes amb ritmes de folk rock mediterrani per difondre l'obra d'artistes catalans. En parla la directora de la biblioteca, Sílvia Frons.
9: Continuarem el dia 8 amb un concert que es diu Espriu, Vent en Popa. És un concert de poemes musicats amb ritmes de folk rock mediterrani i gaudirem d'un recull de poemes de poetes catalans.
7: Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no requereixen d'inscripció prèvia per assistir-hi. Aquesta iniciativa que forma part de l'oferta cultural del municipi per a la temporada d'estiu.
0: En esport s'ha obert la convocatòria per proposar candidats a la Festa de l'Esport de Palafolls, que es farà al Palauet pel seu 30è aniversari. Marc Ferri.
6: L'Ajuntament de Palafolls ja ha posat en marxa el procés de reconèixer els millors resultats esportius i la tasca social a favor de l'activitat física al municipi durant aquest darrer any. Des d'avui i fins al proper 4 d'agost, tant la ciutadania a títol particular com també les entitats locals poden presentar les seves propostes per als guardons de la Festa de l'Esport 2026, un certamen que ja s'ha convertit en una cita totalment consolidada al calendari de Palafolls. L'edició d'aquest any, que culminarà amb una gran gala al mes de setembre, arriba amb una novetat extraordinària, que és la commemoració del 30è aniversari del Palauet de Palafolls. Per aquest motiu s'ha creat una categoria especial destinada a premiar la trajectòria tant de persones com també d'entitats que hagin estat claus en la dinamització i en l'èxit de l'esport local vinculat a aquest equipament tan emblemàtic des de la seva inauguració ja fa 3 dècades. Ho explica la Marta Labar, que és regidora d'Esports de l'Ajuntament de Palafolls.
10: Serà un dia molt especial perquè aquest any la Festa de l'Esport la farem al Palauet, aprofitant i coincidint amb el 30 aniversari de la seva inauguració. Per això aquest any un dels premis el que es podrà optar és un premi especial 30 anys del Palauet. Es podran proposar candidats doncs, que hagin tingut doncs, una vinculació especial o que siguin vinculats especialment en el Palauet.
6: Cada sol·licitud permet proposar un màxim de 2 candidatures i s'ha de formalitzar obligatòriament de manera telemàtica. És indispensable que els proposants adjuntin una breu explicació que detalli els mèrits i la trajectòria de la persona o equip nominat per tal de facilitar la tasca del jurat, un jurat que estarà presidit per la regidoria d'Esports i que comptarà amb representants polítics i membres del Consell Municipal d'Esports. Com és habitual, hi haurà diferents categories a premiar. Des de l'Ajuntament es destaca que la Festa de l'Esport d'enguany s'inclou dins els actes de la Festa Major del mes de setembre, cosa que li dona més importància i que, a més, gràcies a fer-se directament al Palauet, també s'incrementarà l'aforament per al públic.
0: I doble or i bronze pel TKDMS Tordera en el Trofeu Promoció Júnior de Catalunya. Genís.
7: Sí, Carla Moleón i Izan Blanco es van emportar l'or

0: gairebé tres o quatre vegades per setmana, han treballat en traje de sauna, de sudadores, i han fet un gran esforç per mantenir el pes. ¿Vale? A part, ho han donat tot, tant a l'entrenament com a la competició, i això pues, ha tingut els seus resultats.
1: Héctor Pavón, un gran coneixedor de la categoria júnior, va ser el coach que va guiar a la perfecció els competidors des de la cadira, els quals van saber aplicar les seves indicacions durant els combats. A més d'aquest acompanyament tàctic, Pavón ha estat un suport fonamental durant les setmanes prèvies i amb aquests magnífics resultats els tres joves ja miren cap endavant amb la màxima motivació per encarar les properes competicions que arrencaran a partir del mes de setembre.
2: I el sènior femení del Club Futbol Calella busca patrocinadors per garantir la continuïtat del projecte. Sergi.
3: Així és, el sènior femení del Club Futbol Calella ha engegat una campanya per trobar patrocinadors que ajudin a finançar l'equip i consolidar un projecte que no ha deixat de créixer en els darrers anys. L'objectiu és cobrir part de les despeses de la temporada i continuar impulsant el futbol femení al municipi de Calella. L'equip competeix en una lliga no federada i fins ara les jugadores assumien bona part dels costos de participació. Segons explica l'entrenador Josep Bruna, la impossibilitat d'organitzar el torneig d'estiu, que habitualment ajudava a sufragar aquestes despeses, ha portat jugadores i club a buscar noves vies de finançament.
4: És un equip que juga una lliga que no està federada i en la qual les jugadores es paguen la lliga. I sempre amb ajuda del Calella s'ha fet un torneig a l'estiu que amb això es pagaven la lliga i aquest any no s'ha pogut fer. Llavors les jugadores, amb ajuda del club, doncs han tingut la idea de, ostres, si el Calella masculí té patrocinadors, per què no el femení? I llavors ha sortit aquesta idea.
3: A canvi del suport econòmic, el club ofereix visibilitat a les empreses col·laboradores mitjançant la presència de la seva imatge a la roba de l'equip, a les xarxes socials i en diferents activitats que organitza el sènior femení. La iniciativa arriba en un moment de creixement del futbol femení a Calella. Segons Bruna, l'equip va néixer fa uns anys a partir d'un grup reduït de jugadores i ha anat augmentant progressivament el nombre d'integrants fins a doblar pràcticament la plantilla.
4: Aquest equip va començar sent un equip de mares i gràcies al boca a boca i de molta ajuda del club i molta paciència també del club de Calella, doncs ha anat creixent. I si no m'equivoco, diria que l'equip de veteranes femení va ser el primer equip femení del Calella. I llavors el Calella, mica en mica, també ha anat creixent. I llavors estic content de que s'ha començat amb poques jugadores i cada cop som més i més. Diria que el primer any van començar amb 10 jugadores i aquest any en teníem 22.
3: A més de patrocinadors, el sènior femení també manté oberta la incorporació de noves jugadores. L'equip fa una crida a totes les dones que vulguin practicar futbol, independentment del seu nivell, per continuar fent créixer un projecte que posa l'accent en l'esport, el companyerisme i la participació.
2: Molt bé, moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
5: Hola, bona tarda. Situació meteorològica que continua marcada. Continuem pendents, de fet, d'aquesta entrada càlida que entre avui i demà ens portarà els valors màxims d'aquesta setmana. Unes màximes que, de fet, ara ja arriben fins als 33 graus a Mataró, als 36 a Can Massuet del Far, a Dosrius, 35 a Tordera, i encara esperem que puguin pujar una miqueta més al llarg d'aquest migdia, primeres hores de la tarda. Tot això, una situació ben tranquil·la, ben estable, amb sol, amb alguns núvols prims que poden aparèixer aquesta tarda, però poc importants, i demà a tres quarts del mateix. Repetirem unes temperatures semblants a les d'avui, també calor intensa durant la nit, amb mínimes en alguns punts de la costa, avui no baixaran dels 26 graus. Pel que fa a la predicció de cara demà, com hem dit, tot continuarà igual, també com avui amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la, i divendres sembla que començarien a baixar una mica les temperatures. Anirà entrant vent més fresquet de component est i això farà que les temperatures vagin a la baixa. Aquest descens el notarem més de cara a dissabte, no ens enganyem, continuarà fent calor i sobretot molta xafogor, però almenys ja no seran valors tan exagerats com avui o demà. De tota manera, també hem de dir que de cara a la setmana vinent tornarem a tenir una nova entrada càlida i, per tant, les temperatures tornarien a pujar. Probablement no tant com avui, però tornarem a tenir temperatures realment força càlides a tot el Maresme. D'entrada, al cap de setmana tindrem més núvols, sobretot dissabte, sense precipitacions. Diumenge tornarem a tenir un temps estable i assolellat.
2: Molt bé, doncs ja ho hem escoltat. Les temperatures pugen 5

0: significativament, sobretot avui i demà, i veurem doncs com evoluciona tot plegat aquesta segona onada de calor. Nosaltres ara farem una pausa i quan tornem parlarem amb l'Enric Sagristà, que és geòleg, i precisament parlarem amb ell d'aquest canvi climàtic, d'aquestes onades de calor que estem vivint els últims temps. També parlarem amb en Jofre Serret per parlar d'una qüestió que afecta plenament a molts municipis de la comarca, en aquest cas ens centrarem a Malgrat de Mar per parlar dels pisos dotacionals. I també doncs, avui toca la secció de llibres, la secció de Llegim amb la Mar Arenaza, que ens recomanarà doncs, diferents llibres personals. Ella ha fet doncs, una recopilació de tots els llibres que ens ha recomanat. Fins ara, no marxeu.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi, seguim avançant a l'Ona Maresma. Moment, com sempre, aquesta hora de fer un petit repàs a través de les xarxes socials per conèixer doncs, de què es parla avui en aquestes plataformes. Ho fem amb en Genís, des de Tordera. Genís, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Comencem pel Maresme. Què podem destacar en clau comarcal?
3: Doncs avui podem destacar un tema ja setmanal d'aquesta darrera setmana, però és que les altes temperatures dels mesos d'estiu poden afectar el nostre rendiment laboral, especialment si realitzem la nostra jornada a l'exterior. Per tal d'evitar cops de calor, deshidratacions i cremades solars, és molt important seguir algunes mesures de prevenció. Ho comentava la Corporació de Salut del Maresme a través de les seves xarxes socials i els canals habituals, que recomanen molt beure aigua fresca, encara que no tinguem set, restringir la ingesta de cafè, menjar aliments lleugers com amanides o fruita, o també portar roba transpirable. Ja són molts municipis els que pateixen les conseqüències d'aquesta nova onada de calor i també de les temperatures de l'estiu, i molts ajuntaments els que ja han alertat a la ciutadania sobre el perill d'aquesta mateixa onada de calor.
2: Amb una calor que déu-n'hi-do, quina calorada que està fent. No sabem des de Tordera com l'esteu vivint, aquí a Premià. De fet, es nota molt al carrer, vaja, entenem que a tota la comarca, no?
3: Sí, a Tordera, mira, per fer-te una idea, el camí des de casa meva fins aquí a la ràdio ha estat un infern.
2: Sí, Jo saps què he fet? Ara em poso una gorra. Perquè...
3: Ben fet.
2: Sí, perquè és que... I es nota, la diferència. No és no és màgia, no? Però jo noto almenys la diferència. En clau internacional, què destaquem?
3: Doncs al món avui destaquem que la líder de l'extrema dreta francesa, Marine Le Pen, ha iniciat la seva campanya per a les eleccions presidencials del 2027 després d'una sentència en apel·lació que, tot i declarar-la culpable de malversar 2,8 milions d'euros de fons europeus, li han imposat una inhabilitació lleu que ja es considera purgada. Per evitar fer campanya amb el braçalet electrònic que li imposava l'arrest domiciliari substitutiu, Le Pen ha reconegut al Tribunal de Cassació, fet que suspèn provisionalment la pena i la imatge de culpabilitat. Aquesta maniobra obre un debat jurídic sobre si la seva candidatura és legalment vàlida ara mateix, però les enquestes d'urgències ja mostren una forta resurrecció de la seva figura com a favorita per la primera volta. El Tribunal de Cassació de Cassació dictaminarà una sentència definitiva a tot tardar a gener, la qual decidirà si pot continuar la cursa presidencial o si haurà de ser substituïda per Jordan Bardella. Mentre que l'esquerra francesa critica durament la seva falta d'exemplaritat, el centre-dreta manté una postura més distant i moderada. Paral·lelament a la situació de la seva líder, el partit Regrupament Nacional també ha estat condemnat amb el mateix procés com a organització i haurà de pagar una multa de 2 milions d'euros.
2: I el tema curiós del dia...
3: Doncs, com a curiositat, aquest divendres 10 de juliol es publicarà la primera assignació de places per als estudiants que hagin dut a terme a l'ESPAU 2026, un resultat que determinarà també les notes de tall de cada grau universitari. La consulta s'haurà de fer al portal d'accés a la universitat directament amb el document d'identitat i la contrasenya de l'alumne, ja que no s'enviarà cap notificació d'avís. Com s'assignen les places, us preguntareu? Doncs les sol·licituds que s'ordenen segons la nota d'admissió, que és la mitjana entre batxillerat o el cicle formatiu i la selectivitat, de més alta a més baixa fins a cobrir l'oferta de cada carrera. La nota del darrer alumne que aconsegueix entrar és la que marca la nota de tall. Per aconseguir saber els resultats, la primera assignació és obligatori matricular-se del 14 al 17 de juliol. Si no es fa dins aquest termini, es perdrà la plaça i finalitzarà el procés. La segona assignació, entre la segona i la vuitena opció, es fa si l'estudiant accepta la plaça sense optar res millor i pot fer el tràmit d'assignació definitiva i matricular-se. Si es prefereix esperar a veure si s'aconsegueix una millor opció en la segona assignació, que és el 23 de juliol, s'ha de mantenir la plaça actualment assignada automàticament. Sense plaça assignada, els alumnes que no tinguin plaça assignada, caldran que esperin a la segona assignació el mateix 23 de juliol.
2: Molt bé, doncs, Genís, anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui?
3: Doncs avui preguntem si els oients han fet mai la selectivitat.
2: Val, per tant, no preguntem, no, si l'han fet aquest any, sinó en general, no? Alguna vegada
3: si
2: a la vida.
3: Si l'han fet, exacte, algun cop a la vida, en
2: molt
3: general.
2: Bé, perfecte, molt bé, Genís. Doncs després farem el repàs de la pregunta i sabrem doncs, si la gent, hi ha més gent que l'ha fet o que no. Fins ara.
3: Perfecte.

0: El canvi climàtic cada cop provoca més estralls. Per exemple, la via del tren al Maresme pateix amenaces constants. Així que, per conèixer més aquesta qüestió, en parlem amb el geòleg Enric Sagristà. Dani Grau.
1: Doncs sí, bona tarda, Enric. Què tal, com estem? Hola.
2: Molt bona tarda, Dani.
1: Bé, això és més seriós del que ens pensem i potser anem ja tard, no? És a dir, la via del tren cada cop és més complicat que estigui allà on està.
2: Sí, a priori tot fa indicar, no?, que cada vegada és més complicat que es mantingui allà, però per contra ens trobem amb una Renfe i Adif que s'entesten en mantenir aquesta via allà i que no només no plantegen alternatives, sinó que aposten totalment per seguir-la mantenint i fins i tot en alguns punts ampliar-la.
1: Aquesta comarca és petita i estreta i tal. Bueno, petita no, estreta sí. I, per tant, gaire lloc no hi ha, en aquest sentit. Si hem de mantenir, diguéssim, el més temps possible la via tal com la tenim, tu com a geòleg, quines solucions plantejaries que fossin efectives?
2: Mira, hem de diferenciar, i em sembla molt encertada aquesta paraula que fa servir, d'efectives, no? Perquè, bueno, fins ara el que hem vist és que el que s'ha anat fent, doncs, han sigut pedaços per aquí, pedaços per allà, no? I quan dic pedaços vull dir, doncs, he tingut un problema en un lloc, reconstrueixo la via, poso una escullera, pedres, no? I protegeixo del següent temporal en la mesura del possible, perquè sempre acaben havent-hi problemes igualment. Per poder fer alguna...
1: Bueno, no, és que clar, no, Enric, és el tema. Hem fotut un pedaç fins a la propera llevantada, i ja està, no? És això.
2: Ah, exactament, sí, és el que s'ha anat fent fins ara, no? Llavors, el que portem des de la comunitat científica anys ja reclamant és que es facin aquestes mesures efectives, no? I aquestes mesures efectives passen per dotar a les nostres platges de la suficient amplada com perquè puguin exercir la seva funció de protecció cap al que hi ha darrere de la platja. Clar, és una situació totalment contrària a la que tenim al Maresme, no? Que les platges cada vegada van perdent més superfície de sorra, fins al punt que gran part del Maresme l'ha perdut totalment, i llavors la línia de tren la trobem a primera línia de mar, amb tots els problemes que això genera, no? Llavors, doncs, hauríem de recuperar les dinàmiques naturals de rius, rieres i de la pròpia platja, que estan molt alterades per moltíssimes coses, com podrien ser els ports, totes les actuacions que s'han fet en rius i rieres que impedeixen que arribi la sorra a mar, no? Recuperar una mica tots aquests processos naturals perquè les platges tinguin una bona salut i puguin protegir a la via del tren.
1: I sobretot, Enric, allà on hi ha ports, és a dir, el problema comença des d'Arenxe cap al sud, per entendre'ns, perquè des de Tordera fins des de la Tordera fins a Canet, doncs, hi ha una continuïtat, no hi ha port ni històries, i per tant és un flux natural. En aquest sentit, també cal que les administracions facin complir la llei, o caldria que les administracions facin complir la llei i no fessin el suec amb els ports que estan obligats a fer, diguéssim, aportacions de sorra per mantenir les platges de Cabrera i de Vilassar, sobretot, que fa molts anys que són les últimes i la llei no es compleix. Això també.
2: Totalment d'acord. Vull dir, al final, com bé dius, està per llei que aquests ports, doncs, han de restaurar la dinàmica que afecten amb trasbassaments de sorra, no? Traient, per exemple, sorra de la part que s'ha acumulat a la part nord, no?, degut als temporals, i trasbassar-la a l'altra banda on hi ha els problemes d'erosió. Al final, la realitat ens diu que en molts casos això no s'està fent i també s'ha demostrat que aquestes regeneracions de platja també tenen una efectivitat molt limitada, perquè a la que arriba la següent llevantada o temporal una mica fort ja desapareixen, no? Per tant, és important, com et deia, recuperar aquestes dinàmiques naturals, que per contra, amb la presència dels ports és molt complicat, no? Però bueno, es poden trobar almenys recuperacions parcials que millorin la situació actual. I no només són el problema els ports, com anava a dir, perdona, perquè un dels punts negres, per exemple, el tenim entre Sant Pol i Canet, on cada vegada que hi ha un temporal, la via del tren pateix conseqüències, val? O sigui que
1: Sí.
2: no només és un tema de ports.
1: Val. Més aviat a Sant Pol que Canet, diguéssim, allà a la platja nudista i tot el tema aquest, que queda una mica exposat al mal. En aquest sentit, Enric, clar, tot el que estem comentant no és l'apocalipsi, però, bueno, però si sembla una mica, o si acosta una mica, podríem dir no. En aquest sentit, amb aquestes evidències tan evidents, valgui la redundància, a mi em costa d'entendre com encara hi ha gent que pugui negar el canvi climàtic.
2: Bueno, sempre hi haurà casos per tot i, bueno, sí, és bastant surrealista que amb totes les dades que tenim, no, que es pugui negar encara això. És cert que tempestes n'hi han hagut sempre, temporals n'hi han hagut sempre, onades de calor n'hi han hagut sempre, però aquesta proliferació d'aquest tipus de fenòmens i augments de la seva durada i intensitat és una evidència que les dades posen de manifest, i qui no les vol acceptar és perquè no està negant la realitat, no? Vull dir, al final hi han coses que són més o menys subjectives, però les dades són totalment objectives i demostren que aquest canvi climàtic és una realitat i que ens està afectant, i de manera molt dura actualment. Només fa falta sortir avui al carrer i notar que t'estàs cuinant, sí, no?, en la que et toca el sol.
1: Exacte. Exacte. En aquest sentit, Enric, jo fa molts anys vaig anar, no sé, era Pineda, sí, ens van presentar, quan governava el tripartit d'Esquerres, imagina't, ens van presentar un projecte que era el soterrament de la via del tren al Maresme. El paper ho aguanta tot, i ara amb la realitat virtual doncs pots posar-hi fins i tot música, no?, si vols. En aquest sentit, clar, tu ets geòleg, que vol dir que hi entens d'això d'estructures i de pedres i tot això. Clar, vull dir, amb calés es fa tot, evidentment, però vull dir, per soterrar la via, per començar a tenir un problema, que és el nivell freàtic, no?
2: Sí, aquest seria el primer limitant, tot i que no és un tema de que no puguis construir allà on hi ha nivell freàtic, eh? Vull dir, hi ha solucions constructives, el que passa que, evidentment, doncs, aquestes són molt més cares. Això per una banda. Després també es parla, no, que més que el soterrament per on està a dia d'avui el traçat, seria el desplaçament en terra endins, no? Més o menys seria
1: el traçat, sí, sí,
2: de l'autopista, el qual normalment se sol descartar, doncs, pel gran cost que això tindria i també per l'impacte ambiental, no?, que això podria tenir. Però, per altra banda, tens una infraestructura que a dia d'avui és un forat negre a nivell econòmic per les arques públiques, perquè la inversió que has de fer, ja no en millorar, perquè no, ja sabem que no es millora, sinó simplement en reformar, en reparar, és increïble. Vull dir, la magnitud, no ens podem imaginar la quantitat de diners i diners anuals que la R1 de Rodalies, en el seu pas per tot el Maresme.
1: Sí, anem a cop de llevantada, punto.
2: Sí, sí, tal qual. Vull dir, el cost que això té, si mirem a llarg termini, no?, que aquest és el gran problema, que a nivell polític sempre es mira el curt termini dels meus 4 anys de durada de govern. Si mirem més a llarg termini, ostres, potser amb una visió a 30, 40, 50 anys vista, fer una gran inversió ara és més econòmica que no seguint fent aquests pedaços anualment, no? Però, bueno, això, doncs, algun dia les nostres administracions hauran de canviar aquesta manera de veure les coses. Per sort, en alguns departaments es comença a canviar, però queda molta feina i molta pedagogia encara en aquest sentit.
1: I recordem, per ja acabar de rematar i per deixar constància de que s'han fet molt, molt malament les coses, recordem aquella draga que doncs xuclava sorra a les platges i que, evidentment, quan venia la propera llevantada ja s'anava tot a Campistraus, però a banda d'això malmetia, doncs, el fons marí, que donava gust, eh? I diners,
2: evidentment,
1: diners per res. és això.
2: Sí, o sigui, a part del cost econòmic que té aquest tipus d'actuacions que s'estan fent, no?, de pedaços, com són les regeneracions o les escolleres, el gran impacte ambiental que això té. Vull dir, si tu pares, si analitzes aquestes dues coses, és una cosa insostenible. Per això també cada vegada són menys habituals les regeneracions de platja, perquè fins i tot el més curt de mires i el més negacionista s'ha donat compte que les regeneracions de platja duraven fins que arribés al següent temporal, fins al límit que a Malgrat i a Blanes van arribar a fer una regeneració de platja que va durar 10 dies, literalment 10 dies.
1: Sí.
2: Es van gastar 2 milions d'euros per 10 dies. Llavors...
1: Molt bé, Enric, doncs gràcies per ser aquí i, evidentment, visca el Maresme lliure i tropical. Vinga, gràcies. Abraçada
2: forta.
1: Adéu.
2: Adéu. Adéu.
0: Molt bé, anem a les efemèrides, al tal dia com avui, amb en Genís. Genís, bona tarda, ben trobat de nou.
3: Bona tarda, què tal?
0: Molt bé. Felicitem els famosos que avui fan anys. Som-hi.
3: Molt bé, doncs per començar avui felicitem a Kevin Bacon, actor estadounidenc, també a Robbie King, futbolista irlandès, a Anastasia Miskina, tenista russa, a Jamie Cook, també, guitarrista d'Arctic Monkeys.
0: Perfecte, més efemèrides.
3: Doncs per començar tenim el 1889, que es va començar a publicar-se a Nova York el diari The Wall Street Journal, amb la informació també sobre la borsa.
0: Molt bé. Un any més tard, també, què passava?
3: Un any més tard, la selecció de futbol de la República Federal d'Alemanya es proclamava campiona del Mundial després de vèncer l'Argentina a Roma. Per tant, també tenim una efemèride en temps de Mundial on ara, farà ja uns anys, Alemanya guanyava aquest campionat mundial.
0: Més coses.
3: El 1994 va morir d'un atac cardíac a l'edat de 82 anys a Corea del Nord el dictador comunista Kim II Sang, que dirigia els designis de la nació des de 1948, també portant el seu país a l'aïllament polític internacional. El va substituir com a president el seu fill Kim Jong-un.
0: I ara anem una mica més a prop en el temps, al 2016. Què passava en aquest any?
3: Doncs desapareixia Convergència Democràtica de Catalunya després de 41 anys d'història i donava pas al Partit Demòcrata Català, més conegut també com a PDeCAT. Per tant, ara ja fa 10 anys exactament que va canviar, per dir-ho d'aquesta manera, aquest partit polític.
0: Molt bé. I ara toca l'efemèride musical, que ja saps que ens agrada molt aquí la música a l'Ona Maresma, i més doncs, si s'ha de recordar per alguna cosa en especial.
3: Doncs el 1964, com a efemèride musical, portem que s'editava el quart LP de Bob Dylan, Another Side of Bob Dylan. El títol que fa referència a que el cantant, cansat que el consideressin com la veu de la generació, comença a escriure cançons plenes de referències poètiques i romàntiques. Escoltem una de les seves cançons d'aquest LP, Chimes of Freedom.
0: No puc donar pas a aquesta cançó sense abans donar pas al fan number one del Maresme, en Sergi Ferrer. No sé si el tenim, Sergi. Bona tarda. Estem escoltant Bob Dylan i no hi és en Sergi Ferrer amb nosaltres a l'antena. Vaja, no passa res. Doncs després, si de cas el repàs de la pregunta del dia, ja li explicarem que hem estat escoltant el seu ídol, no, Genís?
3: Oi tant.
0: Molt bé, doncs va, amb aquesta cançó nosaltres arribem a 57. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Seguim pendents d'aquest incendi a Gavà. Protecció Civil ha ordenat el confinament de dues urbanitzacions, a Gavà, una de Viladecans, i tot el municipi de Sant Climent de Llobregat per aquest foc forestal iniciat a 2:15. El foc ha afectat diversos vehicles del carrer Montserrat Roig i s'ha propagat a la vegetació forestal de la zona. Afecta unes 6.000 persones. A més, es recomana tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Els bombers hi han destinat 29 dotacions terrestres i 7 aèries. I la Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pels beneficis que han deixat d'obtenir pel foc, a causa del foc. Si el procés no avança, ha assegurat que la Generalitat estudiarà possibles vies d'ajut.
2: En aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores. Els riscos estan coberts. No és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa i, per tant, estem que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat.
1: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi a la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla. Continuem parlant de riscos. L'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat una temperatura de 40,5 graus a 3:15 de la tarda d'avui. El valor que mai s'havia observat fins ara, amb 112 anys, el de la sèrie històrica de l'estació meteorològica. De fet, el Meteocat avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40, per exemple, com ha passat aquesta passada nit a Portbou, que ha superat els 31 graus. Més temes. La llei contra la compra especulativa d'habitatge ha passat un primer filtre al Parlament, que ha aprovat que es tramiti per lectura única amb els vots de PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Ara bé, com que Junts i PP han demanat al Consell de Garanties Estatutàries que s'hi pronunciï, la votació s'endarrerirà fins a la tardor. I parlem del Barça, que ja coneix els rivals de la Champions League del futbol sala. Els blaugranes, que tornen a la màxima competició europea després de 2 anys, se'ls veuran amb el club Simi, el grup Lucenec i el Minerva. Tornem d'aquí a una hora. Més notícies en xarxa.
0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
3: Vinga, som-hi, passen 3 minuts a les 4 de la tarda i nosaltres ara parlarem d'esports, concretament del Mundial de Futbol 2026 que s'està disputant aquestes setmanes, molt pendents dels partits que venen i també per comentar els partits que ja s'han disputat, com per exemple el partit d'ahir d'Argentina, que va ser molt sonat. En Genís ens presentarà els temes que avui tractarem en aquest espai esportiu. Genís, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Endavant, tot teva, la tertúlia esportiva.
4: Doncs començo també convidant els tertulians que s'hi afegeixin, però comentant aquestes semifinals que s'han quedat ja després que acabin uns partits molt frenètics. Comentaves aquest partit d'Argentina després d'aquesta remuntada davant Egipte, i és que al final queden uns enfrontaments molt i molt interessants. Companys, tenim França, Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega contra Anglaterra i també Argentina contra Suïssa. No sé quin d'aquests 4 enfrontaments us convenç més, però és que per mi tots aquests rivals podrien tenir alguna mínima opció a guanyar. Companys, no sé qui vol començar.
5: Jo mateix. Mira, el que a mi em crida més és poder Noruega-Anglaterra. Sobretot pel tema de Noruega, no? Que poder és l'equip més... No vull dir fluix, perquè ha arribat a 1/4, però sí que el més inesperat, no? Perquè feia molt que no entrava directament a un Mundial i de cop i volta arribar a uns 1/4, doncs té molt de mèrit, no? Llavors, poder aquest Noruega-Anglaterra és interessant, tot i que també aquest França-Marroc és bastant curiós, perquè són dos països que ja es van enfrontar al Mundial passat, sí. Es van portar el partit França, aparem aquest any... Quina selecció se l'emporta?
4: Home, sí que fins ara, no sé, companys, com ho veieu, però la banda potser de Noruega, Anglaterra, Argentina, Suïssa, tenia un calendari una mica més assequible. Hi havia alguns rivals, tot i que sí que és veritat que, per exemple, França s'ha arribat a enfrontar a Paraguai després d'aquesta sorpresa contra Alemanya i algun rival més que ha fet la sorpresa, però potser de l'altra banda, per exemple, el calendari de l'Argentina, de moment, per arribar fins a aquestes eliminatòries, ha estat una mica més senzill que el d'algun altre rival.
6: Bueno, jo crec que de moment, si no em falla la memòria, encara no hi ha hagut cap superenfrontament entre dos seleccions màximes favorites. O sigui, parlo de les quatre o cinc que més sonaven, eh? Òbviament, totes les seleccions tenen un gran nivell, però crec que no s'ha donat encara el cas. Crec que aquests quarts de final, amb els enfrontaments que tu has dit, seran molt, molt bons i molt potents, i veurem qui avança a les semifinals, però està clar que aquest Mundial jo crec que està bastant a l'altura, fora de temes extraesportius que estan passant, però a nivell de joc, ostres, jo ahir amb Argentina, nois, no sé vosaltres, però ho vaig vibrar quasi com si fos el Barça, eh?
4: Jo em vaig aixecar del sofà, no et mentiré, amb l'últim gol, i bueno, sobretot amb el gol de l'empat, perquè recordem que Argentina anava perdent per 0-2 a falta de 10 minuts i l'afegit. Vull dir, va ser una remuntada que poques vegades s'ha vist a un Mundial. Us volia comentar ara mateix, amb aquests equips que resten dins del Mundial, qui creieu, o millor dit, quins dos equips creieu que arribaran a la final? Començo... Per què començo? Va, Dani, Martí...
5: Martí Pero... mateix, va. Que
6: va tu... Estava esperant el Dani.
7: Que arribarà a la final a Espanya i a mi m'agradaria que, pel joc que fa, que arribés Marroc. T'ho dic en sèrio.
4: Ostres.
6: Jo crec que la final serà un Argentina-Espanya, que crec que és el que diu la majoria de gent. Bueno, no ho sé. No, per, rectifico. França-Argentina, perquè França la veig molt potent.
7: Demà, crec que hi ha el França-Marroc, i jo crec que Marroc pot superar França. M'entens? Uh-huh. És que a mi m'agrada molt. Marroc m'està agradant molt. I té un porteràs que és el Bonu, tremendo. I, té un problema a França, el problema té la porteria, que el Mañana aquest és molt dolent, és molt dolent.
4: Ostres, però a dalt tenen, potser, els quatre davanters, comptant el mitja punta, són dels 10 millors del món, pràcticament.
7: Sí, tres pals. I hem un jugador increïble i dues oportunitats dels marroquins i una pífia del Mañán i cap a casa, que va patir falta gent.
4: Ho veig molt clar per part del Dani. Companys, de l'altra banda, creieu que Noruega pot fer la sorpresa davant d'Anglaterra o creieu que
7: també
4: Anglaterra ja es consolidarà?
7: Perquè té un porter que és un desastre. El Pickford aquest és un atemptat ell mateix, m'entens?
5: Pues va jugar bé l'últim partit, contra Mèxic.
7: Sí, en Cruyff deia una flor no se verano.
3: Companys, bueno, ja que
5: el
3: estem...
5: El de Noruega també, no?
3: Ja que estem parlant de Noruega...
7: El Milan va fer una increïble, eh? El
3: Dani i Sergi, ja que estem parlant de Noruega, vull que parlem d'un tema en concret. Va, escoltem una cançó. Hem de parlar de Haaland, també. No us està sorprenent, aquest jugador?
5: Jo pensava que posaries lo del rem, saps? Jo pensava que posaria la celebració.
7: Però per què ens estàs sorprenent?
3: Per mi és un descobriment, Haaland, perquè jo sóc una persona que el món del futbol...
7: és el millor davanter centre que hi ha actualment.
3: Sí, totalment, però clar, jo he necessitat aquest... Havia sentit a parlar d'ell, o sigui, no era un total desconegut, però amb aquest Mundial és com que s'està lluint molt aquest jugador, no? No creieu?
4: Gemma, jo t'he de dir una cosa, i és que...
3: Janis,
4: digues. Jo em pensava que el Mundial de Haaland seria pitjor del que acostuma a fer durant la temporada. Pensava que seria un jugador més de club i no tant de selecció, i crec que està conduint, ara com deies, a Noruega, doncs cap a... I per mi, té moltes possibilitats de passar contra Anglaterra, més de les que la gent es pensa.
7: Tant,
4: jo crec
7: tant,
4: que poden donar la sorpresa.
3: És que fins i tot li diuen l'androide, perquè és com si fos una màquina, no una persona.
4: Bueno, és un robot de fer gols.
7: Sí, i a més no... tècnicament no és cap crac, és a dir, és un tio que és efectivitat pura i dura, és a dir, necessita molt poc toc per fotre-la dintre.
3: També, amb lo gran que és, perquè fa més d'un 90, sí, pràcticament, un 95, 90 quilos, però és que el tio corre...
7: És molt ràpid, és molt ràpid.
3: Sí, clar, com més petit un jugador, perdona, més ràpid s'entén que corre, però clar, això és com una cosa poc habitual.
4: Doncs precisament aquest mateix jugador va sonar per al Futbol Club Barcelona ara fa unes temporades, quan encara no era gens conegut, tenia 18-19 anyets, i doncs el Barça que va decidir no fitxar-lo, no?
3: És veritat, sí, és veritat.
7: El que va decidir és un geni i s'hauria de dedicar, diguéssim, a vendre gelats a l'estiu ara que vendrà molts.
3: I és com estar molt compromès, no? amb la seva feina, no? Amb la seva professió. És una persona que cuida molt l'alimentació, fins i tot menja fetge i coses així estranyes.
4: Sí, sí. Hi ha alguns futbolistes que sí que segueixen molt com... Bueno, que són potser més atletes que no tant futbolistes, que el perfil del futbolista ha canviat molt durant al llarg del temps, també.
7: Sí, però clar,
4: és que... La festa com altres.
7: Heu de tenir en compte una cosa, és a dir, que un davanter centre, un nou, és explosivitat i és rapidesa dels últims metres. Al moment que perdi, diguéssim, la pistonada, merma molt les seves, o mima molt les seves possibilitats. Per tant, el tio s'ha de mantenir en forma, si no, tararí, entens?
3: Clar, sí, total.
4: No sé com anem de temps, Gemma.
3: Bé, fantàsticament anem. Voleu escoltar una mica més la cançó i continuem la tertúlia?
7: És que no entenem res, en anglès encara, però en un rock...
3: Va, una mica, 5 segons. Va, som-hi, seguim.
4: Doncs us volia... Abans hem parlat d'Argentina una miqueta, volia obrir el meló de Messi, perquè a la seva edat, l'actuació d'ahir, crec que poques vegades s'ha vist. Comentava en un Mundial. Creieu que ara mateix és l'home que s'ha d'agafar Argentina per arribar a la final?
7: Home, és el diferent, encara que tingui l'edat que té. És evident que es manté en forma i és evident que ha arribat a un punt de forma brutal si el comparem amb el robot de Madeira, no? El portuguès, que ja està, diguéssim, per desús, per tirar, que és el Cristiano Ronaldo, que no ha fet un gran mundial. Vull dir que no se'l va veure en el camp contra Espanya.
4: Què en penseu, la resta?
6: Home, sí, bueno, jo crec... Digues, Sergi. Si
5: no, Martí, sisplau, home. Ja que vas començar amb el ciclisme l'altre dia, no puc deixar que vagi segon avui.
6: Així dóna gust.
5: Home, no, ja...
6: Jo deia que crec que ningú, ja no només l'actuació d'ahir contra Egipte, ningú s'esperava que Messi... Sí, estem parlant del millor jugador de la història, però que amb 39 anys estigués actualment pitxitxi del Mundial i jugant a aquest nivell, jo crec que és que Argentina no té un altre que aferrar-se al seu joc, com tu bé has dit, Genís. I si ho fan, i Messi segueix així, jo crec que poden arribar a guanyar el Mundial.
7: Sí,
5: per mi, els últims 10 minuts d'Argentina són millors que els 80 d'Egipte, completament, tot i que vull destacar l'actuació d'aquell extrem dret d'Egipte, que es diu, crec que es diu Hassan, un escàndol de l'Oviedo, un escàndol, de veritat.
4: Ho feia molt fàcil.
5: Espectacular.
7: Hissem Hassan, es diu. Crec
4: sí, em va sorprendre. Per acabar, també us volia preguntar respecte a Espanya, que ho vam parlar dilluns, però avui no n'hem tocat aquest tema. Contra Portugal, la solidesa defensiva va tornar a fer efecte, tampoc van encaixar gol, i és que encara no han encaixat cap gol a Espanya al Mundial.
7: Per això et dic que és important tenir un porter i no tenir, diguéssim, un terrorista. Per tant, important. Sí, evidentment.
6: És curiós, perquè hi havia el debat aquest a la porteria d'Espanya, de que hi havia el millor porter de la Lliga, el millor porter de la Premier, i al final el titular ha acabat sent Unai Simón, que està clar que Luis de la Fuente l'ha agafat com el seu home de confiança.
7: Que, clar,
6: i mira, sembla
7: que
6: al final...
7: A veure una cosa, jo entenc a Luis de la Fuente, és a dir, val, sí, Joan García és el porter d'aquí 3 anys, no? Per entendre's, o per posar una data, no? Un termini. Però, clar, Unai Simón no li ha donat cap argument com perquè no continuï confiant en ell, m'entens?
4: Home, a les últimes Eurocopes... hi ha alguna Espanya, competició així.
7: Espanya és campió d'Europa, eh? Vull dir, el tanto, eh?
4: Sí, sí, sí.
7: Ah, val.
4: Però jo... De fet, per mi el debat estava amb David Raya, no tant amb Joan Garcia, que ja sabíem que potser el proper Mundial serà el titular, però amb David Raya, que havia arribat a la final de la Champions, amb l'Arsenal també havia guanyat la Premier, era un porter doncs, que podia entrar en el debat també.
6: Però al final, quan les competicions aquestes de seleccions es juguen cada 2 anys, crec que no et pots basar amb el que no te l'ha pifiat, perquè al final, amb 2 anys, poden canviar molt les coses i, bueno, però, i has d'agafar els millors jugadors.
7: Està demostrant que és el seu porter i que no li ha fallat i que no li ha donat arguments com perquè tingui cap dubte en quant a qui és el titular. I, evidentment, després de 5 o 6 partits amb 0 gols encaixats, no hi ha la bota a la porteria. Ara bé, si en els partits que queden tal fot una cantada tremenda, ja sortirà aquell, diguéssim, o aquells, diguéssim, avantatgistes dient, ja lo decía yo, que tal i qual, havia que voler anar Joan García o David Raya, que és el de los tres el peor... Clar, però avui de moment...
6: També és veritat que no vull ser abogat del diable, però m'agradaria tenir una estadística de quantes parades ha fet, perquè
4: això és
6: els rivals han sigut...
4: Que comentar.
6: Clar, bueno, és que vull dir, potser m'hi fico jo i me'n fan un parell.
7: Per exemple, l'altre... Sí, però un parell, què vol dir? Que tu estàs fred, però... I t'arriben 2 cops, però l'has de parar, m'entens? I l'altre dia, per exemple, va baixar un córner i la va aturar amb l'espatlla o en castellà amb l'ombro, i després va fer una parada estratosfèrica perquè la pilota anava dintre.
4: Sí, però és el que comentàvem ara els companys, perquè la defensa d'Espanya, tot i que la porteria també estigui sent sòlida, és que tiren
7: és que Cubarsí i el Laporte estan fotent uns partits brutals.
4: I el partit ha destacat també a Pedro Porro contra Portugal.
7: I el Cucurella.
4: Luis de la Fuente decideix assentar un altre cop a Marcos Llorente i deixar a Pedro Porro, i defensivament fa un molt bon partit.
7: Defensivament, i a més fot el gol. Fot un gol contra Àustria. M'entens? Vull dir...
4: Sí.
7: Vull dir que...
3: Doncs, companys, una pregunta. Què tal? Que us cau bé en Cucurella o què?
7: Sí, home.
5: No posis la cançó, sisplau, Gemma. No. Vaig a venir. Cucurella, sé com una paella.
3: Sé com una paella i se bebe una estrella. No, fora bromes. Us cau bé, perquè a mi no gaire.
6: Una mau se bebe ara, ja.
7: Ara del Madrid, però sí, no, esclar. Fa gràcia, té, em sembla una menina, amb aquest cas que té.
3: Sí, és veritat.
7: Una menina de Nàzquez.
3: Total.
4: No es cau bé, eh?
3: No, home, no, perquè és un traïdor.
7: Home. Un traïdor. També ho era en Cesc Fàbregas. Recordeu que em va costar més car que un joc reial.
3: En Cucurella, que li diuen així al Mundial, eh?
7: Cucurella.
4: Sí.
3: Molt bé, Cucurella. Doncs, Genís, disculpa'm, eh? Tens alguna cosa més a dir? O afegir a la tertúlia?
4: Afegir res, sobretot comentar les seleccions eliminades. Colòmbia també va caure davant de Suïssa, que s'emportarà, ho comentàvem, contra Argentina.
7: Déu-n'hi-do, també.
4: El Mundial de Colòmbia, companys, què us sembla?
7: Bé, lo de siempre. Vamos, y tanto remar para morir en la orilla, com sempre. Lo que Holanda.
4: Sí, és veritat, Holanda ja ni ens en recordàvem, però va caure bastant aviat.
7: Bueno, no, és que Holanda no existeix, és Països Baixos ara.
4: Exacte.
5: No, és Holanda.
7: Ah, per mi és Holanda, sí.
4: Molt bé, doncs, nois, no sé si voleu afegir alguna cosa més, si no, la tertúlia que la podrem anar acabant aquí, Gemma.
3: I tant, acabem la tertúlia amb bona música, fins ara.
7: Vale. I saps qui és en Haaland o no? Sí, no?
3: I tant, que ho sé.
7: Vinga.
3: És molt guapo. Vale.
7: Ah, sí?
3: No, és broma. Va, vinga. Les famílies adjudicatàries dels primers habitatges de lloguer social promoguts per l'Ajuntament de Malgrat ja disposen del calendari definitiu per accedir-hi. És que el pròxim 13 de juliol rebran les claus dels pisos. Aquest divendres, però, hi ha previst un acte previ al lliurament de les claus. Així que anem a conèixer més sobre aquesta qüestió amb la Laura Téllez, des de Malgrat.
8: Les famílies adjudicatàries dels habitatges de lloguer social de Malgrat de Mar rebran les claus el pròxim 13 de juliol. De tot plegat en parlem amb Jofre Serret, tinent d'alcalde de Drets Socials i Habitatge. Benvingut.
9: Hola, molt bon dia.
8: Podem dir que és una bona notícia?
9: És una molt bona notícia que, per fi, puguem fer l'entrega d'aquests pisos dotacionals que, com sap la ciutadania, va començar aquest llarg camí l'any 2009 en una adjudicació, una licitació que va fer l'Ajuntament de Malgrat de Mar en el seu moment a Vissorent perquè construís aquests pisos i després també en fes la corresponent adjudicació i també el servei de poder doncs, anar cobrant aquests lloguers i controlant que tot va com ha d'anar, no? Uns quants anys després, per no dir 18 anys després, per fi podem fer aquesta entrega, perquè ha estat un llarg calvari, per no dir-ho d'una altra manera, en el que doncs, durant 10 anys es va suspendre la licitació. Finalment, l'Ajuntament, l'any 2017, vam dir que ja n'hi havia prou, que calia posar-se a treballar i que si aquesta empresa doncs, no tenia la capacitat de construir aquesta promoció, doncs trenquéssim aquesta licitació i comencéssim de nou. Això va fer que l'empresa doncs, finalment pogués aconseguir finançament per la construcció d'aquests pisos, en la que l'any 2020, si recordaran, es va fer la col·locació de la primera pedra i posteriorment també doncs, es va aconseguir un Next Generation de gairebé 1.200.000 euros que també ha permès la construcció d'aquesta promoció de 46 habitatges. A partir d'aquí, per fi, l'any 2026, aquests habitatges ja estan acabats, ja estan adjudicats i, de fet, els adjudicataris ja van fer una primera visita. Aquesta setmana fan la segona visita definitiva per acabar de decidir si els volen o no, en el cas de que algú no vulgui, doncs acabar d'adjudicar en aquells que van quedant a la llista d'espera.
8: Quin és el perfil de les famílies que tindran accés a aquests pisos?
9: El perfil és molt variat. Les bases que vam aprovar l'any passat en el plenari deien molt clarament que, i Dale, com jo també he apuntat ja, el títol d'aquesta promoció d'habitatges són habitatges dotacionals. Per què insisteixo molt en això? Doncs perquè no són habitatges d'emergència, no són habitatges socials com a tal, és a dir, que aquelles persones que aniran a viure en aquests pisos han de tenir uns ingressos mínims entre 12 i 16.000 euros i un màxim de 40.000 euros anuals. Això què vol dir? Que les persones que aniran a viure en aquests habitatges són aquelles persones que necessiten un habitatge digne en el que puguin pagar el lloguer, un lloguer que oscil·la entre els 290 euros al pis més econòmic, que és un pis d'una habitació, als 620-650 els de 3 habitacions i pàrquing. Això suposa que aquestes persones que van a viure en aquests habitatges durant 5 anys puguin fer front al pagament de lloguer i alhora també poder estalviar per poder emancipar-se en un habitatge que sigui o de titularitat pròpia o d'un altre estil de lloguer. Els Next Generation també ens donaven aquests recursos, aquest 1.200.000 euros, com explicava, sempre i quan aquests habitatges dotacionals també tinguessin en compte dues franges d'edat. Una és la franja més jove i la franja més gran. Per què? Doncs precisament perquè un jove que fa el salt a emancipar-se amb un pis d'una habitació pagant 290 euros al mes li pot permetre fer aquell coixí econòmic que després, doncs, al cap de 5 anys, quan comenci a formar també la seva família i, per tant, visqui en parella i ja doncs, necessiti un pis una mica més gran, pugui trobar un pis que s'adapti a les noves necessitats i alhora hagi pogut fer aquest coixí d'estalvi per poder saltar a un pis de titularitat pròpia.
8: Ha estat complicat fer aquesta adjudicació?
9: Bé, mai tothom queda content i, per tant, ja sabíem que fàcil no seria. Les adjudicacions dels pisos dotacionals, i també per explicar-ho molt clarament, actualment no es fa un sorteig amb una bola a la sala de plens i van sortint els números i li toca qui li toca. Això no funciona així. Aquests pisos dotacionals, l'Ajuntament va aprovar les bases, els requisits, uns requisits que també, com ja he comentat, venien determinats per aquestes subvencions Next Generation europees i per uns requisits estàndards que han de complir tots els pisos dotacionals que marca l'Agència Catalana d'Habitatge i, per tant, en definitiva, ho marca la Generalitat de Catalunya perquè així ho marca la norma. Un cop estan aprovades aquestes bases, les persones que volen o que els interessa poder viure en un pis dotacional de l'Ajuntament, el que fan és apuntar-se a l'Agència d'Habitatge de Catalunya o a l'Oficina d'Habitatge del nostre municipi, la que hi ha al centre cívic i que és de l'Ajuntament, i un cop s'han apuntat, la pròpia Generalitat és la que determina si es compleix o no es compleix els requisits i totes aquelles famílies que compleixen els requisits, per ordre d'entrada que van fer la petició, se'ls hi adjudica el pis. Hi ha hagut a l'entorn de 500 peticions i, per tant, de les 500 peticions, unes 400 complien requisits. D'aquests 400, 46 famílies han estat doncs, les agraciades, per dir-ho d'alguna manera, en el que els hi ha tocat aquests habitatges. Per tant, ara hi ha una llista també d'espera en el que hi haurà doncs, un va i ve també d'entrades i sortides, perquè, com deia, no són habitatges de per vida, sinó que s'ha d'anar també complint els requisits. Si pot estar màxim 5 anys prorrogable sempre i quan es continuï complint aquests requisits que marca les bases i sempre i quan també doncs, es compleixi amb l'acord contractual que és un lloguer i que per tant s'ha d'anar pagant també el lloguer més a més.
3: Recordem com són aquests pisos.
9: Doncs són pisos molt variats en el que, per cert, doncs, aquest divendres a les 10 del matí hi haurà l'acte institucional de l'entrega de claus a tots els adjudicataris i, per tant, tothom que els vulgui conèixer, ara és el moment de fer-ho. Són pisos d'una, de dues i de tres habitacions. Alguns doncs, a la planta baixa tenen una mica de pati, jardí, terrassa. Altres doncs, també tenen algunes balconeres que donen cap a la part interior i els de dalt de tot, doncs també poden veure unes vistes increïbles cap a Blanes, cap a Pineda o cap a Mar i que també doncs donen a una plaça pública que estrenarem amb aquesta mateixa obertura i entrega dels pisos, doncs hi ha la nova plaça que dona a l'Avinguda dels Països Catalans, que en podrem gaudir tots i totes i que també doncs s'ha construït mitjançant aquesta adjudicació.
3: Parli'ns una mica més d'aquest acte del dia 10. Què hi ha previst?
9: L'acte del dia 10 a les 10 del matí està previst que ens acompanyi la consellera Sílvia Paneque, la consellera d'Habitatge i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, també que ens acompanyi la diputada de la Diputació de Barcelona de l'àrea d'Habitatge i Urbanisme, en el que doncs, també hi han tingut un paper molt clau en el control, seguiment, elaboració d'aquests pisos i amb qui hem pogut treballar també molt bé les bases i doncs, també hi serem els diferents representants polítics al consistori, com també s'han convidat a totes i cadascuna d'aquelles persones que al llarg d'aquests anys doncs, han contribuït a fer possible aquesta promoció. Han estat moltes, alguns polítics i alguns tècnics, que crec que no ens podem descuidar de ningú perquè no ha sigut un camí fàcil, ha sigut un procés molt llarg. Les famílies adjudicatàries suposo que se'ls ha fet molt llarg i feixuc en aquests darrers mesos, però és una promoció que en podem estar molt contents perquè és la primera promoció

0: tipus, hi havia 500 peticions, només hi ha 46 pisos. Quines altres promocions hi ha previstes, si és que n'hi ha més? I no sé si hi ha una data perquè acabin sent una realitat.
1: Bé, són processos que no són fàcils i, a més, licitacions com la que tenim en aquests moments, que entreguem aquests pisos, ja han canviat molt. L'any 2009 hi havia una realitat, ara n'hi ha una altra i un altre procediment administratiu molt diferent. Actualment, l'Ajuntament estem treballant en poder començar una nova promoció precisament en el mateix carrer, però amb cantonada Avinguda Verge de Montserrat, uns terrenys que són municipals, on hi havia hagut antigament l'antic camp de futbol i que ens ha de permetre la construcció de 38 habitatges més, amb la que han de servir també com a habitatges dotacionals. Alhora, doncs, també hi ha alguns altres terrenys al municipi que són de titularitat pública i que estem intentant aglutinar perquè han de ser edificis, han de ser terrenys que permetin edificis que tinguin una certa dimensió perquè tinguin la valoració o la viabilitat de l'edifici, la viabilitat econòmica permeti construir l'edifici i després poder fer un lloguer dotacional que es pugui gestionar per una fundació, per una cooperativa, per l'entitat que acabi sent l'adjudicatària de la gestió d'aquells edificis. I en paral·lel, també, i això és una notícia que fins ara tampoc es coneixia i aprofito per llançar-la, aquesta setmana, el dijous passat, vam fer la signatura d'un pis de tanteig i retracte. Per tant, l'Ajuntament sumem en els pisos d'emergència, en aquest cas els pisos d'emergència social, dotarem d'un nou equipament, d'un edifici, d'un pis de 100 metres quadrats, de 4 habitacions, amb 3 lavabos que hem pogut adquirir amb aquest dret que té l'Ajuntament, que es diu tanteig i retracte, i que es paga amb aquells imports que tenim, aquells diners que tenim reservats per la compra, per l'adquisició del sòl d'habitatge públic que ha d'estar destinat a aquesta finalitat. I, per tant, això ens ajuda també, sobretot i en especial, quan hi ha llançaments hipotecaris, quan hi ha desnonaments de famílies, poder dotar d'un servei d'un habitatge digne per uns dies i que aquestes persones no es quedin al carrer. Aquest pis es suma, com deia, al parc d'habitatges públic. Actualment en tenim 3 i, per tant, un nou servei que també ens fa estar molt contents, especialment des de la Regidoria de Serveis Socials.
0: N'anirem fent un seguiment de tot plegat. Moltíssimes gràcies, Jofre Serret, tinent d'alcalde de Drets Socials i Habitatge de Malgrat de Mar, per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Molt bé, doncs nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem farem el repàs a la pregunta del dia. Breument, us recordem que us estem preguntant si alguna vegada heu fet la selectivitat. Aquesta és la pregunta. Fins ara, no marxeu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Vinga, som-hi, ja tornem a ser aquí, passant 5 minuts, a 4:45 de la tarda, a última part de l'Ona Maresma. Encarem la recta final del programa i ho fem doncs ara mateix recordant la pregunta del dia que us l'hem doncs recordat molt breument abans de la pausa, però ara en Genís us la dirà de forma doncs més reposada. Genís?
3: Recordem que estem preguntant avui si heu fet mai la selectivitat.
2: Molt bé. I que hi ha més gent que sí o que l'ha fet?
3: Doncs de moment, màxima igualtat. 50% han votat que sí, 50% que no. Per tant, molta igualtat en aquesta pregunta, que és normal perquè pot haver-hi una mica de tot.
2: Explica'm alguna cosa de la vostra època, del vostre moment de selectivitat. Sergi Ferrer, per exemple, crec que tens alguna cosa a explicar. Entre cometes, anècdota, no?
4: Tinc alguna coseta, sí. A veure, jo sóc del 2002 i els del 2002, també en altres edats, però a mi em va tocar fer la selectivitat enmig de la Covid-19, amb mascareta, amb les taules separades, òbviament, i en ple juny. O sigui que la calor va ser dura i sobretot a l'època d'estudi i els dies anteriors, els últims dies de classe també van ser complicats perquè no et veies amb ningú, no? Però prefereixo això abans de que em facin passar per un arc d'aeroport abans d'entrar a l'examen, també t'he de dir.
2: Era més complicat, creus, copiar en època Covid? Pel tema de la separació?
4: Per què ho dius?
2: Clar, perquè si hi ha... Hi ha una separació, no? Una certa separació, però si en aquell moment de pandèmia encara era més gran, clar, potser has de tenir massa bona vista. Per veure
4: què era més complicat, sobretot perquè, si no recordo malament, són dos professors per aula, una davant, una darrere, i, òbviament, menys alumnes a cada classe, doncs, òbviament, doncs, no controlen a menys gent, saps?
2: Clar.
4: I es veu més fàcil qui copia.
2: I parlant precisament d'això, que a mi la selectivitat em sembla un tema interessant, però més interessant em sembla a mi conèixer si heu copiat alguna vegada a la vostra vida. Martí, Sergi, Genís, Dani, qui sigui, expliqueu-nos, digues.
4: Ràpidament, jo t'he de dir que sí que he copiat poques vegades, sobretot en exàmens de matemàtiques, que sóc un horror. Això típic d'apuntar-te les fórmules a la tapa de la calculadora, qui no ho ha fet?
2: És veritat.
4: Però t'he de dir que a l'hora de fer xuletes, jo era dels que me l'aprenia a l'hora d'escriure a la casa i
2: clar,
4: no me feia falta l'examen.
2: Clar, i no calia aleshores.
3: Sí, jo t'anava a dir el mateix, Jo dic, mai he tingut la intenció de fer-ne, però en el cas que és la típica de que vas escrius una xuleta i és que te l'acabes aprenent.
2: Cert. I a més, com que t'esforces, no, en fer la lletra petita, li dediques una estona, per tant, potser sí que...
3: Sí, t'acabes aprenent de memòria.
2: Ara els mètodes...
4: I tu, Gemma?
2: Ui.
4: És que, clar,
2: doncs sí.
4: Preguntes, però...
2: Alguna vegada, òbviament, alguna vegada hem fet servir mètodes poc...
4: legals?
2: Sí, per dir-ho així. Ètics, no? Però vaja, tampoc és que estigués copiant tot el dia... Allò com... No. Era una cosa com molt puntual. Potser m'apuntava una paraula a la mà, alguna cosa així. Alguna cosa molt tonta, saps? Perquè no em calia.
3: Molt bé. Quina sobrada.
2: Que és broma. Companys, ara, de fet, els mètodes de copiar, estem parlant que s'han assolit nivells de persones que porten auriculars, gent que porta, vaja, mètodes com gairebé espies, no?
3: És una bogeria.
4: L'Apple Watch.
2: Sí, l'Apple Watch. Tu, Genís, quina edat tens? Perquè no ho sabem. Vaja,
3: mira,
2: jo no sé.
3: Jo demà faig 19 anys.
2: Vale.
4: Hòstia.
2: I, per tant, tu estàs recent sortit del forn, no?, de la universitat,
3: sí, jo,
2: o dels estudis
3: jo,
2: que hagis fet.
3: Exacte, he començat aquest any primer de periodisme, per tant,
2: veus?
3: He entrat en el món universitari aquest any, sí.
2: I, clar, explica'm això. A la universitat, ara mateix, si la gent copia, com ho fa? Si ens ho pots explicar.
3: De moltes maneres. Et sorprendria molt, eh?
2: Però hi ha alguna manera... com més tecnològica o...?
3: Sí, de fet, majoritàriament via això, intel·ligència artificial...
2: ChatGPT,
3: Sí, he vist inclús gent això, amb pinganillos d'aquests petitons, però sí, he arribat a veure de tot.
2: Que
3: també
2: fort.
3: Els mètodes clàssics també, amb paper i boli,
2: Jo sempre he pensat que això és pues, molt cutre, el que explicaré, però dos bessons, que un és potser més apanyat que l'altre, s'intercanvien els DNIs, o potser ni cal, perquè a vegades no et demanen DNI. No, potser... depèn... No, mira, el carnet de conduir has d'ensenyar el DNI, això és cert, per fer l'examen teòric.
3: Jo el DNI, algun examen sí que me l'han demanat, però majoritàriament no, però m'he trobat, que m'han demanat fer...
2: Hi ha gent, de fet, clar, ara no cal ser bessó de ningú, hi ha gent que es dedica a fer exàmens per altres persones. Això ho he viscut jo a l'època de la universitat. Mai he contractat a ningú, però n'he sentit a parlar. De gent que...
3: Ja, és veritat, això es podria fer, sí.
2: Sí, perquè, clar...
4: Quines ganes.
3: M'has donat una idea. No, és broma.
2: No, mira, et pots treure un sobresou, perquè hi ha molta gent molt mandrosa. I jo crec que avui en dia, en aquest món que vivim, que ho volem tot ja, sense esforç, no? Si poses una tarifa plana i dius, mira, per tant et trec un 5, per tant et trec un 7...
4: De fet, Genís, quan estiguis a quart de carrera, que en principi són 4 anys, no, la teva carrera, ja veuràs que quan estiguis fent el TFG et sortiran a Instagram o a molts llocs. Et fem el teu TFG i tu, en principi, els escrius... Vaja, que és una estafa...
3: Sí, tinc companys que m'han avisat ja d'això. Ostres, jo
2: és una estafa?
3: No m'ho fiaria gaire.
4: En principi, a veure, no sé quan els has de pagar, però no és massa fiable,
2: No, no.
3: I et surt a compte fer-te'l tu, jo crec.
2: Clar.
4: Exacte.
2: Total. Molt bé, doncs, companys, m'ha agradat molt aquesta estona d'explicar, doncs, dolenteries. A nosaltres seguim avançant. Fins ara.
4: Adéu.
2: Tanquem la temporada de l'Espai de Llibres de l'Ona Maresma amb la nostra companya, la Mar Arenaza. En aquest últim programa compartirem recomanacions personals. També recordarem llibres que ens han inspirat i que ens han ajudat en moments importants. I també conversarem sobre les històries personals que s'amaguen darrere de cada lectura. Endavant, Sergi.
4: Bé, doncs, tornem amb l'episodi de llibres. Últim episodi de llibres de la temporada. Mar, què tal? Com estàs?
5: Bé, estic contenta, però també és l'últim dia, llavors estic així, una miqueta...
4: Bueno, és com els nens que van a l'escola, no? Que l'últim dia no sempre és allò... Depèn, perquè poder ens retrobem, no se sap mai. Avui, com que és l'últim dia, portem un programa, doncs, molt especial, i és que vam dir, va, vinga, portem dos llibres... a cadascú que ens agradin molt o almenys doncs ens representin una mica. Jo els tinc aquí a punt, i tu també?
5: Jo també.
4: Vale, comencem per un meu?
5: Vinga, sí. Va.
4: El primer llibre que he portat, òbviament, és un llibre que es diu Dylan i el cinema. Està en català. Vale, és de l'Àngel Quintana. I és un llibre publicat per Enderroc, que és la revista de rock per antonomàcia d'aquí del país.
5: Sí.
4: Bàsicament és un llibre que parla, òbviament, com diu el títol, de Bob Dylan i del cinema, però no separat, sinó que Dylan i la seva relació amb el cinema. Que poder molta gent doncs, només coneix la seva faceta més musical, més poètica, però... té una faceta...
5: Però ja ha sortit alguna pel·li, que sí? A pel·lícules de l'Oest, sé quina, però sí.
4: A part de fer documentals, que n'ha fet bastants, és guionista i director de pel·lícules com Renaldo i Clara, que va ser un fracàs absolut. Vale? O sigui...
5: No van anar
4: bé. I sí que ha sortit alguns llargmetratges que ara en ment no en tinc cap, però sí que sé que... De fet, el llibre ho explica, Però sobretot... em vull centrar en la figura de Dylan i sobretot en la relació d'ell amb els documentals. Perquè al final, no sé si el teu cas, Marc, has mirat algun documental de personatges històrics, allà
5: sí.
4: Doncs és perfecte per veure com és, no?, la persona. I en aquest cas és molt curiós perquè ja molta gent coneix quina és la real cara de Bob Dylan, que, bueno, no és gaire... agradable, diguem.
5: Perquè... Tot i que sigui... Sí, tu creus.
4: Tot i que sigui un molt gran artista, sempre ha sigut una persona tancada, borde, malagradosa...
5: Igual perquè sempre ha protegit molt, perquè sempre se l'ha vist molt una persona molt sensible, no? A vegades
4: Sí, per les lletres que
5: fa. Per protegir-te una mica...
4: Sí, però quan veus que una persona lleva ulleres de sol sempre en espais tancats...
5: Últimament tothom diu que és perquè les té graduades.
4: A part d'això, i perquè fa molt de sol, però en espais tancats, no? És allò, una persona, doncs, que...
5: Sí, vols posar una pantalla,
4: exacte,
5: no?
4: Exacte, molt reservada. Distància. Sí, sí, sí. I més aquest llibre em va fer molta gràcia perquè representa molt bé també el meu treball final de grau, que va anar sobre els rockumentaries, que són documentals de rock, i en Bob Dylan al final... Doncs n'ha fet molts.
5: I sobretot n'has fet de... Això.
4: N'he fet un, sí. Dels diaris estrets d'aquí de Calella, que està, bueno, va sortir molt bé, la gent li va agradar, i jo em vaig sortir molt, molt satisfet, que el vaig fer al meu pare. Res, llibre recomanat sobretot per la gent que li agrada la música, la gent que li agrada en Dylan. Diria que és un llibre exclusivament per fans de Bob Dylan i per al cinema relacionat amb ell. A la gent que poder no li agrada massa, doncs no el recomanaria massa.
5: Val, més com a informació, no? Com a coneixement.
4: Exacte, sí, sí, sí. Aquest és el meu primer llibre. Val. Una mica així, doncs, parlant del meu ídol i d'un hobby que m'agrada molt, que és el cinema. Et toca a tu, Mar, vinga. Primer llibre teu, va.
5: Jo, el primer, saps el que vam dir l'altre dia, no? Que vam dir, oi, per preparar el programa d'avui, no? Quin llibre voldria que t'enterressin amb ell?
4: Sí.
5: Pues és un llibre que ja n'hem parlat, és l'Odissea d'Homer, amb l'edició aquesta que ha tret ara Blacky Books, amb una traducció així com molt, molt actualitzada, no? Però que manté l'essència, i amb els dibuixos i il·lustracions del Calpurnio, no? Del dibuixant d'en Kudlas, per...
4: Sempre. Molt curioses. Quan me'l vas ensenyar...
5: Són genials, perquè són com ninos, però molt expressius, vull dir que són molt especials. I sobretot el llibre, perquè el llibre és com, per mi és com una de les bases del món occidental i del que se'n diu, pues, això, la voluntat de ser, no? Ho tens tot en contra, l'únic que tens a tu mateix, no? I tens pocs recursos. I per això em sembla que és un llibre molt, molt complet, molt interessant, i que no te l'acabes mai, no? Jo me l'he llegit diverses vegades, me'l llegiria avui i encara veuria coses que dic, ostres, no m'havia fixat en això. I aquí hi ha llibres, pocs llibres que ho tenen. I que hi haurà ara la peli.
4: Ho anava a comentar, sí.
5: Digues.
4: Va, Nolan, vinga, respectem en Chris Nolan.
5: Tens ganes o què?
4: Sí,
5: no?
4: És interessant.
5: I esperança?
4: Sempre que són pel·lícules històriques, a mi m'agrada adentrar-m'hi i veure-les, perquè sempre són interessants i n'aprens molt, no?
5: Sí.
4: Tant pel·lícules com videojocs, que també... Això és un altre tema que ja, si un dia vol, Déu, se'n parlarà. El que et volia preguntar és per tu aquest llibre que representa, o que, ja que l'hem portat avui com a dia de llibres preferits, llibres que recomanem personals.
5: Sí.
4: Per tu personalment, doncs, què et genera aquest llibre?
5: No
4: quan
5: sé.
4: El llegeix, sobretot.
5: A mi em genera molta esperança i em genera que, malgrat tot, per molt que les situacions es posin en contra i tal, pues, l'única cosa que tenim som nosaltres mateixos i la nostra capacitat per tirar endavant. I això és, bueno, passa amb tot el llibre, no? Perquè li passa de tot a aquest home i la seva tripulació. I estan allà, no? És molt fàcil abandonar, és molt fàcil, i molt sovint ho estàs a punt de fer, però malgrat tot val la pena continuar.
4: Bona moralina,
5: i arribar,
4: Hòstia.
5: No sé, i entendre realment, perquè al cap i la fi, ell quan torna... Ell el que reivindica és ell mateix, no? La seva manera de ser, i suposo que això d'això es tracta la vida, no? De
4: Carai.
5: Saber qui som i, malgrat tot el que passa, no?
4: La moralina del dia.
5: És que per mi és un llibre molt important, sí.
4: Molt bé,
5: sí,
4: doncs perfecta, sí. Recomanació històrica, podríem dir. I ara anem amb la meva segona. Un llibre que no hem fet mai... Aquest tipus de llibre,
5: no,
4: jo diria.
5: No, encara.
4: Hem fet
5: no.
4: còmic. Hem fet
5: Mira,
4: còmic.
5: No se'ns ha acudit.
4: Justament,
5: sí.
4: L'últim dia, doncs, portem una peça, una obra, no?
5: Sí.
4: Que poder molta gent consumeix avui en dia, no? Que,
5: sí.
4: Que és el manga. Hem portat còmics, que al final és una cosa semblant, però recordem que el manga és un còmic japonès.
5: Sí.
4: La diferència bàsica és que es llegeix al revés.
5: Sí.
4: Que és molt curiós, no? Perquè hi ha molta gent que s'ho pregunta, no?
5: És que, clar, és molt diferent.
4: Sí. Clar, molta gent diu com es llegeix el manga.
5: Sí.
4: És a dir, el còmic sé que vas d'esquerra a dreta i de dalt a baix, i el manga, doncs, al final és de dreta a esquerra i també de dalt a baix, no? Aquest còmic, perdó, manga... és la primera edició de Pokémon. que al final tothom coneix la saga. Jo sóc hiperfan de Pokémon. Se n'ha fet videojoc, se n'ha fet sèrie i se n'ha fet manga. Aquest manga és guió de Hidenori Kusaka i el mangaka, aquí no diem dibuixant, diem mangaka, és en Mato, però l'editora és Norma. Mm-hmm. Norma, que és una editora hiperconeguda, sí. No? Que és molt famosa.
5: Sí, ho fan molt bé.
4: I el... A veure, el porto bàsicament perquè és, està en blanc i negre, a més, no és algo, no és quelcom fàcil de llegir, el manga, has d'estar acostumat a llegir-lo. Jo he aconseguit llegir-me'l, és bastant interessant. Òbviament no és el mateix que si veiessis una sèrie o, mm-hmm. o juguessis al videojoc, sí. Però jo volia portar això perquè és una saga que bueno, la porto doncs, consumint tota la meva vida i seguiré consumint segur.
5: Jo crec que és immortal.
4: És immortal.
5: És immortal.
4: I a més és... Una cosa que també pels nens, no? Ja que estem fent aquest programa i els nens també, doncs, poder els agrada molt Pokémon i volen adentrar-se en aquest món, també en el manga, sí. Que és una de les formes de començar a llegir també poder pels nanos, doncs jo crec que aquesta opció és perfecta i a més, curiosament, que la portada es diu Pokémon, però la primera edició posava Pocket Monsters.
5: Ostres,
4: que és el primer nom que es va dir,
5: i
4: d'aquí ve Pokémon.
5: Pokémon.
4: Sí, sí, que es va canviar el nom. Res, sí. Recomanació del 1997,
5: mare
4: si podem poner curiositat, sí. La primera edició. I, bueno.
5: Però és fascinant el món Pokémon, perquè és molt més complex, no és només quatre dibuixos
4: no.
5: Un món fantàstic, sinó que les 3.000 evolucions, no?, de tots...
4: Ha mogut molta cosa, sí,
5: vull dir que és complex, que no és qualsevol cosa. Vull dir que a mi quan m'ho van explicar vaig dir,
4: N'hi ha mil i pico.
5: Sí, és una passada.
4: Jo me'ls sé tots, cosa
5: mare
4: que...
5: Passa
4: amb les banderes, també, que les sé reconèixer, i ja està, res més, no em donis
5: més feina. No, perquè si no, això ja... Neurodivergència total.
4: No em doneu més feina, eh? I ja està. Però, bueno, recomanacions que per mi són 100% fiables i segures.
5: Sí.
4: I, sens dubte, per mi els dos millors llibres que he llegit.
5: Molt bé. I jo, per acabar, un de riure.
4: Vale,
5: un de riure, perquè si no riem una mica, això és un rotllo. És en Tom Sharp, no? Uh-huh. Que és un autor d'aquests britànics. He portat Tom Sharp com podia ser algun altre de la tradició britànica d'autors d'humor, uh-huh. I és genial, i hagués pogut portar Will, però no, he portat una dama en apuros, uh-huh. Que m'agrada molt perquè hi ha un dels principals personatges, és un noi que és literal, i és fascinant la gent literal. Jo a vegades em poso literal i...
4: Què vol dir literal?
5: Literal vol dir que fas exactament el que se't diuen o que obedeixes literalment.
4: Obedient,
5: no és...
4: en aquest cas, també.
5: No, però si et diuen, en aquest cas, no? Ell és així com molt literal i molt pesat, uh-huh. I tal, li diuen, mira, ostres, perda't per la muntanya. I el tio diu, val, i se'n va, i es perd per la muntanya i triguen com 3 dies en trobar-lo perquè s'ho pren molt en sèrio.
4: Carai.
5: Saps? En aquest sentit literal, no? Ostres, però trenca-li la cara, va allà i ho fa, saps? És com,
4: llavors,
5: és com estar amb una bomba al costat i, clar, el tema és doncs, que ell i un professor seu del seu internat, que el tenen allà com recluït i tal, doncs han de fer una missió de rescate, que han d'anar a salvar una senyora a un castell de França. Uh-huh. I llavors, clar, aquí tota la... Però això passa ara, en els anys 50 del segle XX. Bueno, vull dir que no és ara, però vull dir que no fa tant. I, clar, és molt divertit perquè els hi passa de tot, no? I el tio és un tio així com molt fort, molt valent, i, clar, és com anar amb una bomba al costat i rius moltíssim.
4: L'has portat perquè és un dels gèneres que tu consumeixes més en quant a lectura, l'humor?
5: No és que el consumeixi molt, però l'aprecio molt, perquè trobo que és molt difícil fer riure en un llibre.
4: A veure,
5: és molt fàcil enriure's de les coses.
4: És molt curiós, sí.
5: Però fer riure... No, arribar a situacions absurdes, no? I coses que dius, què m'està dient? I veure que t'està prenent el pèl, no? I que et deixes portar, trobo que és molt complicat. I els anglesos jo crec que ho fan molt.
4: És més fàcil amb imatges. De fet, anglesos, Monty Python, són anglesos.
5: Clar, mira,
4: és
5: sí.
4: És amb imatge, eh? És
5: sí.
4: Amb imatge, però...
5: Però és aquest tipus d'humor
4: sí,
5: que quedes com molt pillat, no? Mm. Perquè tu te'l vas com creient i al final, pam, no? Surt el xiste o l'absurd
4: que llavors,
5: i...
4: Sí, llavors hi ha l'humor americà, que és Aterriza como puedas, per exemple.
5: Exacte,
4: que és...
5: Però és diferent.
4: És diferent, sí.
5: És més... Sí, sí. M'agrada molt la Teresa.
4: Sí, és molt bona.
5: Encara ara m'enric molt.
4: Ara me la vull veure.
5: Jo també.
4: És molt bona.
5: Sobretot el pilot automàtic.
4: Sí. El ninot inflable. Sí, és brutal. Genial. És brutal. Mar, un plaer.
5: Sí, ha estat molt divertit.
4: Tots aquests programes, de, descobrint molts de llibres, i sobretot no només llibres, sinó parlant de temes externs i més interessants que també van relacionats amb les lectures.
5: Sí.
4: Res, un plaer... també de descobrir aquests llibres d'avui, que
5: sí,
4: són els, al final,
5: són diferents,
4: els personals.
5: Sí.
4: I fins la propera, que espero que sigui aviat.
5: Val. Moltes gràcies per tot.
2: I moltes gràcies també a vosaltres. Nosaltres ens acomiadem i tornem demà dijous amb més Ona Maresma. Adeu, fins demà.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'onada de calor, l'activació avui del nivell 3 del Pla Alfa a la major part del Maresme i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com passa en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia intensiva. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
2: Una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona onada de calor que ens fa estar de guàrdia fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Estem tots els dies, matí, tarda i fins les 10 del vespre, de guàrdia.
1: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de dos vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega de 600 litres d'aigua. Cada tarda, l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt. Ara mateix, gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Crítiques rotundes del PSC a la Festa del Comerç, que es va celebrar fa dues setmanes, especialment pel que fa a la presència de comerços al carrer, i crítiques parcialment compartides pel grup d'Estimem Premià. Ahir la portaveu socialista Luz Cánovas parlava de la pitjor Festa del Comerç que s'ha fet fins ara, i avui l'Antoni Subirà, des de l'equip de govern, admetia que va faltar ritme i s'emplaçava a introduir millores de cara a l'any vinent. Els escoltem a tots dos.
3: Jo crec que ha estat la pitjor shopping line de totes les que hem viscut. No hi havia botigues al carrer. Es va quedar com una cosa com molt
4: descafeinada. Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent.
1: Recordem que la setmana passada el titular de Comerç, Xavier Gatius, posava bona nota a l'activitat, però ho feia sobretot assenyalant els canvis introduïts a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans. Des de Comerç Premià, l'entitat que organitza a quatre mans amb l'Ajuntament la Festa del Comerç, ens diuen que la setmana vinent tenen prevista una reunió per valorar l'esdeveniment, però ja ens avancen que les primeres impressions constaten que hi va haver una davallada important de participació. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes, entre elles el Maresme i, entre altres poblacions, a Premià de Mar. Segons explicava ahir el capgròs a partir de l'ACN, els lladres, que han estat detinguts a Reus, utilitzaven un modus operandi singular. Un d'ells, actuant com a ciclista, establia relació amb altres ciclistes per alguna carretera o pista de muntanya i després de compartir uns quants quilòmetres de ruta, quan ja hi havia fet una certa confiança, s'aprofitava d'algun moment de descans i s'emportava la bicicleta de la víctima. Després de denunciats dos furts a Castelldefels i a Mataró, va iniciar-se una investigació i es van detectar nous robatoris a Barcelona, Vinyols, Premià de Mar i el Masnou. I el 2 de juliol, un ciclista de Reus va alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana que havia patit un nou intent de robatori. I va ser a partir d'aquí que es va detenir un home de 47 anys i una dona de 28, mentre que una tercera persona de 40 anys ha quedat investigada. Els detinguts ja estan a disposició judicial. Primera incursió demà dijous de la Fundació El Maresme i de la seva mascota, en Santi, a la Festa Major per mitjà de dues activitats, els Jocs d'en Santi i la Flash Mob de les Dissantes, amb el ball de la cançó Jo sóc com tu. Tot plegat està organitzat per la Fundació El Maresme i es farà en virtut del conveni que manté l'entitat amb l'Ajuntament. La Carme Villarreal, cap de Servei, Atenció, Acció Social de l'Ajuntament, justificava la iniciativa en la voluntat de sensibilitzar i oferir una visió realista i positiva de la discapacitat.
5: Des de la Regidoria de Serveis Socials i Suport a la Discapacitat estem molt contentes. La idea que tenim és oferir un espai lúdic familiar que permeti sensibilitzar i generar una visió positiva i realista de les persones amb discapacitat. En acabar, ens animem a tothom per desplaçar-nos a la plaça dels Països Catalans per realitzar la Flash Mob.
1: Els jocs es faran a les 11 del matí al tram central de Jacint Verdaguer i estaran dinamitzats per professionals i per usuaris amb discapacitat de la Fundació. A dos quarts d'una del migdia, a la plaça dels Països Catalans, es farà la Flash Mob del Jo sóc com tu, sota les indicacions de l'equip de ball de la Fundació. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribem al punt més intens de l'onada de calor. Per aquests verals ens situem entre els 26 graus de mínima i els 32 graus de màxima.
6: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
7: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
8: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
9: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
10: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
8: Utilitat, no? Que funcionen.
10: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
8: Sergi, tu portes jo, ulleres.
9: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
8: Clar.
9: I després les de la IA.
8: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
9: 300 euros.
8: Jo pensava que més, eh?
10: Jo em pensava que molt més.
9: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
10: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, eh? Són pijes.
7: Ona Maresma. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
11: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
12: Pues la cosa es así, verá.
13: Es impresionante.
14: Me encanta, me encanta.
15: Mola.
16: Me gusta como suena.
17: Qué bonito.
11: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
18: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: I un dimecres més recuperem aquest espai dedicat a les escoles, aquest espai doncs, que ocupen i protagonitzen els i les alumnes de les escoles de Premià de Mar i que avui els hem convidat per parlar de les colònies. Per tant, saludem a qui ens acompanya avui, totes aquestes alumnes de l'escola Aldofí primer, la Laia i l'Antònia. Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvingudes a la ràdio. Havíeu vingut algun altre cop o és el primer cop?
1: Jo ja havia vingut algun
0: sí?
1: cop.
0: Sí? Per parlar de què, te'n recordes?
1: De recomanar llibres.
0: Ah, recomanar llibres. I tu, Antònia? No. És el primer dia?
2: Sí.
0: I què tal? Com ho veus, això?
2: Bé,
0: no sé. Bé? Te l'esperaves així, la ràdio, més o menys? Sí? Molt bé. De l'escola del Pilar ens acompanya la Dara i Laura. Com esteu? Bon dia.
3: Bé.
0: Benvingudes. Havíeu vingut a la ràdio o és el primer cop?
3: És el primer cop.
0: Sí? I què tal? Com ho veieu, això?
3: Guai.
0: És guai? Sí?
3: Sí.
0: Molt bé, molt bé. I també ens acompanyen de l'escola Montserrat, Laila i la Meritxell. Bon dia.
4: Bon dia.
0: També debuteu o ja heu estat a la ràdio algun altre
4: dia?
2: No, no hem estat.
0: És el primer cop.
4: Sí.
0: Molt bé. Doncs avui us hem convidat per parlar de les colònies. A veure, Aura, com podríem explicar a algú què són unes colònies?
3: Que és un lloc molt xulo i que ha sigut la meva primera vegada.
0: I què tal això de dormir fora, que no estigui a dormir amb la família?
3: És guai.
0: Sí? No et va fer cosa, eh?
3: No.
0: Tenies ganes d'anar-hi?
3: Sí.
0: Sí? Molt bé. I com, què recordes d'aquestes colònies?
3: Que eren de la prehistòria.
0: Sí.
3: I també que vam fer el collar.
0: Sí, aquest que portes.
3: De la prehistòria. És un amulet que feien per caçar.
0: Ah, molt bé, molt bé. I el veu fer tots, eh, aquest collar que portes
3: sí,
0: tu avui.
3: Sí.
0: Molt bé, t'agrada el collar, que encara sí. El portes. Molt bé. Doncs expliqueu-nos també, Dara, on veu fer vosaltres les colònies? On veu anar?
1: No me'n recordo.
0: No te'n recordes?
3: No ho sabem.
0: Ah, no ho sabeu?
3: No, han dit.
0: Però com era el lloc, més o menys?
1: Com...
0: De muntanya?
1: De la natura.
0: Sí, de natura.
3: De natura i una casa
0: sí.
3: Petita.
0: Val. I veu anar primer i segon junts?
3: Sí.
0: Sí? I què tal us porteu a les dues classes?
3: Bé.
0: Bé, molt bé. I tu també vas fer el taller aquest de l'amulet, que diu.
3: Sí.
0: Sí, també ho estàs
1: però,
0: fent, això.
1: Però ja no el porto.
0: Ja no el portes. El tens a casa guardat o l'has perdut?
1: És que se'm va trencar.
0: Ah, se'm va trencar. Molt bé, molt bé. Però si te'n recordes com el vas fer, el pots tornar a fer a casa, si vols, no?
1: És que no tinc...
0: Què et falta?
1: A la corda.
0: A la corda?
1: I allò.
0: I les petxines.
1: Bueno, això...
0: A veure que... Ah, el que va a sobre de la petxina, aquesta peça que hi ha a sobre.
3: No, sí. No és un... És, que... és una cosa... Que les...
0: Ah, val, com un plàstic que uneix la corda no? amb l'amulet.
3: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Doncs això vam fer i al Dofí, Laia i Antònia, vosaltres recordeu on veu anar de colònia? Sabeu com es diu el lloc?
2: Sí.
0: Sí, on veu anar vosaltres?
2: Vam anar a una casa de colònies que es diu Can Solà.
0: Mhm.
2: Però no sabem el lloc on era, no? Era Can Solà.
3: Sí.
0: Val, molt bé. I com era el lloc? Era també de natura? O...
2: Sí.
0: Sí, eh? I fa molt que hi veu anar, aquestes colònies?
2: No, l'abril, el 8, 9 i 10 d'abril.
0: Mm-hmm. Vosaltres ja havíeu fet altres colònies abans d'aquestes.
2: Sí.
0: Per tant, ja coneixíeu perfectament com va això, no?
2: Sí.
0: I us agrada dormir fora de casa, estar
2: sí,
0: amb els amics,
2: molt.
0: Les amigues? Sí?
2: Molt.
0: Sí, ho espereu, durant l'any, anar a les colònies?
2: Sí.
0: Molt bé. I en el vostre cas també havia una cosa, ja ens parlaven de la prehistòria, també havia com un fil conductor de les colònies?
2: Sí, era
0: sí?
2: com unes noies que protegien la natura,
0: mm-hmm.
2: que era com una cosa solar punks i un noi que...
1: Elon Musk,
2: que volia destruir la natura, la casa de colònies, volia muntar un casino i un hotel.
0: Molt bé. I vosaltres formàveu part de tot aquest joc,
1: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Uh-huh. I vau aconseguir derrotar els dolents, per així dir-ho?
2: Sí.
0: Sí, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Us va agradar, per tant, aquesta dinàmica
2: molt,
0: que vam fer?
2: Molt,
0: sí, era
2: xula.
0: Que bé. Doncs ens falta també conèixer on va anar l'escola Montserrat a fer aquestes colònies. Doncs recordeu vosaltres o no?
1: No me'n recordo com es diu el lloc,
0: val.
1: Però també era la muntanya i la natura.
0: Ah, o sigui, també era de muntanya i natura.
1: Sí.
0: I què hi veu fer vosaltres allà?
1: Nosaltres ens van a ensenyar a sobreviure amb cabanes
0: uh-huh.
1: i ens van ensenyar també tots els noms dels bolets.
0: Molt bé, és a dir, que també va aprendre moltes coses. Què t'agrada la idea aquesta o què, això dels bolets?
3: Sí.
0: Sí,
3: és que ahir sí vam fer un... Vam estudiar tots els bolets.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: Sí, ja els coneixies, tu, els bolets? Molt bé, molt bé, molt bé. Tu també us coneixies o no, els bolets?
3: Sí.
0: També, molt bé, molt
4: I
0: bé.
4: I ens van ensenyar una cançó dels bolets.
0: Ah, sí? Us en recordeu o no d'aquesta cançó?
3: No gaire, però no. Anava de creixent sota un pi.
0: Val, molt bé. Bueno, si no recordes de què anava la cançó, és igual la lletra. Molt bé, molt bé. Us va agradar per això la cançó, que
3: sí,
0: no us en recordeu.
3: Sí, era guai.
0: Molt bé.
3: Molt guai.
0: Aura, te'n recordes que portaves tu a la teva motxilla, la teva maleta, per aquestes colònies o no?
3: Portava un sac de dormir.
0: Sí.
3: Tres mudes.
0: Sí.
3: I una de recanvi.
0: Molt bé. Va fer falta la de recanvi o no?
3: No
0: va fer falta, no et vas mullar ni et vas embrutar molt, no?
3: No.
0: Molt bé. Ara, què deies tu? Digues, digues.
3: Unes bambes de recanvi.
0: Molt bé. O sigui, que portaves a tot pel que pogués passar.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: I també unes tirites.
0: Per si et feies mal.
3: I també un peluig.
0: També un peluig, que això és com que podíeu portar-ho opcional qui volgués portar alguna cosa a la motxilla, no?
3: Sí.
0: Molt bé. Teniu un peluig vosaltres preferit o no?
4: Jo sí.
0: Què? Tu sí? I com és aquest peluig? Què és?
4: És com una rana.
0: Val.
4: Que és de l'Ara Campos.
0: Ah, molt bé, molt bé. I tu, Aura, et portaves algun peluig o no? No vas voler portar res?
3: Sí, vaig portar un conillet.
0: Ah, molt bé.
3: Però el meu preferit era un mussol, que era blanc, que era com la del Harry Potter, però no la vaig portar perquè era massa blanca.
0: Ah, i no volies que s'embrutés, no? Per treure'l de l'habitació i del llit, millor deixar-lo a casa. Molt bé, molt bé. I, el Dofí, vosaltres què portàveu aquesta motxilla? També portàveu peluig o no? Ja portàveu altres coses?
2: No, peluig no.
0: Ja no.
2: Hi havia gent que sí, però nosaltres no. Una nena es va portar tres peluixos.
0: Ah, sí? Sí, que va omplir el llit de peluixos, eh? Molt bé. Què portàveu vosaltres aquesta motxilla?
5: Jo, un sac de dormir, tres mudes i una de recanvi. També...
2: Necessari,
5: sí.
2: La llanterna. També jo portava un... l'impermeable.
0: Sí.
5: La crema solar.
2: Sí.
0: Ah, molt bé, molt important.
2: La gorra, la motxilla amb l'aigua i la... i l'esmorzar.
0: Molt bé.
2: I això.
0: Molt bé. I vosaltres a l'escola de Montserrat, què portàveu?
5: Portàvem el sac de dormir, una ampolla, el neceser, una capelina i...
0: Molt bé, més o menys...
2: I una llanterna.
0: I una llanterna, més o menys tots portàveu el mateix.
3: Sí,
0: hi havia alguna cosa que no poguéssiu portar, que no us deixéssim portar o no?
3: Xutxes.
0: Xutxes no es podien portar. I no ho vam portar, segur. No. No. Bueno, no preguntaré molt si les vau portar o no, perquè veig que al final acabaria malament això. Vosaltres què no podíeu portar?
5: Mòbil.
2: Mòbil.
5: Rellotge.
2: Sí.
0: I què tal això d'estar sense el mòbil, les tablets?
2: Bé.
0: Bé, eh?
2: Sí.
0: Sí, us agrada, eh? Estar un dia sense connexió? Molt bé. Vosaltres tampoc podíeu portar, suposo, tablets i mòbils, i veu estar bé sense el mòbil.
5: Ni menjar.
0: Ni menjar, tampoc. No. Molt bé, molt bé. I què tal veu menjar a les cases de colònies?
5: Molt bé.
3: Ai, molt bé.
0: Sí, hi ha opinions a tot. A veure, vosaltres, Aila i Meritxell, què tal veu menjar?
1: A l'últim dia, per exemple, vam menjar hamburguesa amb patates i també ens vam ficar una miqueta de música.
0: Ah, molt bé. O sigui, vam fer com una festeta per acabar l'últim dia.
1: Xulo.
0: Molt bé, molt bé. I l'escola del Dofí, què? Això de l'hamburguesa i les patates i la música no va ser així?
2: No.
0: No? Com hi recordeu del menjar?
5: Estava fred.
2: És que està fred, dolent, no sé.
0: Sí, no es va acabar d'agradar.
2: No.
0: Bueno, però us ho va passar bé a les colònies.
2: Sí.
0: Però millorar el menjar.
2: Sí.
0: No? Mira, per l'any que ve ja aprendreu. Era el primer cop que anàveu allà o no?
5: Sí.
0: Sí, era el primer cop. Molt bé, doncs mira, una cosa a millorar, el tema del menjar. I va, i vosaltres a l'escola del Pilar, què veu menjar? Us va agradar el menjar o no?
3: Era molt, molt bo.
0: Molt bo?
3: A l'últim dia de postre ens van posar de gelat.
0: Ah, que bé, molt bé. I què més veu menjar? Què te'n recordes?
3: Macarrons, sopa.
0: Sí? Molt bé.
3: Macarrons, sopa i gelat.
0: Molt bé, molt bé.
3: I també...
0: Què més?
3: Per esmorzar ens van posar torrada, cremes de marmelada de fresa o de...
0: No te'n
3: recordes? De
0: pressa?
3: Sí, pressa.
0: Molt bé, molt bé.
3: I també ens van donar mantega.
0: Sí.
3: Cereals.
0: Sí. Sí, es van posar moltes coses per esmorzar.
3: Sí.
0: Molt bé, vau esmorzar molt bé també.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Estava tot molt bo.
0: Sí, eh?
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs a veure, Laia, Antoni, explica-nos què veu aprendre d'aquestes colònies. Què us emporteu d'aquesta experiència?
5: Aprendre més sobre la natura.
2: Com cuidar-la. També aprenem... Bueno, o la gent que és el seu primer dia aprèn a estar més temps sense els pares. I això.
5: I de fer les coses soles.
2: Sí.
0: Clar, com us veu espavilar per fer les coses soles, per fer-ho tot sense que us ajudessin a casa? Què tal, això?
2: Bé.
0: Bé, eh?
2: Sí. Molt
0: bé.
2: A mi no m'ajuden a casa.
0: No, perquè no ho fas tu sola gairebé sempre.
2: Sí.
0: Molt bé, molt bé. I Ayla i Maritxa, i vosaltres què veu aprendre d'aquestes colònies?
1: Bueno, respectar la natura
0: Què més? A conviure amb vosaltres, suposo. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Veu fer amistat més amb companys i companyes que potser durant el curs doncs no hi parleu tant i allà us veu fer una mica més amics o no?
1: Sí.
0: Sí? Sí, heu guanyat amics també en aquestes colònies.
1: Sí.
0: Molt bé, això està molt bé. Vosaltres també o no? Ja éreu amics abans d'anar
2: sí,
0: a les colònies.
2: Sí, ens portem amb tots.
0: Sí, eh? Us porteu sí. més o menys amb tothom?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. I veu podeu conèixer alguna mica més en aquestes colònies? O que potser no coneixíeu tant i allà veu poder conèixer-vos una mica més o no?
2: No.
0: No gaire, no gaire, eh? Molt bé. I vosaltres, Aura, vas fer noves amigues i amics a les colònies o no? O eren els que tenies ja? Ja són els que teníeu d'amics?
3: Eren els que tenies.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Veu anar amb autocar tots a les colònies?
1: Sí.
0: Sí, i què tal això de l'autocar?
3: Guai, vam menjar allà.
0: Ah, també vau menjar l'autocar?
1: A l'autocar, no.
0: Ah, no. Quan vau baixar de l'autocar?
1: Sí.
0: Molt bé. Molt bé.
1: I ja havia, quan esmorzaven,
0: sí.
1: al costat ja havia un parc petitó.
0: Ah, molt bé.
3: En vam esmorzar.
0: Ara no se'n recorda, Laura, d'on veu esmorzar. Sí.
1: Esmorzem, al costat, passaves per aquí i allà ja va un parc. Hi havia un parc.
0: Laura no se'n recorda del parc aquest de l'esmorzar, ara, eh? No se'n recorda del parc aquest de l'esmorzar. De totes aquestes experiències que veu fer, recomanaríeu a altres nens i nenes que facin colònies, que vagin a les colònies o no?
1: Oh,
2: sí.
0: Sí?
1: Perquè es fan activitats que potser mai haguessis fet.
0: Uh-huh.
1: Pel dia i per la nit.
0: També, eh? Per la nit també. Sí. Molt bé. Quines activitats veu fer que recordeu així que
5: vam
0: us van agradar?
5: Vam anar a la disco.
0: Sí.
5: Vam fer jocs per la nit.
0: Uh-huh.
1: Sí, i també hi havia com un yeti que s'havia perdut per la muntanya.
0: Sí.
1: I nosaltres el vam orientar una mica.
0: Sí, veu aconseguir que es trobés?
1: Sí,
0: sí. Sí. Molt bé. I vosaltres quines activitats veu fer, la i Antònia, a les colònies, que
2: vam
0: recordeu?
2: Vam fer tirolina...
0: Mm-hmm.
2: També a discoteca, jocs de nit, sí. i també fer a rocòdrom.
0: Molt bé, molt bé. És a dir, vau fer moltes coses, molt diverses, aquells dies. A veure, Antònia, què falta? Què ens hem deixat?
5: No.
0: Ah, era una cosa per la Laia. Molt bé. I vosaltres, d'ara i ara, què veu fer a les colònies?
3: A la nit va...
1: Vam fer...
0: Què volies dir-ho tu? Va.
1: Unes fades ens van dir que havíem perdut els seus bolets.
3: Els que van perdre el menjar, que eren bolets màgics.
0: Sí.
1: Que el menjar. Eren bolets.
0: Sí.
1: Les seves cases.
3: No!
1: Com que...
0: Sí, en els bolets vivia, no se'ls menjaven.
3: No se'ls menjaven. No. Era el menjar que portaven la cistella.
1: Què dius?
0: No sabem què van passar amb aquests bolets.
1: Vam anar a buscar els bolets.
0: Sí.
1: I vam trobar moltíssims.
0: Molt bé.
3: Sí, i un va assustar a l'ara.
0: Ah, sí?
3: A l'Antonio.
0: Ah, molt bé.
1: L'Antonio.
3: Per la nit, que estaven en el bosc, es va amagar en un arbust,
0: sí.
3: o algú es va amagar i es va assustar, no?
1: No.
0: No te'n recordes d'això, però veu fer,
3: no
0: veu fer jocs bueno, de nits també
3: això.
0: O no, vosaltres?
1: Sí.
0: I que era de por o de què anava això? No era de por.
1: No, era de por.
0: No era de por.
3: No.
0: Molt bé.
3: Vosaltres... Una mica la Juju donava.
0: Ah, sí, perquè clar, era fos, no? I
3: anava
0: que...
3: per tot arreu.
0: Clar, clar, molt bé.
3: I hi havia com una altra porta.
0: Sí.
3: I vam fer galetes.
1: Sí.
0: Vam fer un taller de galetes?
1: Sí, sí. I la meva amiga Jana va veure una fada...
0: Sí.
1: Al bosc.
0: Ah, molt bé.
3: Jo
0: molt
3: li
0: bé.
3: Vaig veure com unes ales de paper.
0: Ah, també? Molt bé. Molt bé. A veure, escola del Dufí, vosaltres també veu fer jocs de nit
1: sí.
0: o no? I de què anaven els jocs de nit?
2: De lo mateix, del Solar Punks.
0: Ah, molt bé.
2: Això de l'Elon Musk.
0: Molt bé. I va estar bé, us vau passar bé també els
2: sí,
0: jocs de nit?
2: Tenien un lema, els Solar Punks.
0: Ah, sí? Com sí. era aquest lema?
2: Ni diners, ni poder, sempre natura.
0: Molt bé, o sigui que se'n recordeu, eh? El teniu
1: sí, sí.
0: gravat. Molt bé. I vosaltres, Ayla i Maritxell, veu fer els jocs de nit també i us va agradar també l'experiència.
1: Sí, va ser sí, molt xulo.
0: Molt bé. Doncs amb això, ara us volia preguntar també, perquè jo recordo quan era petit anava de colònia, sempre perdia alguna cosa. Veu perdre alguna cosa en aquestes colònies o algun amic o amic va perdre alguna cosa que no ha trobat?
3: En el bosc se li va caure la llanterna, vam anar a buscar-la, la vam trobar i li vam donar la volta,
6: sí.
3: Però vam trobar una llanterna al terra i vam dir, de qui és aquesta llanterna?
7: Em sembla que era la de l'Antonio, perquè sí. L'Antonio se'n va anar sol cap allà, sí, cap a la casa.
3: Sí, se'n va sempre sol.
0: Però l'Antonio és un company vostre.
7: Sí, és de segon i és una mica passat.
0: No, home, però bueno, no crec que sigui passat, no. És bon nen, no? Sí, diem que sí, que és bon nen. I va trobar la llanterna al final, no?
7: No, la vam trobar nosaltres perquè la va deixar al terra, sí. I se'n va anar corrents cap a la casa de colònia.
3: Sí.
0: I li veu tornar després, suposo.
3: Crec que va agafar por, no?
7: Què?
3: A l'Antonio i la va deixar i se'n va anar.
7: No.
0: Se li va caure, potser, la llanterna.
7: Sí. Però jo crec que la va portar la mà, la va deixar al terra i se'n va anar corrents a la casa de colònies perquè jo crec que ell fa moltes bromes,
0: sí.
7: I llavors pot ser que va ser perquè li ha...
0: Com per fer una broma, no?
7: Sí, per assustar-nos nosaltres.
3: Sí, perquè te'n recordes que deien uns que l'Antonio s'havia perdut?
7: Sí.
0: Val, sí, era una broma que va fer l'Antonio.
3: Sí, que va deixar la llanterna al terra i perquè es tingui més por.
0: Val, per fer veure com que s'havia quedat la llanterna i que ell no estava, no?
7: Sí.
0: Molt bé. Laia, tu recordes alguna cosa que hagis perdut o que algú del teu grup perdés?
2: Sí, jo, hi havia una carpa on vam fer... Bueno, també una activitat que vam fer eren com unes pilotes gegants de plàstic que tenien que fer guerra de xucar.
0: Mm-hmm.
2: I, pues, aquella carpa, a la nit vam fer la discoteca allà i jo vaig deixar les... llinternes, sí. Amb les jaquetes a un lloc. Després, quan vam anar cap a l'habitació, no trobava la llanterna al lloc on la vaig deixar, vam buscar per baix de la carpa i no estava. I de cop, el dia següent, sortim de l'habitació i veiem totes les llanternes allà ficades a la finestra de l'habitació.
0: Molt bé. Vosaltres heu perdut alguna cosa, Aila i Meritxell, o no?
5: Nosaltres no, però un company, que es diu Martí, sí, es va deixar el sac justament al llit i se'l va oblidar d'agafar, però al final vam tornar i el vam agafar.
0: I el va poder recuperar, sí. Molt bé. Doncs em queden dues preguntes per fer-vos a cadascuna de vosaltres. La primera és quin record us emporteu cadascú d'aquestes colònies? Quina cosa recordaràs sempre, tu, Meritxell, d'aquestes colònies?
1: Un record que vam tindre va ser... Sí, que per la nit,
0: sí.
1: No sabem qui, estàvem dormint i ens van pintar les cares.
0: Ah, sí? I us ho vau poder treure el dia següent, suposo, sí. No? Molt bé. Aila, tu quin record t'emportes de les colònies?
5: Un dia vam veure un guineu que estava així corrent i era molt mona.
0: Molt bé, t'emportes aquest record. I tu, Laia, quin record t'emportes a les colònies?
2: Els monitors.
0: Sí, et van caure bé els monitors?
2: Molt.
0: Sí, eh?
2: Sí.
0: Sí, ho van fer bé la feina.
2: Molt bé.
0: Sí, molt bé. Te recordes com es deien o no, els monitors?
2: Bueno, es van ficar uns noms falsos, que eren com, per exemple, Kiwi, Dino, Kinder, Bambú...
0: Molt bé, molt bé. I us referíeu a ells amb aquests noms,
2: sí.
0: Que es van posar. Molt bé. I tu, Antònia, quin record t'emportes?
5: Pues que una nit vam estar jugant,
0: sí.
5: I la profe no està perquè se'n va anar a un lloc i estàvem jugant.
0: Molt bé. A veure, i vosaltres, d'ara, tu quin record t'emportes d'aquestes últimes colònies que has fet? Pensa tu, si vols, i de mentre Laura ens ho diu. Va, Aura, tu quin record, què recordes d'aquestes colònies?
3: Que hi havia una sala,
0: sí.
3: De dibuixar,
0: sí.
3: I el menjador, quan encara estàvem preparant tots els menjars, en les taules posàvem molts llocs, no?
0: Mm-hmm.
3: I que vam fer una activitat que era que... Vam fer una...
0: Que era un joc, un taller?
3: Una casa,
0: sí.
3: Però era la cabana de la prehistòria, que la vam fer amb pals, amb cordes...
7: amb flors, amb pedres...
0: I com va quedar
7: cosa,
0: això?
7: No, palla no. Una cosa que era com palla, però sí, eren pals de color com marró fort.
0: Molt bé. I com va quedar però aquesta sí, casa que vau fer? Com un color d'una fusta,
7: van
0: no? Més o menys.
7: Vam fer uns equips per fer les cases aquelles de...
0: De la prehistòria.
7: Sí.
3: Hi havia l'equip blau i l'equip negre. Jo era de l'equip blau.
7: Jo el de l'equip negre.
0: Ah, molt bé, molt bé.
3: Anàvem en contra.
0: És veritat? Sí. Fèieu dos equips. Molt bé. Doncs ara, abans d'acabar, sempre tothom que ve a la tertúlia els deixem saludar a qui vulguin. Meritxell, a qui vols saludar, tu?
1: Els meus avis.
0: Sí.
1: A la meva mare i al meu pare.
0: Molt bé. Els vols dir alguna cosa o no?
1: Gràcies per escoltar-me. Espero que us hagi agradat.
0: Molt bé. I tu, Ayla, qui vols saludar?
6: A tota la meva família, qui m'estigui escoltant, que gràcies per escoltar-me i...
0: Molt bé. Molt bé, Laia, va, qui vols saludar?
2: Sí, jo també sé, jo ja no sé qui m'està escoltant, però algú m'haurà d'estar escoltant, així que gràcies per escoltar-me.
0: Molt bé, Antònia.
8: Jo la meva mare, gràcies per escoltar.
0: Molt bé. Dara, qui vols saludar, tu?
9: A tota la meva família.
0: Molt bé. I tu, Aura?
3: A tota la meva família, incloïda la meva germana petita.
0: Molt bé, tothom. La germana i tota la família. Molt bé. Doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la ràdio. Us heu passat bé?
10: Sí.
0: Sí? Tornareu un altre dia?
10: Sí.
7: Jo vull tornar.
0: Ah, doncs quan tu vulguis estàs convidada per explicar-nos el que tu vulguis, d'acord?
7: Vale.
0: Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Adéu.
10: Adéu.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: L'onada de calor, l'activació avui del nivell 3 del Pla Alfa a la major part del Maresme i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com passa en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia intensiva. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
2: Una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona onada de calor que ens fa estar de guàrdia fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Estem tots els dies, matí, tarda i fins les 10 del vespre, de guàrdia.
1: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de 2 vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega de 600 litres d'aigua. Cada tarda, l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt. Ara mateix, gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Crítiques rotundes del PSC a la Festa del Comerç, que es va celebrar fa 2 setmanes, especialment pel que fa a la presència de comerços al carrer, i crítiques parcialment compartides pel grup d'Estimem Premià. Ahir la portaveu socialista Luz Cánovas parlava de la pitjor Festa del Comerç que s'ha fet fins ara, i avui l'Antoni Subirà, des de l'equip de govern, admetia que va faltar ritme i s'emplaçava a introduir millores de cara a l'any vinent. Els escoltem a tots dos.
3: Jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut. No hi havia tirar al carrer. Es va quedar com una cosa com molt
4: descafeinada. Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent.
1: Recordem que la setmana passada el titular de Comerç, Xavier Gatius, posava bona nota a l'activitat, però ho feia sobretot assenyalant els canvis introduïts a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans. Des de Comerç Premià, l'entitat que organitza a 4 mans amb l'Ajuntament la Festa del Comerç, ens diuen que la setmana vinent tenen prevista una reunió per valorar l'esdeveniment, però ja ens avancen que les primeres impressions constaten que hi va haver una davallada important de participació. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana 2 persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes, entre elles el Maresme i, entre altres poblacions, a Premià de Mar. Segons explicava ahir el capgròs a partir de l'ACN, els lladres, que han estat detinguts a Reus, utilitzaven un modus operandi singular. Un d'ells, actuant com a ciclista, establia relació amb altres ciclistes per alguna carretera o pista de muntanya i, després de compartir uns quants quilòmetres de ruta, quan ja hi havia fet una certa confiança, s'aprofitava d'algun moment de descans i s'emportava la bicicleta de la víctima. Després de denunciats 2 furts a Castelldefels i a Mataró, va iniciar-se una investigació i es van detectar 9 robatoris a Barcelona, Vinyols, Premià de Mar i el Masnou. I el 2 de juliol, un ciclista de Reus va alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana que havia patit un nou intent de robatori. I va ser a partir d'aquí que es va detenir un home de 47 anys i una dona de 28, mentre que una tercera persona de 40 anys ha quedat investigada. Els detinguts ja estan a disposició judicial. Primera incursió demà dijous de la Fundació El Maresme i de la seva mascota, en Santi, a la Festa Major, per mitjà de 2 activitats, els Jocs d'en Santi i la Flash Mob de les Dissantes, amb el ball de la cançó Jo Soc Com Tu. Tot plegat està organitzat per la Fundació El Maresme i es farà en virtut del conveni que manté l'entitat amb l'Ajuntament. La Carme Villarreal, cap de Servei, Atenció, Acció Social de l'Ajuntament, justificava la iniciativa en la voluntat de sensibilitzar i oferir una visió realista i positiva de la discapacitat.
5: Des de la regidoria de serveis socials i suport a la discapacitat estem molt contentes. La idea que tenim és oferir un espai lúdic familiar que permeti sensibilitzar i generar una visió positiva i realista de les persones amb discapacitat. En acabar, ens animem a tothom per desplaçar-nos a la plaça dels Països Catalans per realitzar la Flash Mob.
1: Els jocs es faran a les 11 del matí al tram central de Jacint Verdaguer i estaran dinamitzats per professionals i per usuaris amb discapacitat de la Fundació. A 1:15 del migdia, a la plaça dels Països Catalans, es farà la flash mob del Jo Soc Com Tu, sota les indicacions de l'equip de ball de la Fundació. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribem al punt més intens de l'onada de calor. Per aquests verals ens situem entre els 26 graus de mínima i els 32 graus de màxima.
6: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
7: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
8: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
9: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
10: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
11: Ladies and gentlemen.
10: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
12: Jazz It.
10: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Jordi Fortià.
2: Els bombers estan prioritzant els focs a Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu, que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
0: L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,5 graus Celsius, el rècord de calor en 112 anys.
2: Diverses zones del país han superat dels 40 graus en aquest dimecres de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem un lloc fresc.
0: Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim.
2: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat a la zona. Ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez.
4: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
0: En cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies, i la cantant de pop indie Halsey com a caps de cartell.
2: La cantant serà l'encarregada d'inaugurar oficialment el festival aquesta nit. Demà serà el torn de Pixies amb Garbage, Mishima i Sidoní, entre molts altres, i l'encarregada de cloure el Cruïlla serà Rigoberta Bandini amb la seva actuació de dissabte al vespre.
0: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ha presentat un nou fitxatge pel primer equip masculí.
5: Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. Per la seva banda, el femení també ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, qui prové del Racing Power de Portugal.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps en aquest dia de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. Hem arribat a temperatures extremes les últimes hores a moltes comarques del país. De fet, per exemple, s'ha batut el rècord, segons dades de l'Observatori Fabra, al Tibidabo, des que hi ha registres en aquesta estació del Tibidabo fa més de 100 anys, 41 graus en aquesta zona elevada de Collserola, més de 40 graus a l'Empordà, tocada al mar. També a l'interior de Tarragona, el rècord de temperatura, per exemple, a l'aeroport de Reus, fins als 40 graus, més de 42-43 a la Ribera d'Ebre, per exemple, al Pla de Lleida. I també algunes tempestes que van caient a hores d'ara al nord de Lleida, al Pirineu. Són locals, però intenses. A la resta del país no les tindrem, si de cas a l'interior de l'Ebre. I ja aquesta nit i demà al matí aquests núvols marxaran. Ens espera una nit d'insomni, a més, pel que fa a la temperatura. Sobretot arran de mar i a l'Empordà. En alguns casos, no baixarem dels 30 graus de mínima. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària de nou amb carreteres afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Lali. Doncs així és. De moment, sobretot pels incendis activats d'aquesta tarda, la C25, l'eix transversal, es manté tallada entre Sallent i Artés en els dos sentits de la marxa. A banda de la C25, també recordar un parell de carreteres locals més, a la TP2442, a l'altura del Montmell, la Cruïlla amb la TP2443, i també la T244 a Aiguamúrcia. A sumar també a la carretera que es manté tallada des d'ahir a la zona entre Carme i la Pobla de Claramunt, la TP2131. A banda d'aquestes vies afectades pels incendis forestals, pel que fa a moviment de trànsit, a moviment de vehicles i incidències derivades, tenim la C32 a la Calafell, en aquest cas per un accident tallada en sentit Barcelona, per un accident dins el túnel de la Granja, en aquest punt de Calafell. I també tenim un carril tallat a l'autovia 2 a l'altura del col·legi en sentit Barcelona, també per accident. Pel que fa a moviment a volum de trànsit, retencions, vaja, destacar sobretot les dues rondes, encara força plenes en sentit Besòs, l'autovia 2 a la zona de Cornellà, de sortida, i Sant Feliu d'entrada, o també l'autopista C32 a la zona de Sant Boi, de sortida de Barcelona. I és tot de moment. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat d'incendis d'aquesta setmana desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius ara mateix que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballant en un foc al Pla de Manlleu que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
2: A Navarcles hi treballen 25 dotacions per un incendi de vegetació que s'ha declarat a 3:45 de la tarda als marges del pont de Cabrianes. Els bombers treballen en el flanc esquerre per evitar que entri en terreny forestal. També s'està treballant per protegir la zona d'oficines d'una indústria on el foc ha cremat un camió i palets. A Gavà, els bombers ja han pogut donar per perimetrat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia.
0: Aquest incendi de Navarcles ha obligat a confinar unes 400 persones al Bages i, segons els agents rurals, ha cremat ja unes 30 hectàrees. Anem cap allà. Ràdio 010, Jordi Gibert, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs just ara han sonat les alarmes a les 7 en punt de la tarda perquè s'amplia aquest confinament a tot el municipi de Sallent. El nucli del poble queda confinat. Sallent té una població d'uns 6.000 habitants i això se suma als nuclis de Cabrianes i també a fa unes hores. A més, també s'ha tallat la C25, l'eix transversal, una de les principals vies de comunicació de la comarca del Bages, perquè les flames eren molt pròximes a la carretera i s'ha optat per tallar la carretera per facilitar també els treballs dels diferents cossos d'emergència. Actualment ja són 25 dotacions de bombers que treballen aquí. A més, també hem pogut parlar amb l'alcalde d'Artés. També s'ha confinat un campus d'estiu de bàsquet, el campus Rafa Martínez, on ara mateix hi ha nens de diferents punts de la comarca que no poden ser recollits per les seves famílies degut a aquest tall de la carretera de la C25 i aquestes ordres de confinament. Hi ha uns 150 nens en aquest campus de bàsquet.
0: Gràcies, Jordi. Sentíem alguns problemes de comunicació. En qualsevol cas, de seguida anirem també a l'incendi del Pla de l'Estany. Abans, però, anem a veure com està l'incendi de Gavà. Ho dèiem en portada, els bombers han pogut ja perimetrar aquest incendi que s'ha declarat aquest migdia. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs sí, efectivament, l'incendi està perimetrat pels bombers. Ara mateix estic al barri de Can Tries, on s'ha acostat ben a prop de les cases aquest foc. I el que es pot veure, doncs, són ADFs, bombers que estan remullant la zona. Ha passat molt a prop. De fet, soc en una pista esportiva i està cremat pràcticament fins a la mateixa pista esportiva. I el que ara també són molts els veïns que porten aigua als bombers i als serveis d'extinció perquè es puguin anar refrescant aigua fresca per beure. I doncs està ja desconfinat el barri de Bruguers, com havíem dit anteriorment. També s'ha obert la carretera de Begues i esperen que l'incendi doncs estigui estabilitzat als bombers d'aquí a unes hores, si tot evoluciona favorablement, com sembla que està fent fins al moment. Les hectàrees cremades, les últimes dades així provisionals que s'han donat són de 7 hectàrees. També hi ha helicòpters que van remullant i, de fet, ja fa poc hi havia l'helicòpter d'agents rurals mirant-s'ho des de ben amunt per veure com evoluciona aquest incendi, que, repetim, sembla que ja li tenen el peu al coll i que pot estar estabilitzat en les properes hores.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. Bones notícies. Els bombers preveuen també estabilitzar aquest vespre el de Sentmenat. Veurem, però, com afecten els focs que s'han declarat aquesta tarda. Hi treballen prop de 400 efectius de bombers. De moment han cremat 200 hectàrees. Anem cap allà, una codinenca, Guillem Soler. Bona tarda.
11: Bona tarda, jornada molt positiva pel que fa a les tasques d'extinció d'aquest incendi que ha cremat a unes 200 hectàrees, però que en tot el dia d'avui no s'ha fet més gros, és a dir, que avui no ha ampliat el seu perímetre. I treballen encara 56 dotacions terrestres i 3 d'aèries que, com heu dit, esperen tenir-lo estabilitzat en breus. Pel que fa aquí a Sentmenat al poble, la població està ja més tranquil·la, tot i que, com la Carla, molts lamenten tot el que s'ha cremat fins ara.
12: O sigui, s'han cremat en llocs als quals sempre els coneixes, no? Des de petites són, doncs, jo què sé, la Font del Bou, a més són camins que sempre has anat i fa molta pena que ara hagi de passar tants anys perquè tornin a estar com estaven.
11: De moment es manté el confinament a la urbanització del Farell i també al nucli de Sant Sebastià de Montmajor, un confinament que afecta a unes 300 persones.
0: Moltíssimes gràcies. I el de les Gavarres ja està controlat des d'ahir al vespre. Aquesta tarda la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys. L'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees, la major part de superfície forestal. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda, bona tarda.
13: Bona tarda. Doncs sí, alcaldes de la zona, dels municipis més afectats, com podien ser Calonge i Sant Antoni, i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura han estat alguns dels assistents en aquesta reunió amb representants del govern català, concretament dos, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Tots els alcaldes coincidien en que era un moment per posar sobre la taula l'avaluació dels danys causats per aquest incendi, analitzar la resposta que s'ha donat i també parlar de com ajudar els afectats, els que han tingut el domicili afectat per aquest incendi. De fet, un d'aquests alcaldes, Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, posava sobre la taula que ja feia anys que alguns dels ajuntaments reivindicaven més recursos per fer la gestió forestal.
14: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Si tireu la hemeroteca veureu que en moltes entrevistes sempre ho hem estat reclamant, tant com a ajuntament i com a consorci. I la qüestió és aquesta, i que queda moltíssima feina per fer. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, pels propietaris forestals, com pels pagesos. Falta molta feina per fer i perquè no s'ha fet encara.
13: Repetim que la reunió d'avui celebrada a la Bisbal d'Empordà, concretament al Consell Comarcal del Baix Empordà, és una reunió per avaluar tots els danys. També alcaldes i representants de les diverses institucions han volgut recordar que el massís està tancat i demanen a la ciutadania que no s'hi acosti ni per fer turisme d'incendi ni tampoc per fer activitats esportives.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. I pel que fa, com dèiem, al foc de Pla de Manlleu, aquest foc que els bombers qualifiquen d'alta intensitat, s'han confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, Vall d'Ossera de Querol i zones properes. Anem cap allà també, Domenys Ràdio, Laia Batlle, bona tarda.
15: Bona tarda. A primera hora d'aquesta tarda, cap un quart de cinc, s'ha declarat un incendi forestal entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu. Els bombers de la Generalitat hi han desplaçat d'un inici 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris, però durant tota la tarda s'hi han anat afegint més mitjans. Les diferents ADFs de municipis veïns també s'hi han desplaçat. El foc, tot i que cap a quarts de set semblava controlat, ha anat revifant en diferents punts i en cap cas està encara sota control. Segons ens han explicat, les flames avancen direcció a Vall d'Ossera de Querol, pel qual s'ha enviat una alerta als mòbils S-Alert per demanar el confinament de diferents municipis, afectant a unes 500 persones.
0: Moltíssimes gràcies, Laia. L'incendi que també està estabilitzat des d'ahir és el foc des d'aquest matí, el foc declarat també dilluns a la comarca de l'Anoia. Els alcaldes i alcaldesses afectats per aquest incendi que ha cremat més de 500 hectàrees s'han reunit també aquest matí amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, Canal Taronja Anoia, Laia Cererols.
16: La Generalitat garantirà l'acompanyament a les empreses afectades per l'incendi de l'Anoia perquè puguin reprendre l'activitat el més aviat possible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que el govern farà seguiment de l'evolució dels danys i que confia que les companyies asseguradores indemnitzin amb rapidesa les empreses pels desperfectes i pel lucre cessat, és a dir, els beneficis que han deixat d'obtenir a causa del foc.
17: Bé, doncs jo sóc advocat de professió, i a més amb el ram del món de l'assegurança, i el meu despatx és un despatx doncs, especialista en el tema de l'assegurança, i el que dic és que, en aquest cas, el grau de responsabilitat és evidentíssim per part de les asseguradores, els riscos estan coberts, no és un incendi provocat per cap negligència de la pròpia empresa, i per tant estem doncs, que aquí s'hauria de solucionar el tema amb un peritatge dels danys patits per les empreses, dels lucros cessantes que hagin pogut acreditar, és a dir, allò que no podran guanyar com a conseqüència de l'aturada de l'activitat, i estic convençut que davant d'una claretat tan evident com un incendi que va començar al bosc com a conseqüència del que han explicat els bombers, acabarà amb solucions pactades, transaccionades entre les companyies afectades i les asseguradores responsables de forma directa.
16: En total, 8 empreses han resultat afectades per l'incendi de la comarca de l'Anoia i totes tenen les assegurances en regla.
0: Gràcies, Laia Cerarols. I sobre l'incendi de les Gavarres, el president Salvador Illa nega que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar el foc. Junts, però, demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica. Tot plegat ha estat en la sessió de control al govern aquest matí al Parlament. Mont Carvajal.
18: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
19: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
18: El president Illa ha negat negligències.
20: El govern no comès cap negligència.
18: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
21: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar. I si més no, em sembla molt estranya aquesta situació.
22: L'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
18: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I tot això enmig d'aquest segon episodi d'onada de calor que avui ha arribat al seu pic de temperatura, amb l'Observatori Fabra de Barcelona registrant 40,5 graus al rècord de calor en 112 anys.
2: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus, la temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Metrocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fa una crida a la prudència. Imma Soler n'és la subdirectora.
3: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
2: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'Ubac, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: I a les morts atribuïbles a la calor s'hi han de sumar les produïdes per ofegaments. L'últim, el d'un home de 70 anys aquest migdia a Calafell. La seva mort se suma a la d'una nena de 6 anys en una piscina de Balaguer a la Noguera, ahir.
2: L'Ajuntament ha decretat avui jornada de dol. Amb aquestes dues morts ja són 13 les víctimes d'ofegament en platges i piscines en el que va de temporada.
0: Com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo.
4: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
5: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
4: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
7: No en teníem gaires. D'aquesta zona estem parlant, No en teníem gaires. No tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
4: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: I en cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies, i la cantant de pop Indie Halsey com a caps de cartell. A Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó, bona tarda.
23: Molt bona tarda. Arrenca la 7a edició del Cruïlla amb molta calor, això sí, però per sort no apaga les ganes de cantar i ballar dels seus assistents davant una programació molt diversa on, com sempre, es continua apostant pel talent local amb una vintena d'artistes i grups catalans, entre ells els Pets, Mishima, Rigoberta Bandini o la Ludwig Band. En capacitat per a 25.000 assistents, el Cruïlla és l'esdeveniment per excel·lència on es fusiona la música, l'art i la comèdia, i les ganes d'exprimir aquests 4 dies són immenses. Així ens ho explicaven els seus assistents.
24: Bé, doncs és la primera vegada que venim i només venim per avui i tenim moltes ganes de veure la Sigrid i la René Rapp.
25: Jo també és la primera vegada, de fet és el primer festival que vinc mai, però a mi, per exemple, em feia molta il·lusió veure el Sencenra.
26: Queríamos ver a René Rapp i a Halsey.
27: És la primera vegada que venim, de moment estem molt bé, la veritat. Bueno, molta calor, això sí.
28: Sí, moltíssima aigua.
29: Aquí venim amb tot, amb la gorra, amb la manico, amb tot, amb el que faci falta, però aquí estarem.
23: El Festival Cruïlla ha arrencat avui i s'allargarà fins dissabte amb un munt de propostes per a tots els gustos.
0: Gràcies, Clàudia. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magma. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat, servei de vídeo comunitari durant la transició, una altra que recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. David Navarro.
30: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magma, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
31: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sinó entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
30: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Novament l'Espanyol és el principal protagonista del dia. El primer equip masculí ha anunciat un nou fitxatge, el de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain francès.
3: Estoy muy contento de estar acá. Lo que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo.
2: Per la seva banda, el femení Perico ha incorporat Carla Morera, qui ve del Racing Power de Portugal. Abans també havia jugat al Kobe japonès, a l'Alavés i a l'Eibar.
4: Amb moltes ganes de venir a un club com l'Espanyol, amb tantíssima història, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí, amb tot el que he après fora. Molt il·lusionada per tota la temporada que tenim per davant i amb moltes ganes de començar, la veritat.
2: Tot plegat en un dia en què Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City de la Lliga Anglesa. L'escoltem.
5: És un independent club. That makes me...
6: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
5: What I've been doing in my entire life.
6: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
5: Be part of a different...
6: Per això vaig escollir Londres.
5: That's why I chose London.
2: A la divisió de plata masculina, el Sabadell ha fitxat Giannis Ramani, procedent del Cartagena, equip amb qui es va enfrontar el conjunt arlequinat el passat curs 25-26. Un Sabadell que, per cert, ja té 5.000 socis pel retorn a la segona divisió. En futbol sala, el Barça s'enfrontarà al Semei Kazakh, el Lucenec Eslovac i el Minerva Suís en la primera fase de grups de la Lliga de Campions, en una lligueta que es disputarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia. Un Barça que ha anunciat el fitxatge del pivot brasiler Igor Ribeiro de Sousa, qui ve del Benfica i ha signat fins al 2028. En bàsquet, més sortejos continentals. La penya se les veurà amb el Telecom Bàsquets Bon Alemany, el Blain Penling Gerlia Israelí i el Porto Portuguès en la primera fase de la Champions League. Jordi Martí, director esportiu del Joventut, valorava el sorteig.
7: Sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
2: I qui també ha conegut rivals europeus avui, l'Ali, és el Kitzenas Manresa, que a l'Eurocup se les veurà amb el Mónaco, el Baxesir turc, l'Ulm alemany, el Roma, el Lietkabelis lituà, el Pau grec i el Botevgrad búlgar.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià, la redacció, Joel Gomis, els esports, Montse Hugueta, coordinació, i qui us parla, l'Ali Ginem. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
9: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
10: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: de Bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
1: L'Observatori Fabra de Barcelona registra 40,5 graus, el rècord de calor en 112 anys.
0: Diverses zones del país han superat els 40 graus en aquest dimecres de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
2: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana, i de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem un lloc fresc.
1: Els veïns de les 8 finques de Barcelona desallotjades per un esvoranc a les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins dissabte com a mínim.
0: Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir la seguretat de la zona. Ho explica el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Martínez.
3: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions. I, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
1: En cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de Talking Heads, Pixies i la cantant de pop indie Halsey com a caps de cartell.
0: La cantant serà l'encarregada d'inaugurar oficialment el festival aquesta nit. Demà serà el torn de Pixies, amb Garbage, Mishima i Sidoní, entre molts altres, i l'encarregada de cloure el Cruïlla serà Rigoberta Bandini amb la seva actuació de dissabte al vespre.
1: I en esport, Joel Gomis, l'Espanyol ha presentat un nou fitxatge pel primer equip masculí.
4: Es tracta de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain. Per la seva banda, el femení també ha anunciat el fitxatge de Carla Morera, qui prové del Racing Power de Portugal.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquest dimecres especial de pic de temperatures de la segona onada de calor de l'estiu. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Hem arribat a temperatures extremes les últimes hores a moltes comarques del país. De fet, per exemple, s'ha batut el rècord, segons dades de l'Observatori Fabra, al Tibidabo, des que hi ha registres en aquesta estació del Tibidabo fa més de 100 anys, 41 graus, en aquesta zona elevada de Collserola. Més de 40 graus a l'Empordà, tocada al mar. També a l'interior de Tarragona, el rècord de temperatura, per exemple, a l'aeroport de Reus, fins als 40 graus. Més de 42-43 a la Ribera d'Ebre, per exemple, al Pla de Lleida. I també algunes tempestes que van caient a hores d'ara al nord de Lleida, al Pirineu. Són locals, però intenses. A la resta del país no les tindrem, si de cas a l'interior de l'Ebre. I ja aquesta nit i demà al matí aquests núvols marxaran. Ens espera una nit d'insomni, a més, pel que fa a la temperatura. Sobretot arran de mar i a l'Empordà. En alguns casos, no baixarem dels 30 graus de mínima. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, les carreteres afectades pels incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Valí. Doncs, de moment, es manté tallada tant la C25, l'eix transversal per l'incendi forestal que afecta aquesta zona, tallada, com dèiem, entre Sallent i Artés, en els dos sentits de la marxa. També la T244, a l'altura d'Aigua Múrcia, i també al Montmell, la TP2442, a banda, a sumar també a la carretera local entre Carme i la Pobla de Claramunt, tallada des d'ahir, i la B-2131, també per l'incendi d'aquesta zona. A banda de les vies afectades pels diferents incendis forestals, recordar que per un accident a la C-32 a Calafell hi tenim un carril tallat, retencions d'uns 2 quilòmetres en sentit nord en aquesta autopista, i d'altra banda, en aquest cas a l'autovia 2 a l'altura del col·legi, a causa també d'un accident, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. Pel que fa a volum de trànsit, sí que la tarda va millorant, no presenta grans complicacions pel que fa, si més no, a volum de circulació. Queden alguns trams, sobretot a les dues rondes de Barcelona i en sentit Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El tercer episodi consecutiu de simultaneïtat dins

0: incendis desborda els bombers. Hi ha tres focs nous actius que se sumen al de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. Els bombers estan prioritzant els focs de Navarcles i Gavà, però també treballen en un foc al Pla de Manlleu que qualifiquen d'alta intensitat. A aquesta hora s'espera la compareixença del cap de bombers, David Borrell, per informar de l'última actualització.
1: A Navarcles hi treballen 25 dotacions per un incendi de vegetació que s'ha declarat a 3:45 de la tarda als marges del pont de Cabrianes. Els bombers treballen en el flanc esquerre per evitar que entri en terreny forestal. També s'està treballant per protegir la zona d'oficines d'una indústria on el foc ha cremat un camió i palets. A Gavà, els bombers ja han pogut donar per perimetrat l'incendi que s'ha declarat aquest migdia.
0: I pel que fa al foc de Pla de Manlleu, com dèiem, els bombers l'han qualificat d'alta intensitat i s'han confinat Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, Vall d'Ossera, de Querol i zones properes. Domeny Ràdio, Laia Batlle, bona tarda.
2: Bona tarda. L'incendi declarat cap a 4:45 entre els municipis d'Aiguamúrcia i Sant Jaume dels Domenys al Pla de Manlleu i pel qual s'han confinat unes 500 persones, segueix actiu i avança direcció Vall d'Ossera de Querol. Més de 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris s'han desplaçat juntament amb les ADFs dels municipis veïns per tal d'apagar l'incendi. En aquests moments s'han tallat a la circulació les carreteres T244 a Aiguamúrcia i la TP2442 al Montmell, Cruïlla, amb la TV baixa 2443. El Centre de Comandament Avançat de Bombers i Mossos d'Esquadra es troba a la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. Segons ens han explicat, el foc segueix sense control i es preveu treballar-hi durant aquesta nit.
0: I d'aquest incendi passem també al de Navarcles, on les novetats són que s'ha ampliat el confinament també al nucli urbà de Sallent. Anem cap allà. Ràdio 010, Jordi Givert, bona tarda.
3: Doncs bona tarda. De fet, ara ens hem acostat fins a Sallent per conèixer més en profunditat els detalls d'aquest confinament al poble. Ens han explicat que el confinament és degut a la fumera que ha provocat sobretot a l'incendi d'aquesta empresa de gestió de residus que ha deixat per al cel de la comarca una fumera molt negra i això per la situació del vent ha anat cap a Sallent. Conjuntament amb la proximitat del foc, els serveis d'emergència han optat per fer aquest confinament del nucli del poble, és la zona del casc antic i del centre urbà, el que està confinat en hores d'ara a Sallent i també al polígon industrial del poble, que està tocat a Cabrianes. Aquesta seria la situació. Aquí, a més, també s'han cremat hectàrees a altres termes municipals, com deia Artés, que també té part de la població confinada, així com Navarcles i Calders. A la comarca del Moianès també ha patit part de les hectàrees cremades d'aquest incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies, Jordi. I ho dèiem ara, en portada, els bombers han pogut perimetrar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Gavà. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, molt més tranquil·la la situació, sobretot per part dels veïns que havien estat confinats al llarg del dia d'avui. Ara ja estan desconfinats i continuen les tasques de remullar tot aquest perímetre, ADFs, bombers, fins i tot bombers de Barcelona que havien vingut a aquest incendi, estan remullant aquest perímetre del foc, l'helicòpter que continua també, si més no, fins que es pongui el sol, remullant a l'interior i tot esperant que finalment doncs, es pugui donar per estabilitzat l'incendi. Queden hores encara de feina, però el que compta és que això, que sembla que la cosa està molt més calmada i per calma, sobretot, la dels veïns del barri que han passat un dia avui ben neguitós.
0: Moltíssimes gràcies, Marc. I de Gavà passem també a un altre incendi que continua actiu, és el de Sentmenat. Bombers i autoritats de la zona estan reunits ara mateix per valorar la situació d'aquest foc que ha cremat unes 200 hectàrees. Zona codinenca, Guillem Soler, bona tarda.
5: Bona tarda, doncs sí, ara mateix hi ha una trobada per actualitzar la situació després de la tercera jornada de tasques d'extinció dels bombers, qui ens deien a mitja tarda que tenien sensacions positives i de bona feina feta i que esperen donar-lo per estabilitzat aquest mateix vespre. Aquí a Sentmenat la situació de la població és de calma tensa després de 3 dies de molt certesa, tot i que sembla que el final d'aquest foc ja sí que és més a prop. Sobre el confinament de 300 persones a la urbanització del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor, de moment segueix activa i a l'espera d'aquestes decisions que es puguin prendre en aquesta reunió, que esperem que acabi en pocs minuts i puguem comunicar les novetats.
0: Moltíssimes gràcies, Guillem. I de les Gavarres, el foc de les Gavarres ja està controlat des d'ahir al vespre. Aquesta tarda la consellera Sílvia Paneque s'ha reunit amb els alcaldes de la zona per avaluar els danys. L'incendi ha cremat unes 2.300 hectàrees, la major part de superfície forestal. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda. Bona tarda.
6: Els ajuntaments afectats per l'incendi al massís de les Gavarres i el govern de Catalunya han celebrat la primera reunió per començar a avaluar els danys causats per l'incendi del massís de les Gavarres, que crema des de divendres passat i ja ha afectat a 2.300 hectàrees. Per part del govern català hi han assistit el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. De la comarca hi han assistit alcaldes dels municipis més afectats, com Calonge, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i la Bisbal d'Empordà. Tots ells han posat sobre la taula que el que cal fer avui és una avaluació dels danys, analitzar la resposta que s'ha donat a l'incendi i començar a pensar en com es pot ajudar a tots els afectats que han vist com els seus domicilis quedaven calcinats o quedaven afectats per les flames d'aquest incendi. Tots ells també s'han afanyat a recordar que el massís de les Gavarres continua estant tancat i demanen a la ciutadania que no s'hi acosti ni per veure les conseqüències de l'incendi ni tampoc per realitzar activitats esportives.
0: Moltíssimes gràcies, Joan. Aquesta és la radiografia dels incendis actius ara mateix a Catalunya. En plana política, aquest incendi de les Gavarres, el president Salvador Illa ha negat que el govern hagi comès cap negligència amb l'empresa subcontractada que presumptament va originar el foc.
1: Junts demanarà responsabilitats polítiques i els comuns han qüestionat que ampliar l'aeroport del Prat redueixi l'emergència climàtica.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I tot això enmig d'aquest segon episodi d'onada de calor que avui ha arribat al seu pic de temperatura, amb l'Observatori Fabra de Barcelona registrant 40 graus i mig, el rècord de calor en 112 anys.
1: A la resta de Catalunya també hi ha temperatures per sobre dels 40 graus, sobretot a l'Ebre i la Catalunya central. Ja s'ha arribat al pic de calor més fort d'aquesta segona onada de l'estiu, que, segons les previsions, pràcticament no donarà treva i en els pròxims dies encara es podria intensificar més.
0: Mentrestant, el Procicat està en fase d'alerta per calor intensa. Ja hi ha 214 municipis amb risc extrem d'incendi. En aquestes localitats s'ha prohibit la sega de les cunetes, les activitats culturals falleres o activitats amb foc i material pirotècnic.
1: El Servei Meteorològic avisa que les temperatures estaran per sobre de la mitjana fins a finals de la setmana que ve, amb nits tòrrides al litoral i prelitoral i temperatures per sobre dels 40 graus a l'interior. Portbou ha registrat aquesta nit una mínima de 31,9 graus. La temperatura nocturna més alta mai registrada per cap estació del Meteocat. Per tot plegat, des de Protecció Civil fan una crida a la prudència. Imma Soler n'és la subdirectora.
8: De cara al cap de setmana ens comentaven els meteoròlegs que podia baixar algun grau, però que es mantindria encara per sobre de la mitjana. I de cara a la setmana que ve ens deien que s'incrementaria una altra vegada més. Continuem amb aquesta onada de calor, llarga, molt llarga, i cal que la gent vigili molt perquè aquesta persistència en el temps és el que ens fa desgastar el cos, ens fa cansament, hidratem-nos bé, mirem d'evitar les hores de major insolació i sobretot busquem per estar algunes hores en algun lloc fresc, en algun lloc amb condicionat.
1: Arran d'aquesta situació, s'han ampliat les restriccions d'accés a l'espai natural de Sant Llorenç de Munt i de l'UBAC, fet que eleva a 7 els espais naturals amb accés restringit. Catalunya ha patit 97 morts atribuïdes a la calor durant la primera setmana de juliol, segons el sistema de monitoratge de la mortalitat diària.
0: I ara sí, estem en condicions de connectar amb el Centre Operatiu de Bellaterra dels Bombers, on està compareixent la consellera Núria Parlon.
9: Amb el qual estem treballant en diferents mitjans. Després us faré el resum de tots els mitjans que estan treballant en els diferents incendis. I després tenim l'incendi forestal de Pla de Manlleu, on tenim aproximadament 1.615 persones confinades dels municipis de Pontons, Pinedes Altes de Montmell, el Pla de Manlleu, algunes cases aïllades també les tenim confinades, del municipi d'Aiguamúrcia, i Valldosser, del municipi de Querol. Això són aproximadament 1.515 persones confinades. Aquest incendi està actiu, té també, a priori, una evolució i un pronòstic que pot ser favorable, però us actualitzarem d'aquí a dues hores si és així i es confirma aquest pronòstic. Estem treballant en el global dels incendis que us he resumit amb 200 vehicles. Hem incorporat 200 vehicles, 20 mitjans aeris i un total de 677 efectius, bombers i bomberes, que estan treballant donant resposta a aquests incendis. Com veieu, fet el resum, estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics i, per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis, perquè, òbviament, doncs, a part del dany que fan des del punt de vista doncs, de la natura, dels entorns naturals i dels problemes que ocasionen perquè posen en risc la vida de les persones, fins ara no hem de lamentar la pèrdua de la vida de cap persona, però, òbviament, aquest és un risc que està implícit quan es provoquen incendis d'aquesta magnitud. Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució, perquè els propers dies potser tenim una mica de treva des del punt de vista meteorològic cap al cap de setmana, però tornarem en una setmana amb moltíssima calor i, per tant, un alt risc d'incendi. Demanar aquesta precaució i aquesta corresponsabilitat.
0: Doncs sentíem les paraules de la consellera Núria Parlon parlant d'aquests incendis i ara escoltem a les del cap de bombers, David Borrell.
10: Les altes temperatures que estem tenint, que com comentava la consellera, doncs són temperatures de rècord. També les humitats relatives són humitats relatives baixes de rècord. Estem tenint humitats de l'ordre del 15-20%. Això ens posa en una situació duríssima. Ja aquí ho podem notar, no?, que n'hi ha sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no?, aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal. Estem tenint molts problemes també perquè, a banda de tots els incendis que anem arrossegant dia rere dia i que aconseguim doncs, anar progressant en la seva estabilització i control, doncs ens apareixen nous incendis molt d'hora durant el dia, és a dir, ens apareixen aquests incendis al migdia, que tenim tota la tarda doncs, perquè puguin anar creixent, perquè puguin aparèixer nous incendis, i això doncs, ens tensiona moltíssim i, a més, ens genera aquesta situació de simultaneïtat. No? Si aquests incendis ens apareguessin a les 5 de la tarda, el marge que té de créixer també és molt menor i, a més, la possibilitat d'aparèixer nous grans incendis és més reduïda. En aquesta situació que estem ara, on justament ens estan apareixent, no d'avui, ja cada dia ens està passant el mateix, que ja al migdia, a les 2 del migdia, comencem a tenir aquests incendis, doncs la situació és molt complicada. Pel que fa al dia d'avui, ara mateix, a la situació d'ara, el que, tot i l'incendi, els altres incendis que hem tingut, el que realment ens preocupa és la situació de l'incendi del Bages i l'incendi que tenim entre l'Alt Camp i que podria entrar a l'Alt Penedès, aquest incendi que dèiem de Navarcles i el Pla de Manlleu, disculpeu. Són els dos incendis que realment ens preocupen. Tot i així, estem treballant molt intensament. En el cas de l'incendi aquest del Pla de Manlleu, aquest incendi que va cap al Penedès, estem aconseguint doncs, que vagi a poder-lo aturar, diguéssim, amb unes vinyes, que això és una oportunitat, diguéssim, per poder-lo parar. No ens ha fet piroconvecció, cosa que és una bona notícia. Queda molta nit per endavant i molt dia per endavant i no descartem que això pogués passar, però de moment diguéssim que en dues hores ho sabrem i l'altre incendi, el cas de Navarcles, doncs estem treballant amb molta complicació perquè també és un incendi que no és només forestal, sinó que té també interfase urbano-forestal amb algun polígon, ens ha afectat una activitat industrial i això també genera, com deia la consellera, no? Doncs també recursos. Hem hagut de protegir també un parc de caravanes, diverses naus industrials, granges, etc.
0: Doncs sentíem les paraules del cap de bombers, David Borrell, explicant els focus de bombers ara mateix, la principal preocupació, l'incendi de Navarcles i el del Pla de Manlleu. Amb aquests 200 vehicles globals i aquests 20 aeris i 277 bombers que hi ha ara mateix treballant en els diversos incendis actius que hi ha ara mateix a Catalunya.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I l'altre titular també del dia, com a mínim fins dissabte no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'hi va obrir ahir per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments per garantir-hi la seguretat i l'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats. Maite Polo.
11: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
12: Comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
11: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre en una atenció avui als mitjans, al lloc dels fets.
13: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, No en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
11: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
0: En territori, l'aigua de la xarxa de Tordera es declara no apta per al consum de boca al nucli urbà i diversos veïnats. L'Ajuntament ha activat un dispositiu d'aigua potable per la ciutadania a partir de demà. Tot plegat després que a les darreres anàlisis s'hagin detectat uns valors per sobre de l'habitual de microplàstics. Ràdio Tordera.
14: Val a dir que aquesta mesura és de caràcter temporal i, segons els criteris de prudència i responsabilitats acordades juntament amb les autoritats sanitàries i l'empresa gestora Aqualia, que determinen que el risc existeix quan es produeix un consum prolongat en el temps. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
15: El risc del qual aquesta declaració de no apta és relativament baix, existeix el risc sempre que l'exposició al consum d'aigua sigui prolongat en el temps.
14: Per demà s'han activat els dispositius necessaris com distribució d'aigua a través de cisternes a diferents punts del poble.
0: I en cultura, el Festival Cruïlla arrenca aquest vespre al Parc del Fòrum amb el líder de The Talking Heads, Pixies i la cantant de pop indie, Halsey, com a caps de cartell. A Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
16: Molt bona tarda. Arrenca la 7a edició del Cruïlla amb molta calor, això sí, però per sort no apaga les ganes de cantar i ballar dels seus assistents davant una programació molt diversa on, com sempre, es continua apostant pel talent local amb una 20a d'artistes i grups catalans, entre ells els Pets, Mishima, Rigoberta Bandini o la Ludwig Bank. En capacitat per a 25.000 assistents, el Cruïlla és l'esdeveniment per excel·lència on es fusiona la música, l'art i la comèdia, i les ganes d'exprimir aquests 4 dies són immenses. Així ens ho explicaven els seus assistents.
17: Bé, doncs és la primera vegada que venim i només venim per avui i tenim moltes ganes de veure la Sigrid i la René Rapp.
18: Jo també és la primera vegada, de fet és el primer festival que vinc mai, però a mi, per exemple, em feia molta il·lusió veure el Sense Enra.
19: Queríamos ver a René Rapp i a Halsey.
20: És la primera vegada que venim, de moment estem molt bé, la veritat.
21: Bueno, molta calor, això sí.
22: Sí, moltíssima aigua.
23: Aquí venim amb tot, amb la gorra, amb la manico, amb tot, amb el que faci falta, perquè estarem.
16: El Festival Cruïlla ha arrencat avui i s'allargarà fins dissabte amb un munt de propostes per a tots els gustos.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Novament l'Espanyol és el principal protagonista del dia. El primer equip masculí ha anunciat un nou fitxatge, el de Gabriel Moscardo, un migcampista brasiler que arriba cedit per part del Paris Saint-Germain francès. I per la seva banda, el femení perico ha incorporat Carla Morera, qui ve del Racing Power de Portugal. Abans també havia jugat al Kobe japonès, a l'Alavés i a l'Eibar, tot plegat en un dimecres en què Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City de la Lliga Anglesa. En bàsquet, la penya se la es veurà amb el Telecom Bàsquets Bon Alemany, el Bnei Penling Gerlia Israelí i el Porto Portuguès en la primera fase de la Champions League. I a l'Eurocup, el Kitsanàs Manresa se les veurà amb el Mònaco, el Bakcesir Turc, l'Ulm Alemany, el Roma, el Lietkabelis Lituà, el Pau Grec i el Botevgrad Búlgar. En hoquei sobre patins, el Barça ha incorporat el porter Arnau Martínez. Té 22 anys, es va formar a la base blaugrana i ha retornat al club després de 4 temporades amb sessions. Martínez parla d'un somni complert.
3: Molt i molt feliç, era l'objectiu que m'havia marcat des de l'últim dia que vaig formar part de la base del Barça, tornar algun dia. Ara estic veient com es compleix aquest somni i realment molt agraït per tothom qui m'ha ajudat a arribar fins aquí, sobretot els meus pares, la meva família, tothom amb qui he treballat a la base del Barça i els clubs que he format part aquests 4 anys fora.
2: Per la seva banda, l'Igualada, vigent campió de l'Hockey Lliga, ha fet oficial l'arribada de Gerard Oviedo, qui arriba procedent del Xum Massanet i signa per una temporada. I un darrer apunt en handbol, l'Ali, perquè Marcos Fis, jugador del Balonmano Granollers, ha estat escollit millor jugador de la Lliga Sobal 25-26. El lateral dret de 19 anys es converteix en el jugador més jove de la història en aconseguir aquest premi. Fis ha acabat el curs anotant 164 gols, amb una mitjana de 6 per partit.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local. Gràcies per voler...
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, al matinal Premià Mèdia.
8: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
9: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabu, des d'Ona la Torre, reguem.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'adquisició de l'edifici de la cooperativa està més a prop que mai i podríem anar a notari aquest mateix estiu. Ho ha dit l'alcalde Rafa Navarro a Premià Mèdia, que ha explicat que després del viatge del dia 8 de juny a Madrid, que va servir per presentar una oferta de compra, les posicions d'Ajuntament i Ministeri de Treball estan pràcticament alineades. El preu que ofereix Premià de Mar és proper als 300.000 euros, un import, destaca l'alcalde, molt per sota dels índexs de mercat en clau residencial, i els diners s'haurien d'incorporar al pressupost municipal al ple de juliol. Ens fa notar Navarro que, tot i que Madrid admetria un pagament a terminis, l'Ajuntament ho pot pagar d'un sol cop i estalviar-se interessos perquè hi ha el múscul econòmic per fer-ho.
2: Després d'aquesta visita, puc assegurar que la compra de la cooperativa per part de l'Ajuntament està més a prop que mai. Està tan a prop que, si no hi ha cap daltabaix, en el ple de juliol portarem a aprovació una incorporació de romanent per fer la compra al Ministeri. Fins i tot ens ha ofert la possibilitat de negociar una compra diferida a 10 anys. Però, i això també dedicat a tots aquells que van dient que l'Ajuntament no té diners. Després dels informes preceptius d'intervenció, l'Ajuntament el que farà serà comprar de cop, perquè així ens estalviem pagar interessos. Per què? Perquè tenim el múscul econòmic per fer-ho. Com és una incorporació de romanent, s'haurà de portar a ple. I només espero que en aquest punt hi hagi una unanimitat de poder, adquirir aquest bé immoble.
1: Com diem, un cop es disposi dels diners, sempre que ho aprovi el ple municipal, l'acte de compravenda s'haurà de fer a Madrid i es podria fer ben aviat, encara que calgui interrompre les vacances, ha dit l'alcalde. Preguntat pels usos futurs de la finca, un cop sigui de titularitat municipal, Navarro ha admès que, tot i la voluntat del govern que tingui a veure amb el teixit associatiu, el ventall de possibilitats és immens i està molt obert, però també ha advertit que encara hi ha molt camí per recórrer. El primer pas serà rehabilitar a fons l'edifici i per això caldrà trobar finançament.
2: Allò ha de ser el que era en origen, un lloc de cooperació, un lloc d'associacionisme, un lloc d'entitat, tutelat per l'Ajuntament. Això és el que ha de ser. Almenys és el que nosaltres apostem perquè sigui. Hi ha una rehabilitació que és estructural, que és independent dels usos que s'hagin de fer. Si nosaltres volem, per exemple, que aquell edifici sigui accessible, és evident que cal una reforma d'un tipus. O, per exemple, el sostre de la cooperativa està molt malmès. Per tant, el que hem començat a fer ja és estar molt amatents a totes les convocatòries que ara hi ha de sostres solars, perquè nosaltres el primer que hem de fer és fer un arreglo estructural. I si nosaltres entrem en una convocatòria on puguem justificadament fer una estructura nova de sostre per poder incorporar energia fotovoltaica, ja tindrem una via de finançament sobrevinguda. I aquesta és la idea de poder anar a tocar a les diferents portes de les diferents administracions. Jo crec que primer el que hem de fer és tenir això, el blat lligat. Un cop ho tinguem comprat, aleshores podem obrir tots els processos que calgui, llistarem totes les opcions. Hi ha taules específiques que podem generar. Hi haurà entitats, de fet ja hi ha hagut entitats, que s'han avançat i ja ens han demanat espais futurs. Per tant, jo crec que això tindrem temps.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
5: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
6: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
7: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
8: De facilitat de poder venir a qualsevol hora que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
6: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: un cop més hem de parlar amb els companys i les companyes de l'Oficina de Català de Premià de Mar i per això rebem i saludem de nou a l'Anna Roig. Com estàs? Benvinguda a la ràdio.
1: Hola, bon dia. Benvinguda i a més molt fresqueta, aquí s'està molt bé.
0: S'està molt bé, és veritat que s'està molt bé. Hem de cercar també aquests refugis climàtics, i cercar una mica també l'ombra quan hem d'anar pel carrer i no hi ha doncs, més remei que anar pel carrer. Primer de tot, Anna, et preguntem com heu acabat aquest curs, entenem curs com a curs regular, com a curs escolar, no podríem dir-ho. Quina valoració en feu d'aquest curs que acabem?
1: Mira, precisament avui els alumnes, crec que des de les 7 del matí, estan rebent els resultats per correu electrònic, perquè la setmana passada van fer les proves, sobretot els que s'examinen el que en diem els cursos homologats, que és el que donen el certificat oficial. Aquí Premià, doncs, es feia un bàsic 3, que dona el certificat de nivell A2, es feia l'elemental 3, que dona el certificat de nivell B1, es feia... Després, a Premià de Dalt, que són veïns, l'intermedi 3, que és el B2, i el que feia jo, que era l'S3, que és el C1.
0: Molt bé.
1: I jo crec que tots els alumnes, la majoria dels alumnes, la immensa majoria, doncs crec que estan satisfets, perquè la veritat és que hem de dir que els alumnes de les oficines de català, dels cursos... són treballadors, aprenen, estudien...
0: Molt
1: jo
0: bé.
1: Crec que per part del que és... Mira, jo només puc parlar per mi, però dels meus companys i així, jo crec que fem un bon servei i que ells també fan un bon servei, perquè jo sempre dic que l'ensenyament és com una mena de tracte, no?, entre el docent per un costat i els que estan a l'altre costat.
0: D'acord.
1: I els alumnes, vull dir, tots hem de donar de la nostra part. Per tant, sí, hem tancat aquest curs, ara ens toca omplir informes, etcètera, etcètera. La setmana que ve rebran el certificat, també el seu correu, perquè ara tot va tan modern. I comencem el que fem els cursos intensius d'estiu. Els cursos intensius d'estiu, que realment són intensius, són de 45 hores, 3 hores i mitja de dilluns a dijous, i només els fem dels nivells inicial, el bàsic 1 i el bàsic 2. Ben bé per a aquelles persones que a vegades durant l'any no tenen temps o que volen concentrar l'aprenentatge. Aquí, Premià de Mar, fem el bàsic 1, i a Premià de Dalt, jo sempre parlo també de Premià de Dalt, perquè és que...
0: Esteu gairebé junts, units.
1: Sí, la gent, a vegades, segons on viu, de Premià de Mar, diuen, ah, si em queda molt a prop,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: I a Premià de Mar es fa un bàsic 2. El bàsic 1 d'aquí es fa als matins i...
2: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia.
3: A la plaça de la Sardana a les 10 de la nit.
4: A veure, cap allà no hi ha balcó, Sònia, cap allà no hi ha balcó.
5: Va bé, sí.
6: Sí.
7: Bona tarda. Bona tarda a tothom. Premianencs i premianenques, veïns i veïnes. Ja estem de festa major. Jo només vull donar les gràcies als voluntaris i les voluntàries que fan possible cada any que aquesta festa creixi i es consolidi com una referència al nostre país. A la regidoria de Cultura i Festes, a la regidora Bàrbara Anglí, per liderar l'equip tècnic, a les entitats, al teixit comercial, a tots els veïns i veïnes. Alguns gaudeixen molt de la festa, altres la pateixen una miqueta, però al final tots som festa, tots mereixem aquests dies de molta rauxa i una miqueta de seny per poder gaudir al màxim d'aquesta que és la nostra festa major que enguany, a més, celebra el 30 aniversari dels Pirates i Premianencs. Per tota la gent que ha fet possible la festa durant aquestes 3 dècades, sisplau, un fort aplaudiment. I per la meva part ja està, perquè sabeu que el protagonisme, el pregó de la Festa Major, és per l'entitat de l'any. I aquest any, l'entitat de l'any, és una entitat que té tants anys com la tradició dels pirates hipermianencs. I sense ells i sense elles no entendríem la festa tal com l'entenem ara mateix. Ens han posat passió, ens han posat moltes espurnes, ens han posat foc i ens han donat caliu a la festa tant a l'hivern com a l'estiu. Per tant, avui el pregó és un plaer de cedir-lo a l'entitat de l'any, a simplement Diables.

Ja són 30 anys que estem els diables portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premianencs punyeters. Que si el fum els molesta la roba o els trons no els deixen dormir, doncs que es posin taps a les orelles, que avui ens pensem divertir.

Ser diable no és qualsevol cosa. És portar el foc a les venes. Una tradició que mai reposa, centenària i lliure de cadenes. Som cultura popular, la memòria de tot un poble, que l'infern fa tremolar amb aquest ofici tan noble.

Portem foc, llum i rauxa per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa als mesos més freds de l'oratori. La flama del Canigó baixem amb glòria i a cada festa hi plantem els peus. De l'animalista a la nit dels museus fam història. Som l'ànima de Premià per molt que us queixeu.

El 1996 vam néixer. Simplement Diables es va fer realitat. Quatre punquis van creure i hem seguit fins l'actualitat. Hem sigut moltes les que hi hem passat, creant andròmines i preparant menjars, deixant-nos la pell per aquest voluntariat i així fer de la plaça la millor de les nostres llars.

Quan Gafarró i Gafarronets desperten, ja podeu començar a tremolar, que venen a cremar la vila i no deixaran a ningú sense cridar. Dins els seus ulls hi crema la ràbia i passió, al veure al seu voltant les cares d'il·lusió. Dels seus becs i ales surt el seu foc, i ja podeu córrer, que no podreu amagar-vos enlloc.

0: Som els diablons de març, petits però endemoniats. Avui juguem amb espurnes, ja us podeu donar per socarrats.
1: Quin goig veure aquesta canalla, amb més rauja que nosaltres. Si així venen de petits, de grans faran tremolar les places.

De la flama més pura en som els portadors, doncs a inflamats no ens calen ni espurnes ni trons. Fem ballar el foc al nostre ritme, amb badalines joves, avis i parelles. I aneu amb compte que d'una bufada no us sucarrimem les celles.

0: lo compraría.
1: Ja no som els més petits, portem el foc dins la sang. Quan la colla jove surt, el carrer es fa massa gran. No busquem el vostre lloc, el nostre ja ens l'hem guanyat. Avui només encendrem la plaça, demà encendrem la ciutat.
2: I aquests som els Simplement Diables que celebrem el nostre 30è aniversari. I ara sí, en prosa, voler agrair a tots els que heu format part d'aquesta colla des dels inicis i al llarg de tots aquests anys per portar-la fins on és avui. I a totes les premianenques i els premianencs que han perdut la por i han entrat al correfoc a ballar amb nosaltres sota les espurnes. És un orgull per ser l'entitat de l'any, poder pujar aquí i desitjar a tothom una bona festa major. Simplement!
3: Diables!
2: Simplement!
3: Diables!
2: Simplement!
3: Diables!
2: Visca Sant Cristòfol!
3: Visca!
2: Visca la Festa Major!
3: Visca!
2: I visca la mare que us va parir! Yeah! Vaya gallo! Visca Sant Cristòfol!
4: És Festa Major.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Del 3 al 12 de juliol, la carpa del Circ Smile, instal·lada al terreny de la Metal·logènia, al torrent Malet, acull la primera edició del Gaudí Rem Festival de Circ, un certamen internacional que commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El festival reunirà artistes de diversos països en una proposta que combina espectacles, competició i un homenatge a l'arquitecte català. El clown català Globo Vilar serà el mestre de cerimònies. Impulsat per la família Zabata Bogino, el festival s'inspira en els valors universals que comparteixen l'obra de Gaudí i el circ. Precisament, Globo Vilar explica que el repte ha estat traslladar aquest univers creatiu a l'espectacle, però assegura que ben aviat va descobrir que tots dos llenguatges tenen molts punts en comú.
2: Va enfocar un espectacle de circ homenatjant a Gaudí. Al principi ha estat un repte. Sí que és veritat que a mesura que anava fent la feina m'he anat donant compte que ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional perquè ha tocat temes universals, i el circ no deixa de ser molt universal també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
1: El Gaudí Rem reunirà 8 números internacionals amb artistes procedents d'Ucraïna, Itàlia, Veneçuela, Catalunya i altres punts d'Espanya. El públic hi podrà veure disciplines com el mà a mà, els números aeris, les acrobàcies, els equilibris o el clown. Els participants competiran pels Dracs d'Or, els guardons del festival que es lliuraran els dies 10 i 11 de juliol. A més dels espectacles, el festival inclourà una exposició amb obres creades pels mateixos artistes i destinarà part de la recaptació a l'ONG Steel Air Rise. L'organització també destaca que la carpa està climatitzada per garantir el confort dels espectadors durant totes les funcions.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
4: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
5: ¡Ahora!
6: ¿Qué vas a hacer?
7: Recargar.
8: ¡Torpido!
7: Es genial tenerte de vuelta.
9: Me la suda.
7: Están tirados.
10: Funky Radio Show.
11: ¿Qué coño es eso?
12: Funky Tracks Radio.
13: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
14: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
13: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
15: Estàs escoltant

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Que es disfruta molt, ho passes molt bé amb la gent i és un moment molt especial. Jo sóc Daniel Lenk.
2: Estem levantant els gegants. Quan actuem a l'escenari?
3: Els dimonis, perquè hi ha molt de foc i a mi m'encanta el foc.
2: El correfoc. Moltes coses més. Els gegants. Els capblossos.
4: Arlet, com es diuen els gegants?
2: Matías, què diu Marc?
5: Ara sí, ara està. La diada de Sant Jordi, ara sí.

0: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM. Premià Mèdia. Informació.
1: El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte, on es faran les obres de construcció de la nova escola Mar Nova, i el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs que permetran que aquest centre, després de 18 anys amb mòduls prefabricats, pugui iniciar la nova etapa en un edifici d'obra. Ens ho deia la directora Magda Román l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a dos cursos, temps durant el qual les classes hauran de conviure amb les obres, per bé que en dos espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Román, que expressa alegria però també prudència, perquè després de tot el que haurà costat que es facin aquestes obres, prefereixen, diu, celebrar-ho amb la boca petita.
2: Després de 18 anys que a l'escola estem amb mòduls, finalment començaran les obres i el calendari està previst. Aproximadament seran dos cursos escolars, perquè es faran dues fases. Primer fan la fase de primària i després la part d'infantil. La veritat és que anem dia a dia. Realment sempre diem que fins que no veiem la primera màquina fent un forat no ens ho acabem de creure. La construcció de l'escola és esperada des de fa molt de temps. Si es fa és perquè l'Ajuntament hi ha posat tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, realment ho celebrem amb la boca petita. Estem mentalitzats de que estarem amb els mòduls que estem, però amb obres a la vora i amb pols, soroll i tot això. Sempre diem que no és que estiguem malament amb mòduls, perquè la nostra manera de treballar també el tema mòduls anava bé, però no és per estar 18 anys amb mòduls. Els mòduls envelleixen, ens falten espais.
1: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra, que ha situat orientativament entre la Festa Major i les vacances d'agost, com d'un acte senzill i gens ostentós per certificar l'inici dels treballs i escenificar que tots som al mateix vaixell.
3: Home, has d'arribar a les vacances d'agost i després de la Festa Major és voluntat tant de l'Ajuntament com de la pròpia comunitat educativa de poder fer un acte senzill, protocolari, però molt senzill, de posada en marxa de les obres. L'única condició que nosaltres hem posat com a equip de govern, i després de tants anys, és que si es fa un acte d'aquestes característiques,

0: característiques, el que ha de passar és que l'endemà hi hagi feina. És a dir, el que no farem mai serà... Però no ho hem fet mai, almenys des que jo sóc alcalde, no hem fet mai cap paripé per fer un acte protocolari que l'endemà no passi absolutament res. Si al final doncs, acabem quadrant aquest acte, serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa, ni serà un paripé, serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi doncs, visualitzem una ruta diguem constructiva clara que ens ha de portar a tenir l'escola el més aviat possible.
1: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Com dèiem, els primers treballs seran de tancament del recinte i després començarà la fonamentació i primeres instal·lacions de serveis. Mentre durin els treballs, es conservarà al recinte un pati per als més petits, però els grans hauran d'anar a un espai municipal que hi ha a l'altra banda del carrer Can Pou. Des de l'Ajuntament, la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, qualificava de fita històrica l'inici dels treballs i recordava la gran quantitat de gent que ho haurà fet possible des del consistori i des de la mateixa escola, començant per les famílies.
2: Hi ha molta gent implicada en aquí, no? Perquè hi ha passat molta gent, no? Hi ha passat aquest govern, hem passat d'altres, hi ha passat associacions de famílies i crec que també... Si la Bressol té un moment històric, la Mar Nova també és un moment doncs, molt important per tota la trajectòria que hi ha hagut.
1: Val a dir que la setmana passada, última setmana del curs, la Mar Nova ja va dur a terme algun acte simbòlic amb motiu de l'efemèride. Es va acomiadar el primer grup, que va començar infantil 3, després que es confirmés que el centre no tancaria, després que el Departament d'Educació tingués plantejat tancar-lo, i també les famílies que van lluitar perquè aquesta escola continués oberta. I dijous, els alumnes de 6è van recuperar una càpsula del temps que havien enterrat uns anys enrere quan es va inaugurar el nou pati. També es va llegir un discurs acomiad per tots els infants i mestres de l'escola i es va retirar elements del pati que es volen conservar per la nova escola.
3: Premià Mèdia. Informació.

0: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui parlem amb la Coixinera, amb la banda de sobres coneguda, que posa en valor la música tradicional catalana i que celebra, atenció, 25 anys. A més, celebren aquest aniversari amb nou disc. Avui, a Premià Mèdia, venen a presentar-nos el seu darrer treball, que és Quanta Ballera. Una proposta artística que parteix del Sarau, eh? A Premià de Mar, coneguts també per formar part del Rebombori, però també a molts municipis catalans per reivindicar la força de la cultura popular i el ball d'arrel. Dani Álvarez, benvingut a la ràdio, benvingut a casa teva. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Celebrar 25 anys, déu-n'hi-do quina fita, no? No deu ser fàcil mirar enrere, no? Hi ha passat de tot, segurament, al llarg d'aquest camí, i s'acostumen a celebrar amb recopilatoris d'èxits, no? Vosaltres, i tot el contrari, anem a fer un disc nou, 14 cançons noves, i a partir d'aquí a fer-la rodar.
2: Doncs sí, la veritat és que el 21 vam treure un disc que tenia un format diferent, un format més de concert, i des del 21, que el vam gaudir durant 2 o 3 anys, no?, doncs que anàvem trobant material i teníem ganes de presentar-lo. Llavors, a l'hora de plantejar aquests 25 anys, més que fer un recopilatori, teníem ganes de fer una nova proposta, també per ensenyar tot el que al llarg d'aquests anys hem anat acumulant com a grup. I bé, venim amb 14 temes, que normalment els discos de la Coixinera en tenen 11 o 12, vull dir que encara hi ha un parell de temes més que els haguéssim pogut gravar i ens han quedat amb aquí a la recàmera. Per tant, que sí, venim amb material nou.
1: Que bo. Aquest Quanta Ballera, Dani, neix d'un recull de melodies i cançons tradicionals de Mataró, també de Catalunya. Com ha anat el procés? És a dir, com agafeu tota aquesta documentació? Quant de temps hi esteu? I, a més a més, la pregunta més important per fer música, que és com després com es tradueix tot això en una cançó?
2: Val, doncs, mira, per una banda, bueno, nosaltres veníem del Tenim i Tindrem, que era un disc diferent, no?, com deia abans, i teníem ganes de tornar al Ball de Plaça i per tant reivindicar-lo, no? I per tant reivindicar el que serien els gèneres propis nostres de ball, els que bueno, ens toquen aquí a Catalunya, els que de manera espontània pots veure en diferents festes majors. I d'entrada, doncs, vam haver de començar a seleccionar un repertori en funció d'aquests gèneres. Per altra banda, també al llarg de tots aquests anys hem anat, sobretot de les fonts que hem anat, doncs anar traient melodies. Per una banda, hi ha totes les cançons de Mataró, que es va recopilar l'obra del cançoner popular, la Sara Llorenç, el cançoner de Pineda, doncs també ja havia fet a principis de, bueno, cap al 1920 i així, també havia recollit tota una sèrie de temes. Més o menys són 3 o 4 fonts, no?, tota la feina que va fer l'obra del cançoner popular, que va recollir melodies d'antics flabiolaires, i de tot aquest repertori, ja sempre quan el vas revisant, n'hi ha una que dius, ostres, aquesta aquí l'atenció li poses com un gomet, no?, i queda allà. I la veritat és que a l'hora de fer la tria, doncs ens ha sigut fàcil perquè ja hi havia molts temes que li teníem ganes, potser de feia molt de temps, o algun que fins i tot, doncs havíem remirat amb el grup que havíem tingut anteriorment a la Coixinera, no?, i que sempre havia quedat allà i dèiem, hosti, aquest l'hauríem de recuperar perquè és un tema molt potent i amb clau Coixinera li podem donar la volta i pot ser molt xulo. Bueno, anava a dir, justament pensava que és aquest que sonava ara, però no, però per una banda hi havia tot això i per altra banda, doncs, bueno, l'últim any i mig, doncs jo personalment he tornat a escriure temes propis, que feia uns quants anys que no em feia, si no era per encàrrec, i doncs la meitat del disc podríem dir que és meu i l'altra meitat doncs són temes això de tradició.
1: Passar-ho clar a lletres memorables, que siguin fàcils, que siguin cantables, que la plaça de cop i volta s'encengui, no? També té la seva gràcia, no?
2: Bueno, per una banda, sí, per una banda hi ha les de les cançons, també has de triar temes que més o menys puguin ser vigents avui, no? I clar, un tema recollit el 1930, doncs probablement que quedi desfasat en els discursos d'avui dia, no? I però que a sobre pugui tenir aquest punt festiu per la melodia o per la història que explica, doncs això és un repte, però bé, jo penso que la selecció que hem fet ha estat una selecció fàcil i que està en el servei del disc i del que podem oferir a la plaça.
1: Quanta ballera, el nou treball de la Coixinera, un disc que comença així.

0: A la Torre Xica, així engega aquest disc, Dani. Quan recupereu una peça popular, on hi ha el límit entre preservar-la i transformar-la en excés? Com feu aquest equilibri?
1: Per nosaltres, sobretot, penso que el ser una proposta de ball ha d'encaixar amb que el que passa a la gent que balla doncs no tingui a veure amb el que haurien de fer i que no es modifiqui, per una banda. Llavors, a partir d'aquí, si això es preserva, si això és així, jo crec que hi entra una mica tot, no? Nosaltres és veritat que a la que tenim un tema, vam estar gravant a casa amb Pau Vinyoles, al seu estudi, Esplugues de Llobregat, i ell deia, hòstia, és que tu sents aquest disco i no cal que t'expliquin que... O sigui, teniu un so que l'heu constituït, l'heu creat al llarg de tots aquests 25 anys i tu sents allò i saps que allò és coixinera. I llavors una mica també venim marcats per això, no? Uns canvis de ritme a la base, una guitarra elèctrica contundent, una bateria contundent... I llavors, bueno, no sé, nosaltres no ens posem un límit. El límit és que el que passa pugui ser de veritat a la plaça, que no sigui una cosa que se'n vagi molt, no? I també amb els tempos. I a partir d'aquí, doncs, via lliure.
0: Que bo. I aquest conviure també, no?, d'instruments d'arrel clàssica amb aquesta evolució també musical, aquest toc de rock, aquest toc de folk, vull dir que ja sona coixinera, no?
1: Nosaltres ho vivim amb molta naturalitat, no? De vegades les gralles o la gralla de tarota fent secció de vents, no? Secció de vents com si fos una trompeta, un trombó, un saxo, no? A vegades... portant les melodies, a vegades barrejant la guitarra elèctrica, fent una melodia amb distorsió, però amb un altre instrument tradicional. Nosaltres ho hem viscut sempre amb molta naturalitat i ens agrada aquesta barreja, i de fet és la que potenciem.
0: Aquesta és la pregunta de les més importants, Dani. Quin és el secret de l'eterna joventut? Perquè porteu 25 anys fent-nos ballar a totes les places i encara teniu corda per estona.
1: Sí, tenim corda per estona i, bueno, per dos motius. Una, perquè entre nosaltres ens entenem i hi ha feeling i hi ha bon rotllo. Bueno, saps allò, amb una parella, aquella química entre nosaltres hi és sobretot, i mira que ha anat passant gent, que per diferents circumstàncies ha marxat o ha plegat, no? Però la mantenim. I no sé, i per altra banda, doncs perquè hi ha un discurs que ens el creiem i el volem mantenir i ens sentim còmodes i veiem que és viu, que és vigent i, per tant, dona sentit que continuem aquí tocant. L'altra cosa és veritat, que l'eterna joventut, no? Es comença a notar, per exemple, fa 15 dies vam tocar a Ivars d'Urgell a les 12 de la nit i no és molt diferent que quan toques a les 8 de la tarda o a les 10 del vespre, la veritat. Fa una mica de mandra, i més si és molt lluny, però amb il·lusió, perquè al cap i a la fi també vol dir que la teva música encaixa en un ambient més nocturn, més festiu, no? I per tant, doncs, bueno, això també té una recompensa.
0: Barreja de tradició, rock i lletres populars.

0: Al final, Dani, es tracta de gaudir de la cultura popular sense competir, la qual cosa també és difícil, perquè també hi ha municipis que se senten coses molt seves, no? Vull dir que heu aconseguit fer una festa global, no?, sense deixar ningú fora.
1: Sí, bueno, nosaltres la música i la tradició la veiem com compartida, no?, i que si arriba una mica a tot arreu, no?, tothom pot ser partícip. I, per tant, bueno, no sé, jo crec que els localismes estan molt bé, no?, però que justament que això pugui transcendir més enllà de la teva població, doncs és una de les virtuts que té la nostra cultura.
0: Com ha sigut el procés de gravació? Que ara ens parlaves també d'anar a Esplugues, no?, Casal Pau. Ah, és el 8è treball discogràfic i volia saber què heu après d'aquest 8è, què us quedeu de la resta que encara continueu aplicant i què es fa diferent, o si teniu algun ritual de gravació. No sé com ha anat tot plegat.
1: Mira, aquesta vegada ha sigut una mica complexa perquè havíem de lligar l'agenda al calendari d'en Pau, que en Pau és un tècnic que de directe va amb les Balkan, per exemple, i fa altres coses de música d'arrel, però també té un estudi que hi passen molts artistes a gravar, i havíem de compaginar el seu calendari amb el nostre, no?, que hi ha gent molt diversa. Hi ha algú que, a part de ser músic, doncs és mestre, i per tant potser no té facilitat per demanar-se un dia, no?, o algú altre que sí que... Una mica hem hagut de compaginar tot això. I ha sigut un... Aquesta vegada ha sigut una gravació molt solitària. Hem anat a gravar tots molt sols, així com altres vegades era més coral i tots podíem, pel moment vital que teníem o per les feines o pel que sigui, tu anaves a gravar i potser que allà hi havia quatre persones al grup. Aquesta vegada no, hem anat més sols, i és una de les coses que no ens ha agradat, no?, no poder-nos acompanyar entre nosaltres. Però, per altra banda, també el fet d'haver gravat tots aquests discos, no?, i sobretot jo penso que n'hi ha dos, no?, Titani, del 2006, i el Tenim i Tindrem del 2021, que nosaltres allà vam fer un gran aprenentatge com a músics i com a grup, com a formació, i d'aquests dos jo penso que en aquest disc del Conta Ballera, que a més el Pau en el Tenim i Tindrem ja va posar-hi molta cullerada més enllà de l'enregistrament, es nota, no?, tot aquest bagatge que hem anat agafant, i d'aquestes dues experiències, doncs, la proposta que tenim, que té regust aquests dos discos.
0: Que bo. El Quanta Ballera, hi ha balls de tota mena, també sardanes.

0: Aquesta és la sardana curta d'en Borina. Encara queden melodies que no hagueu cantat, Dani? Les melodies són infinites? Quantes melodies hi ha?
1: Bueno, són infinites mentre hi hagi recerca, no? Per exemple, hi ha el projecte aquest a Caçada de la Selva del Cantut, no? Hi ha el festival Cantut, que es fa al novembre, però allò no deixa... Hi ha una part del projecte del Cantut que és molt interessant, que és que hi ha molta gent que es dedica a gravar a persones grans, a persones de totes les edats, cançons que li havien cantat a les seves familiars o cançons que han perdurat. I, per tant, bueno, jo penso que hi ha molta via oberta. I a nivell nostre, també, a nivell nostre, tant sigui pel repertori d'antics músics com coses de composició pròpia, com temes que han recollit, temes que es redescobreixen, lletres que apareixen de nou en els arxius... I que per nosaltres, bueno, podríem estar tocant... Bueno, de fet, ja ho fem, no? Temes propis actuals escrits ara, no? Però tornar a posar en el circuit una melodia així, doncs, ens agrada molt. Per exemple, aquesta, la sardana curta aquesta, pensem que té molta potència, té molta energia, i ens sap molt de greu perquè substitueix a una altra del repertori, no? Que tenia molta trempera, però aquesta és que també en té molta.
0: Que bo. Reivindicant aquesta cultura popular com a espai viu, comunitari, amb transformació constant, igual que la coixinera, no? Ara ho deies, des del 2001, fa 25 anys. Si mirem enrere, què es conserva? Que imagino que és l'essència, tot i que també va evolucionant. I què ha canviat radicalment, Dani?
1: Ha canviat les edats i el moment vital de cadascú. Què es conserva? Bueno, doncs que hi ha com una mena de codi, no? que tenim establert, que funciona i que fins i tot els sis que vam començar el 2001, dels sis que vam començar només quedem tres, no? I durant aquest temps hi ha hagut anades i vingudes de diferents persones. Ara mateix no sé, hi ha l'Uri a la bateria que porta 16 anys tocant amb nosaltres, per tant, o sigui, només, o sigui, tota la vida porta més temps siguent ell a la bateria que la bateria anterior, o, per exemple, l'Alba, que va entrar per substituir en Fèlix, que en un moment determinat va plegar, llavors en Fèlix es va reincorporar, no? I l'Alba porta també des del 2008, crec. I després, doncs, bueno, l'Ari, que és la recent incorporació, que a més és molt més jove, ens porta 20, 20 i alguna cosa anys a tots, no? Té 30 anys. O sigui, quan vam néixer ella en tenia 5, no? Era molt petita. I de seguida també s'ha afegit i que a més aporta el plus de que és una veu de dona femenina que en aquest disc hi és molt present i que fins ara no hi era.
0: La vida i la música també va d'això, d'adaptar-se, no? També tindran un punt de vista, atribucions, col·laboracions, idees que també acabin formant part del que és la coixinera perquè també està viva a la plaça i a la música, no?
1: Doncs sí, la veritat és que les aportacions d'una persona molt més jove doncs són molt interessants, no? Perquè fa que la nostra proposta doncs pugui interessar a moltes edats molt diferents i això enriqueix, la veritat.
0: Una més. Si tu em crides, jo vinc. Si tu em crides...

0: Dani, dèiem que també fusioneu sons a diferents instruments que conviuen a la mateixa cançó o a les mateixes cançons. Alguna descoberta en aquest nou disc? Algun instrument nou?
1: No, mira, justament en aquest tema que sona ara, hi ha una tenora que des d'un disc que es deia Els Encants, que no havíem gravat cap tenora de cap col·laboració, i aquí sí que va venir l'Helena Culleré, que és una noia del Vendrell, que és flautista, grallera i tenora, i la vam convidar a tocar. Hi ha molta presència, o hi ha més presència de viola de roda que en els discos anteriors, no? Perquè des de que en Jordi Tarradell es va plegar, que era, només tocava viola, doncs, que és un instrument que havíem trobat a faltar i que li dona un color molt xulo, no? La corda fregada, la mosqueta, el ritme que pot fer. I hi ha molt més sac que en els anteriors, no? molt més coixinera que en els interiors. I, per tant, jo, per mi, aquest disco té això, no? Aporta aquestes coses a nivell de so, de sonoritat.
0: Que bo. Heu fet molts amics i amigues pel camí, també, no?
1: Buah, això sí. De fet, quan fa 5 anys, no?, volíem celebrar el 20è aniversari, llavors va venir el Covid i no vam poder-lo celebrar. Teníem ganes de fer una trobada, un dinar llarg, amb totes les persones que d'alguna manera han estat al grup o han estat satèl·lit del grup, perquè hi ha gent que són tècnics de so, tècnics de llums, gent que se sent molt propera perquè han opinat, perquè ens han ajudat a créixer, no? I aquest grup de persones, doncs nosaltres li diem que formen part de la Conxi, que la Conxi és la manera de dir entre nosaltres la coixinera, no? Després també altres grups i altres artistes que hem anat creixent al llarg de tots aquests anys que hi hem establert.
2: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
3: L'onada de calor, l'activació avui del nivell 3 del Pla Alfa a la major part del Maresme i la simultaneïtat d'incendis a diferents comarques ha aconsellat reforçar els dispositius de vigilància i prevenció i, en concret, l'ADF de Premià de Dalt, com passa en altres sectors, ha activat un protocol de guàrdia intensiva. Escoltem el cap de l'equip, Víctor Fernández, que afirma que el context actual demana aguditzar al màxim la resposta al més mínim indici de fum.
4: Una de les preocupacions més grans que tenim és la simultaneïtat d'incendis per la quantitat de recursos que necessiten. I que tot just està entrant aquesta segona onada de calor que ens fa estar de guàrdia fent vigilància forestal per qualsevol petita columna de fum que pugui sortir, atacar-la quan abans, quan encara és un conat. Estem tots els dies, matí, tarda i fins les 10 del vespre, de guàrdia.
3: L'ADF de Premià de Dalt disposa actualment de 2 vehicles d'intervenció ràpida dotats d'una bomba autònoma i una càrrega de 600 litres d'aigua. Cada tarda, l'equip de vigilància el conformen entre 5 i 6 voluntaris. A més, el dispositiu compta amb 4 càmeres de vigilància que envien les imatges al centre de control de Premià de Dalt. Ara mateix, gairebé tot el Maresme es troba, com diem, en el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Crítiques rotundes del PSC a la Festa del Comerç, que es va celebrar fa 2 setmanes, especialment pel que fa a la presència de comerços al carrer, i crítiques parcialment compartides pel grup d'Estimem Premià. Ahir la portaveu socialista Luz Cánovas parlava de la pitjor Festa del Comerç que s'ha fet fins ara, i avui l'Antoni Subirà, des de l'equip de govern, admetia que va faltar ritme i s'emplaçava a introduir millores de cara a l'any vinent. Els escoltem a tots dos.
5: Jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut. No hi havia botigues al carrer. Es va quedar com una cosa com molt descafeinada.
6: Ens va faltar ritme, eh? Jo crec que per l'any que ve hem d'intentar fer més i que sigui una festeta amb més encant tot plegat i que hi hagi més gent.
3: Recordem que la setmana passada el titular de Comerç, Xavier Gatius, posava bona nota a l'activitat, però ho feia sobretot assenyalant els canvis introduïts a la zona gastronòmica de la plaça dels Països Catalans. Des de Comerç Premià, l'entitat que organitza a 4 mans amb l'Ajuntament la Festa del Comerç, ens diuen que la setmana vinent tenen prevista una reunió per valorar l'esdeveniment, però ja ens avancen que les primeres impressions constaten que hi va haver una davallada important de participació. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana 2 persones i n'investiguen una altra que conformarien una banda organitzada especialitzada en el robatori de bicicletes d'alta gamma i que haurien actuat a diverses comarques catalanes, entre elles el Maresme i, entre altres poblacions, a Premià de Mar. Segons explicava ahir el capgròs a partir de l'ACN, els lladres, que han estat detinguts a Reus, utilitzaven un modus operandi singular Un d'ells, actuant com a ciclista, establia relació amb altres ciclistes per alguna carretera o pista de muntanya i després de compartir uns quants quilòmetres de ruta, quan ja hi havia fet una certa confiança, s'aprofitava d'algun moment de descans i s'emportava la bicicleta de la víctima. Després de denunciats dos furts a Castelldefels i a Mataró, va iniciar-se una investigació i es van detectar nous robatoris a Barcelona, Vinyols, Premià de Mar i el Masnou. I el 2 de juliol, un ciclista de Reus va alertar una patrulla de la Guàrdia Urbana que havia patit un nou intent de robatori. I va ser a partir d'aquí que es va detenir un home de 47 anys i una dona de 28, mentre que una tercera persona de 40 anys ha quedat investigada. Els detinguts ja estan a disposició judicial. Primera incursió demà dijous de la Fundació El Maresme i de la seva mascota, en Santi, a la Festa Major per mitjà de dues activitats, els Jocs d'en Santi i la Flash Mob de les Dissantes, amb el ball de la cançó Jo sóc com tu. Tot plegat està organitzat per la Fundació El Maresme i es farà en virtut del conveni que manté l'entitat amb l'Ajuntament. La Carme Villarreal, cap de Servei Atenció Acció Social de l'Ajuntament, justificava la iniciativa en la voluntat de sensibilitzar i oferir una visió realista i positiva de la discapacitat.
7: Des de la regidoria de serveis socials i suport a la discapacitat estem molt contentes. La idea que tenim és oferir un espai lúdic familiar que permeti sensibilitzar i generar una visió positiva i realista de les persones amb discapacitat. En acabar, ens animem a tothom per desplaçar-nos a la plaça dels Països Catalans per realitzar la Flash Mob.
3: Els jocs es faran a les 11 del matí al tram central de Jacint Verdaguer i estaran dinamitzats per professionals i per usuaris amb discapacitat de la Fundació. A dos quarts d'una del migdia, a la plaça dels Països Catalans, es farà la Flash Mob del Jo sóc com tu, sota les indicacions de l'equip de ball de la Fundació. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribem al punt més intens de l'onada de calor. Per aquests verals ens situem entre els 26 graus de mínima i els 32 graus de màxima.
8: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 391 des dels nostres inicis i 41 d'aquesta desena temporada. John Travolta és una de les figures més versàtils de l'espectacle nord-americà, amb una trajectòria que abasta el cinema, la televisió, el teatre i la música. A començaments dels anys 70, va iniciar la seva carrera com a actor, obtenint els primers papers televisius abans d'assolir notorietat amb la sèrie Welcome Back, Carter. Amb 22 anys va formar part de l'elenc de Carrie, dirigida per Brian De Palma, a partir de la novel·la de Stephen King, i va protagonitzar el telefilm El chico de la burbuja de plástico. Però la seva consagració internacional arribaria amb Febre del dissabte nit, que el convertiria en un fenomen mundial. La seva capacitat per combinar interpretació, cant i dansa l'ha convertit en una gran estrella internacional. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: John Joseph Travolta va néixer el 18 de febrer de 1954 a Inglewood, Nova Jersey. Era el petit de 6 germans i va créixer en una llar marcada per l'ofici i l'escena. El seu pare, Salvatore Travolta, havia estat jugador semiprofessional de futbol americà abans de dedicar-se a la venda i gestió d'un negoci de pneumàtics. La seva mare, Helen Cecilia Travolta, era actriu, cantant i professora de teatre i d'anglès a secundària. L'empremta materna va ser decisiva. Travolta va créixer amb els seus germans més grans, Joey, Helen, Ann, Margaret i Sam, tots vinculats en algun moment a les arts escèniques. Des de molt petit, el menor dels Travoltes va desenvolupar una capacitat d'imitació i el seu pare va construir una tarima de teatre per tal de que els sis germans poguessin realitzar representacions per la resta de la família. Va formar-se a l'escola secundària de la seva ciutat, però va deixar els estudis per dedicar-se a la interpretació. Els seus pares, veient que el petit tenia aptituds innates per la interpretació, van inscriure'l en una escola dramàtica de Nova York, on va formar-se en cant, interpretació i dansa.

La primera incursió en el món de l'espectacle va fer-se sobre unes tables d'un escenari teatral. El 1972 va debutar a l'Off-Broadway amb Rain. Després va passar per una breu gira amb una versió menor de Gris i va fer el salt a Broadway amb Over Here. En paral·lel, va anar sumant petits papers televisius i anuncis fins que el 1975 va formar part de l'elenc de la sèrie de televisió Welcome Back, Coder, on Travolta interpretava Vinnie Barbarino, que el va convertir en un ídol juvenil. També per la televisió va protagonitzar el film El chico de la burbuja de plástico. En el film dirigit per Randall Kleiser, que dos anys més tard dirigiria Gris, Travolta compartia protagonisme amb Diana Hyland, 18 anys més gran que ell, i amb la que va iniciar una relació sentimental un cop finalitzat el rodatge. El salt definitiu a la pantalla gran va arribar amb unes breus aparicions a La lluvia del diablo i Carrie, sota la direcció de Brian De Palma i basada en una de les històries de Stephen King. En tot el treball realitzat en els darrers anys, Travolta albirava un bon futur per la seva naixent carrera, però no imaginava que una trucada del productor Robert Stigwood seria un esdeveniment decisiu que definiria no només la seva carrera, sinó la seva imatge com a icona de tota una època.

L'oferta de Robert Stigwood en realitat era doble. Volia que Travolta protagonitzés la pel·lícula musical Febre del dissabte nit i, si acceptava l'oferta, a més, seria el protagonista de la versió cinematogràfica de Grease. D'aquesta forma va ser com l'actor es va ficar a la pell de l'italoamericà Tony Manero, un ballarí que va canviar la forma de ballar de mig món. Per tal de preparar-se al personatge, Travolta va passar-se moltes nits en diferents discoteques observant la forma de ballar del públic. Stigwood li va donar llibertat perquè aportés qualsevol detall a la producció, i Travolta es va formar en dansa i va treballar amb un coreògraf professional per l'elaboració de la seva famosa escena del ball a la discoteca. D'aquesta forma, es va crear un personatge que esdevindria mític. Tot i això, en la seva vida personal, no tot anava bé. A la seva núvia, Diana Hyland, li van diagnosticar càncer. Portava anys lluitant contra la malaltia i, gràcies als tractaments, havia aconseguit reduir els efectes, però va arribar un moment en què va deixar de ser així. Quan Hyland va morir amb només 41 anys, Travolta va quedar destrossat. Irònicament, mentre la seva vida personal anava en detriment, la seva carrera professional s'enlairava fins al més alt.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Toni Manero, el personatge de ficció interpretat per Travolta a Febre del dissabte nit, li va valer la seva primera nominació a l'Oscar a millor actor. Un any més tard, Gris, amb Olivia Newton-John, el va consagrar com a estrella musical de primer ordre. L'èxit assolit a aquestes dues darreres pel·lícules van situar-lo entre les figures més populars de Hollywood. Paral·lelament a la seva carrera cinematogràfica, va desenvolupar una activitat destacada com a cantant. El tema Let Her In va entrar a les llistes d'èxits nord-americanes, mentre que les cançons interpretades al costat d'Olivia Newton-John per la banda sonora de Gris van esdevenir fenòmens internacionals. A finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, els principals estudis de Hollywood el consideraven una de les estrelles més rendibles. El 1980 va protagonitzar Cowboy de Ciudad, sota la direcció de James Bridges. Aquell mateix període va intervenir a Impacte, dirigida per Brian De Palma i coprotagonitzada per Nancy Allen. Tot i que la pel·lícula no va obtenir inicialment uns bons resultats comercials, amb el temps va passar a ser considerada com a una de les obres més valorades de la filmografia de Travolta.

A meitat de la dècada dels 80, la seva carrera va experimentar una etapa més irregular. Va participar en produccions com Lluitant per la fama, seqüela de Febre del dissabte nit, dirigida per Sylvester Stallone. Units pel destí, novament compartint pantalla amb Olivia Newton-John, i Perfecta, dirigida per James Bridges i coprotagonitzada per Jamie Lee Curtis. Malgrat l'expectació mediàtica, aquestes obres no van repetir l'impacte dels seus grans èxits anteriors. La recuperació artística no va començar fins a finals dels 80 gràcies a la comèdia Mira quién habla, dirigida per Amy Hackerling l'any 1989. La pel·lícula, coprotagonitzada per Christy Alley, va obtenir un notable èxit comercial i va generar dues seqüeles, Mira quién habla también i Mira quién habla ahora. Aquestes produccions van permetre a Travolta reconnectar amb el gran públic i preparar el terreny per la segona gran etapa de la seva carrera. L'autèntic renaixement professional arribaria a mitjans de la dècada dels 90, quan l'any 1994 el director Quentin Tarantino el va escollir per interpretar Vincent Vega a la pel·lícula Pulp Fiction, compartint protagonisme amb Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis i Harvey Keitel.

Pulp Fiction va obtenir la Palma d'Or al Festival de Cannes de l'any 1994 i va esdevenir una de les obres més influents del cinema contemporani. La interpretació de Travolta li va valer la segona nominació a l'Oscar a millor actor i va revitalitzar completament la seva carrera. Després de l'èxit assolit en Pulp Fiction, l'actor va encadenar una sèrie de produccions d'alt perfil. El 1995 va protagonitzar Joc de gàngsters, dirigida per Barry Sonnenfeld, paper per al que va obtenir el Globus d'Or a millor actor de comèdia o musical. L'any següent va intervenir a Phenomenon, al costat de Kira Sedgwick i Michael, dirigida per Nora Ephron. I un any després es posa a les ordres de John Woo per interpretar Cara a Cara, una de les pel·lícules d'acció més destacades de la dècada, que plegava John Travolta amb Nicolas Cage en un duel interpretatiu que va obtenir un ampli reconeixement per part de la crítica i del públic en general. Aquell mateix període va consolidar Travolta com a productor cinematogràfic i va combinar tasques interpretatives amb altres més executives. Entre les seves produccions més destacades trobem Mad City, dirigida per Costa Gabres, i Primary Colors, dirigida per Mike Nichols.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: En l'àmbit personal, un esdeveniment transcendental es va produir el 1991. El 5 de setembre d'aquell any es va casar amb l'actriu Kelly Preston. La parella s'havia conegut durant el rodatge de Los Expertos, l'any 1989. El matrimoni es va convertir en un dels més estables de Hollywood. D'aquesta unió van néixer tres fills, Jed, Ella Blue i Benjamin. Però la mort de Jed durant unes vacances familiars a les Bahamas va representar un cop profund per la família. Jed patia diversos problemes de salut des de la seva infància. Paral·lelament a la seva carrera artística, Travolta va continuar desenvolupant una de les seves grans passions, l'aviació. Pilot titulat de diverses aeronaus, va obtenir diferents llicències professionals i va arribar a operar avions de gran capacitat. El 1999 va protagonitzar La filla de l'ambaixador, dirigida per Simon West. L'any següent va assumir un dels projectes més ambiciosos de la seva carrera com a actor i productor executiu, Camp de batalla, La Terra, però la producció va ser rebuda molt negativament per la crítica i està considerada com a un dels fracassos més sonats de la història recent de Hollywood.

Un dels èxits més destacats d'aquesta etapa va arribar en Hairspray, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway, dirigida per Adam Shankman. Travolta donava vida al personatge de Edna Turnblad, paper popularitzat originalment per Divine. La seva interpretació va ser àmpliament elogiada. El repartiment incluïa també Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron i Queen Latifah. Paral·lelament, Travolta ha participat en diverses iniciatives benèfiques i humanitàries. Després del terratrèmol que va devastar Haití al gener de 2010, va pilotar personalment un avió carregat amb material d'emergència, medicaments i equips d'ajuda humanitària. Travolta, que havia obtingut la llicència de pilot als 22 anys, va arribar a acumular milers d'hores de vol. La seva residència, a l'exclusiu complex residencial privat de The Jambolair Aviation Estates, inclou dues pistes de rodatge que porten directament als hangars dissenyats pel seu Boeing 707 i altres avions personals, fet que li permet tenir una pista d'aterratge al seu propi habitatge. L'any 2020, una nova tragèdia personal va colpejar l'actor: la mort de la seva esposa, Kelly Preston, després d'una lluita contra un càncer de mama. Des d'aleshores, Travolta ha assumit un paper especialment actiu a l'educació i el suport dels seus fills, Ella Blue i Benjamin.

Després de la mort de Kelly, l'actor va reduir parcialment la seva activitat professional per dedicar més temps a la seva família. Tot i això, va continuar treballant de manera regular tant en cinema com en televisió. Entre les produccions d'aquesta època destaquen Fanatic, de l'any 2019, Muere Hart, de l'any 2023 al costat de Kevin Hart, i diversos projectes independents en què va combinar les funcions d'intèrpret i productor. Al llarg de més de 5 dècades de carrera, Travolta ha treballat amb alguns dels cineastes més importants del seu temps. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombroses distincions. Entre les més destacades figuren un Globus d'Or a millor actor per Joc de Gangsters, diversos premis People's Choice, premis i reconeixements de la indústria de l'exhibició cinematogràfica, premi de la International Indian Film Academy, un dels premis més prestigiosos del cinema indi, i el Premi Donostia que li va atorgar l'any 2019 al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Travolta ha estat nominat en dues ocasions a l'Òscar a millor actor, per Febre del dissabte nit i per Pulp Fiction. També ha estat nominat als BAFTA, Emmy i Globus d'Or.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Un dels moments més destacats de la seva etapa recent es va produir durant la 79a edició del Festival de Canes. El 15 de maig de 2026, el delegat general del festival, Thierry Frémaux, va lliurar per sorpresa a l'actor la Palma d'Or d'Honor en reconeixement al conjunt de la seva trajectòria artística i a la seva contribució al cinema internacional. L'homenatge va coincidir amb la presentació del seu debut com a director de la pel·lícula Ven a volar conmigo i va provocar una emocionada reacció de l'actor davant del públic del certamen. Travolta, molt emocionat, va dir que per a ell aquest premi era més que un Òscar. No m'ho puc creure, em vas dir que seria una nit especial, però no sabia què era per això, li va dir a Frémaux al rebre la palma de les seves mans. El film, estrenat el 29 de maig a la plataforma de streaming Apple TV, adapta la novel·la publicada per l'actor l'any 1997, on relata el seu amor per l'aviació. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Catalunya ha viscut avui una nova jornada complicada d'incendis simultanis. Els bombers, però, es mostren satisfets pels avenços, tot i la prudència, i preveuen estabilitzar les pròximes hores els focs del Pla de Manlleu, el nucli d'Aiguamúrcia, l'Alcamp, que afecta 80 hectàrees, i el de Navarcles, al Bages, que afecta 60 hectàrees. L'incendi de Navarcles s'ha aixecat fa tot just una estona al confinament. Hi ha hagut confinades 9.000 persones. Al de Pla de Manlleu hi ha unes 1.600 persones confinades encara. L'incendi de Sentmenat s'ha estabilitzat i s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Ferrell i Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté el confinament de Guanta de Sentmenat. L'inspector cap dels Mossos, David Borrell, que ha comparegut fa una estona, s'ha mostrat molt satisfet per l'evolució dels incendis, donat el potencial que tenien. Ha explicat que ha estat, això sí, un dia molt dur.
2: Que ha estat un dia molt, molt dur. Hem tingut unes humitats relatives baixíssimes, per sota del 15% a la costa, temperatures de rècord, i això ens ha portat, doncs, a aquesta situació de simultaneïtat molt dura. Ara recordàvem que era similar a la que havíem tingut l'any 94, amb molts dies, diguéssim, d'incendis acumulats. La nostra satisfacció és que, a diferència de l'any 94, els incendis els aconseguim estabilitzar relativament ràpid. Estem molt satisfets.
1: Els bombers han activat aquesta tarda uns 200 vehicles, 20 mitjans aeris i més de 600 efectius. En parlava també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant aquesta situació.
3: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar, cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població, aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
1: Precisament està activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 219 municipis de 24 comarques. Les temperatures d'avui han estat notícia. Vinebre, la Ribera d'Ebre, ha arribat als 44,1 graus d'aquest dimecres a la tarda durant el quart dia d'aquesta onada. El valor registrat és la màxima històrica en aquest punt. De fet, Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant aquesta primera setmana de juliol. Un darrer apunt, Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City a la Lliga Anglesa. Ha estat presentada aquesta tarda.
0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Som-hi, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, en una nova setmana en la qual volem compartir moltes històries musicals corresponents ja a aquest ple estiu del 2026. I és que les cançons que tindrem amb nosaltres, moltes en català, seran precisament cançons que faran el seu estiu. Aquest, com us deia, del 2026. Comencem amb la primera que ens arriba, que és la Banda Neon, també els Búhos i Mon DJ. Tots tres treballen i han treballat, de fet, de valent per una cançó com aquesta, que es diu El Ventilador, i que formarà part de la banda sonora d'aquest estiu. Així iniciem el nostre camí, amb ritme, amb Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Això es diu El Ventilador.
7: Si va tan

El ventilador segurament és un dels aparells que es fan servir més als estius. És una de les cançons de Banda Neon, de Buhos i Mon DJ que s'han unit per fer aquesta cançó ben estiuenca. El ventilador ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana i ara, doncs, obrim fronteres i traspassem l'Atlàntic i ens anem fins al Canadà, amb una banda canadenca de rock alternatiu que va ser formada el 1988. Ells es diuen Barenaked Ladies i aquesta és la seva nova creació, Almost Ready.

La banda canadenca Bare Naked Ladies, una banda canadenca de rock alternatiu formada el 1988 amb nova cançó sota el braç i que es diu Almost Ready, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Tornem a Catalunya amb un dels referents del pop urbà en català, un projecte musical que va néixer fa 3 anys al Maresme. Es diuen Danny Six i Iskits, i tots dos ens proposen aquesta Que s'aturi el temps.

Arnau Aguilar, l'artista emergent de Sabadell, amb la participació de Lira, una altra veu, emergent també, en el panorama musical català, i tots dos ens presenten aquesta cançó que es diu Dolça Llum, una cançó que ens parla de l'autodescoberta, de la connexió amb un mateix i del procés de deixar enrere portes i també lligams. Després de Lira i Arnau Aguilar, anem a fer un viatge de nou, en aquest cas cap a Nord-Amèrica, per escoltar el més nou de Katy Perry. Es diu Watch It Burn.

Es diuen Partí i Peres, és un grup de pop electrònic de Sant Cugat del Vallès, són quatre amics, i en aquesta cançó que es diu Uf, quina calor, hi col·labora el cantant mallorquí Xavi Hernández. Junts per aquesta peça, que també forma part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estàs escoltant Estrenes i compartim les cançons noves de la setmana. I ara mateix anem amb un personatge anomenat Matt Hansen, que és originari de Califòrnia i que ens arriba amb el seu nou tema, Thinking About Me.

Thinking About Me, aquesta és la nova cançó de Matt Hansen, aquest californià que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Arriben des de Falset, al Priorat, a Tarragona, un grup que va néixer l'any 2019 i amb una rumba molt fresca per aquest estiu sota el nom de La de Barcelona. Ells es diuen Primera Cita.

La gent de primera cita i aquesta cançó que es diu La de Barcelona, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara tornem de nou a Nord-Amèrica per escoltar la cantant i compositora de Chicago, Rabin Linnae. La seva nova cançó es diu Saturday Nights.

El seu nom és Ravi Lenai, aquesta és la seva cançó Saturday Night, una altra novetat de la setmana, amb aquesta cantant i compositora de Chicago. Tornem a Catalunya amb el so, la música, la veu d'en Rocchio, que és el projecte musical d'en Roc Terruell Roma, un jove cantant, compositor i productor de Sabadell. La seva nova cançó es diu No hi ha estiu sense petó, i que forma part de la seva nova era musical lligada al llançament de l'àlbum Juganer.

0: sense petó.
1: No hi ha estiu sense petó. Aquesta és la cançó de Rocio, una altra novetat de la setmana. Anem per Ses Majestats, The Rolling Stones, que, bé, el dia 10 de juliol tindran nou disc, que publicaran aquest dia i que es dirà Foreign Tongues, i amb 14 cançons enregistrades amb col·laboracions de luxe com Paul McCartney, Robert Smith dels The Cure, Steve Winwood i molts altres. 25 discos ja d'estudi. Aquest és el darrer, Foreign Tongues, que sortirà, com us deia, el 10 de juliol, amb cançons com aquesta, Jealous Lover, una de les noves dels The Rolling Stones.

Jealous Lover, aquesta és una de les noves cançons dels The Rolling Stones, que tornen de nou a la càrrega amb nou disc que sortirà el proper 10 de juliol. Seguim endavant el nostre camí, ja pràcticament a la part final, però encara ens queden un parell de temes per escoltar. El primer ens arriba amb veu dels The Tietz, i és que el duet mataroní ens proposa la seva particular cançó de l'estiu. I es diu

0: prop.
1: La nova cançó dels The Tears era això, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba i ho farem tranquil·lament, sense tant de ritme com hem compartit fins ara. Ella es diu Sydney Christmas, és una cantant i actriu de teatre musical anglesa i es va fer mundialment famosa després de convertir-se en la brillant guanyadora de la 17a edició del programa Britain's Got Talent l'any 2024. La cançó que escoltarem es diu Lean on You. És una cançó d'amor i de suport, una preciosa balada, pop d'amor, de gran intensitat vocal, com comprovarem. Així, amb ella, amb Sydney Christmas i la cançó Lean on You, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Això sí, tornem la setmana vinent aquí mateix, compartint un nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Fins la setmana vinent. Adéu-siau, salut!

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Després de 30 anys, el vaixell dels pirates ja té nom. La Mitja Lluna és la denominació escollida pels premianencs i premianenques a través d'un procés participatiu que ha culminat aquest diumenge durant l'acte de presentació de la Festa Major celebrat a l'Espai L'Amistat. L'elecció s'ha decidit després de diverses votacions a les xarxes socials, amb una final molt ajustada entre les propostes Sang i Foc i la Mitja Lluna. Segons l'organització, al voltant de 200 persones han participat en cadascuna de les votacions, compartint les enquestes i escollint el nom que més els agradava. La presidenta de Pirates i Premianencs, Maria Muñoz, ha celebrat la bona resposta de la ciutadania i ha destacat que, finalment, el vaixell ja té una identitat pròpia després de 3 dècades.
2: I la iniciativa ha funcionat molt bé. Ha participat al voltant d'unes 200 persones a cada votació, veient els stories, votant, compartint-ho amb els seus companys i companyes perquè votessin el nom que a ells els hi agradava. I estem molt contents de que hagi sigut una cosa participativa, que ja per fi tinguem nom després de 30 anys i que efectivament doncs, es digui la Mitja Lluna, que és molt bonic pels pirates.
1: L'anunci es va fer durant l'acte de presentació de la Festa Major, en què també es va donar a conèixer la programació d'enguany, que inclou més d'un centenar d'activitats.
0: Premià Mèdia. Informació.
3: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià
5: Mèdia. I'm singing in the rain. Just singing in the rain.
6: No sabia que t'agradessin els musicals.
7: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
8: I'm singing in the rain. Just singing in the rain.
6: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
9: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
10: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
11: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
12: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
11: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
13: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
14: A la ludoteca,
13: no?
14: Exacte.
13: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
10: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia. És Festa Major. Piula.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Bona tarda. Bona tarda a tothom. Premianencs i premianenques, veïns i veïnes. Ja estem de festa major. Jo només vull donar les gràcies als voluntaris i les voluntàries que fan ple cada any que aquesta festa creixi i es consolidi com una referència al nostre país. A la regidoria de Cultura i Festes, a la regidora Bàrbara Anglí, per liderar l'equip tècnic, a les entitats, al teixit comercial, a tots els veïns i veïnes. Alguns gaudeixen molt de la festa, altres la pateixen una miqueta, però al final tots som festa, tots mereixem aquests dies de molta rauxa i una miqueta de seny per poder gaudir al màxim d'aquesta que és la nostra festa major que enguany, a més, celebra el 30 aniversari dels Pirates i Premianencs. Per tota la gent que ha fet possible la festa durant aquestes 3 dècades, sisplau, un fort aplaudiment. I per la meva part ja està, perquè sabeu que el protagonisme, el pregó de la Festa Major, és per l'entitat de l'any. I aquest any, l'entitat de l'any, és una entitat que té tants anys com la tradició dels Pirates i Premianencs. I sense ells i sense elles no entendríem la festa tal com l'entenem ara mateix. Ens han posat passió, ens han posat moltes espurnes, ens han posat foc i ens han donat caliu a la festa tant a l'hivern com a l'estiu. Per tant, avui el pregó és un plaer de cedir-lo a l'entitat de l'any, a Simplement Diables.

són 30 anys que estem els diables portant el foc als carrers. Ja són 30 anys plens de queixes de premianencs punyeters. Que si el fum es molesta la roba o els trons no es deixen dormir, doncs que es posin taps a les orelles, que avui ens pensem divertir.

diable no és qualsevol cosa. És portar el foc a les venes. Una tradició que mai reposa, centenària i lliure de cadenes. Som cultura popular, la memòria de tot un poble, que l'infern fa tremolar amb aquest ofici tan noble.

Portem foc, llum i rauxa per un poble massa dormitori. Portem cultura, festa i disbauxa als mesos més freds de l'oratori. La flama del Canigó baixem amb glòria i a cada festa hi plantem els peus. De l'animalista a la nit dels museus fam història. Som l'ànima de Premià per molt que us queixeu.

El 1996 vam néixer. Simplement Diables es va fer realitat. Quatre punquis van creure i hem seguit fins l'actualitat. Hem sigut moltes les que hi hem passat, creant andròmines i preparant menjars, deixant-nos la pell per aquest voluntariat i així fer de la plaça la millor de les nostres llars.

Quan Gafarró i Gafarronets desperten, ja podeu començar a tremolar, que venen a cremar la vila i no deixaran a ningú sense cridar. Dins els seus ulls hi crema la ràbia i passió, al veure al seu voltant les cares d'il·lusió. Dels seus becs i ales surt el seu foc, i ja podeu córrer, que no podreu amagar-vos enlloc.

0: els diablons de març, petits però endemoniats. Avui juguem amb espurnes, ja us podeu donar per socarrats.
1: Quin goig veure aquesta canalla, amb més rauja que nosaltres. Si així venen de petits, de grans faran tremolar les places.

De la flama més pura en som els portadors, doncs a inflamats no ens calen ni espurnes ni trons. Fem ballar el foc al nostre ritme amb badalines joves, avis i parelles. I aneu amb compte que d'una bufada no us sucarrimem les celles.

0: mismo compañero.
1: Ja no som els més petits, portem el foc dins la sang. Quan la colla jove surt, el carrer es fa massa gran. No busquem el vostre lloc, el nostre ja ens l'hem guanyat. Avui només encendrem la plaça, demà encendrem la ciutat.
2: I aquests som els Simplement Diables que celebrem el nostre 30è aniversari. I ara sí, en prosa, voler agrair a tots els que heu format part d'aquesta colla des dels inicis i al llarg de tots aquests anys per portar-la fins on és avui. I a totes les premianenques i els premianencs que han perdut la por i han entrat al correfoc a ballar amb nosaltres sota les espurnes. És un orgull per ser l'entitat de l'any, poder pujar aquí i desitjar a tothom una bona festa major. Simplement!
3: Diables!
2: Simplement!
3: Diables!
2: Simplement!
3: Diables!
2: Visca Sant Cristòfol!
3: Visca!
2: Visca la Festa Major!
3: Visca!
2: I visca la mare que us va parir! Vaya gallo! Visca Sant Cristòfol!
4: Perfecte,
5: Mariu. Ai, esglaó. Esglaó, ai!
4: A l'esquerra, a l'esquerra, a l'esquerra, a l'esquerra, a l'esquerra.
6: És Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
7: Del 3 al 12 de juliol, la carpa del Circ Smile, instal·lada al terreny de la Metal·logènia, al torrent Malet, acull la primera edició del Gaudí Rem Festival de Circ, un certamen internacional que commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. El festival reunirà artistes de diversos països en una proposta que combina espectacles, competició i un homenatge a l'arquitecte català. El clown català Globo Vilar serà el mestre de cerimònies. Impulsat per la família Zabata Bogino, el festival s'inspira en els valors universals que comparteixen l'obra de Gaudí i el circ. Precisament, Globo Vilar explica que el repte ha estat traslladar aquest univers creatiu a l'espectacle, però assegura que ben aviat va descobrir que tots dos llenguatges tenen molts punts en comú.
8: Enfocar un espectacle de circ homenatjant a Gaudí al principi ha estat un repte. Sí que és veritat que a mesura que anava fent la feina m'he anat donant compte que ha estat molt fàcil, en el sentit de que Gaudí, jo crec que ha estat internacional perquè ha tocat temes universals, i el circ no deixa de ser molt universal també. O sigui, m'ha estat molt fàcil fer un paral·lelisme entre l'art de Gaudí i l'art del circ.
7: El Gaudí Rem reunirà 8 números internacionals amb artistes procedents d'Ucraïna, Itàlia, Veneçuela, Catalunya i altres punts d'Espanya. El públic hi podrà veure disciplines com el mà-a-mà, els números aeris, les acrobàcies, els equilibris o el clown. Els participants competiran pels Dracs d'Or, els guardons del festival que es lliuraran els dies 10 i 11 de juliol. A més dels espectacles, el festival inclourà una exposició amb obres creades pels mateixos artistes i destinarà part de la recaptació a l'ONG Steel Eye Rise. L'organització també destaca que la carpa està climatitzada per garantir el confort dels espectadors durant totes les funcions.
6: Premià Mèdia. Informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
9: Suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
10: ¡Ahora!
11: ¿Qué vas a hacer?
12: ¡Recargar!
9: ¡Torpedo!
12: Es genial tenerte de vuelta.
10: Me la suda.
12: Están tirados.
13: Funky Radio Show.
14: ¿Qué coño es eso?
15: Funky Tracks Radio.
16: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
17: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
18: Estàs escoltant?

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Que es disfruta molt, ho passes molt bé amb la gent i és un moment molt especial. Jo soc Daniel Lenk.
2: Estem levantant els gegants. Quan actuem a l'escenari?
3: Els dimonis, perquè hi ha molt de foc i a mi m'encanta el foc.
2: El correfoc. Moltes coses més. Els gegants. Els capblossos.
4: Arlet, com es diuen els gegants?
2: Matías, Tec i Omar. És que mira quan...

0: És festa major. Viu-la a Premià Mèdia. Bona FM. Premià Mèdia. Informació.
1: El dilluns 29 de juny està previst que comencin les obres de perimetratge i tancament del recinte, on es faran les obres de construcció de la nova escola Mar Nova, i el 15 de juliol es faria un acte simbòlic per solemnitzar l'inici dels treballs que permetran que aquest centre, després de 18 anys amb mòduls prefabricats, pugui iniciar la nova etapa en un edifici d'obra. Ens ho deia la directora Magda Román l'últim dia del curs escolar. Es preveu que la nova escola no sigui una realitat fins d'aquí a dos cursos, temps durant el qual les classes hauran de conviure amb les obres, per bé que en dos espais ben diferenciats, perquè el nou edifici es farà allí on ara hi ha el pati. Escoltem Román, que expressa alegria, però també prudència, perquè després de tot el que haurà costat que es facin aquestes obres, prefereixen, diu, celebrar-ho amb la boca petita.
2: Després de 18 anys que a l'escola estem en mòduls, finalment començaran les obres i el calendari està previst. Aproximadament seran dos cursos escolars, perquè es faran dues fases. Primer fan la fase de primària i després la part d'infantil. La veritat és que anem dia a dia. Realment sempre diem que fins que no veiem la primera màquina fent un forat no ens ho acabem de creure. La construcció de l'escola és esperada des de fa molt de temps. Si es fa és perquè l'Ajuntament hi ha posat tota la carn a la graella, perquè si fos pel departament no estaria fins aquí 10 o 12 anys. Però fins que no veiem la màquina excavadora, realment ho celebrem amb la boca petita. Estem mentalitzats que estarem amb els mòduls que estem, però amb obres a la vora i amb pols, soroll i tot això. Sempre diem que no és que estiguem malament amb mòduls, perquè la nostra manera de treballar també el tema mòduls anava bé, però no és per estar 18 anys amb mòduls. Els mòduls s'envelleixen, ens falten espais.
1: Avui l'alcalde Rafa Navarro ha parlat d'aquest acte simbòlic de col·locació de la primera pedra, que ha situat orientativament entre la festa major i les vacances d'agost, com d'un acte senzill i gens ostentós per certificar l'inici dels treballs i escenificar que tots som al mateix vaixell.
3: Home, has d'arribar a les vacances d'agost i després de la festa major és voluntat tant de l'Ajuntament com de la pròpia comunitat educativa de poder fer un acte senzill, protocolari, però molt senzill, de posada en marxa de les obres. L'única condició que nosaltres hem posat com a equip de govern i després de tants anys és que si es fa un acte d'aquestes característiques, el que ha de passar és que l'endemà hi hagi feina. És a dir, el que no farem mai serà però no hem fet mai, almenys des que jo sóc alcalde, no hem fet mai cap paripé per fer un acte protocolari que l'endemà no passi absolutament res. Si al final acabem quadrant aquest acte, serà per posar una primera pedra a la qual li han de seguir moltes més de manera immediata. Però no serà ni una gran festa, ni serà un paripé, serà simplement una constatació de que les obres realment comencen, que tots estem al mateix barco i que per fi visualitzem una ruta, diguem, constructiva clara que ens ha de portar a tenir l'escola el més aviat possible.
1: Dijous s'ha de celebrar una nova trobada de coordinació de l'Ajuntament, l'escola i l'empresa constructora d'Aro. Com dèiem, els primers treballs seran de tancament del recinte i després començarà la fonamentació i primeres instal·lacions de serveis. Mentre durin els treballs, es conservarà al recinte un pati per als més petits, però els grans hauran d'anar a un espai municipal que hi ha a l'altra banda del carrer Can Pou. Des de l'Ajuntament, la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, qualificava de fita històrica l'inici dels treballs i recordava la gran quantitat de gent que ho haurà fet possible des del consistori i des de la mateixa escola, començant per les famílies.
4: Hi ha molta gent implicada en aquí, no? Perquè hi ha passat molta gent, no? He passat aquest govern, hem passat d'altres, i ha passat associacions de famílies, i crec que també... Si la Bressol té un moment històric, la Mar Nova també és un moment molt important per tota la trajectòria que hi ha hagut.
1: Val a dir que la

0: Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui parlem amb la Coixinera, amb la banda de sobres coneguda que posa en valor la música tradicional catalana i que celebra, atenció, 25 anys. A més, celebren aquest aniversari amb nou disc. Avui, a Premià Mèdia, venen a presentar-nos el seu darrer treball, que és Quanta Ballera. Una proposta artística que parteix del Sarau, a Premià de Mar, coneguts també per formar part del Rebombori, però també a molts municipis catalans per reivindicar la força de la cultura popular i el ball d'arrel. Dani Álvarez, benvingut a la ràdio, benvingut a casa teva. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Celebrar 25 anys...

0: Déu-n'hi-do quina fita, no? No deu ser fàcil mirar enrere, no? Ha passat de tot, segurament, al llarg d'aquest camí, i s'acostumen a celebrar amb recopilatoris d'èxits, no? Vosaltres, és tot el contrari, anem a fer un disc nou, 14 cançons noves, i a partir d'aquí a fer-la rodar.
1: Doncs sí, la veritat és que el 21 vam treure un disc que tenia un format diferent, un format més de concert, i des del 21, que vam gaudir durant 2 o 3 anys, no? Doncs que anàvem trobant material i teníem ganes de presentar-lo. Llavors, a l'hora de plantejar aquests 25 anys, més que fer un recopilatori, teníem ganes de fer una nova proposta, també per ensenyar tot el que al llarg d'aquests anys hem anat acumulant com a grup. I bé, venim amb 14 temes, que normalment els discos de la Coixinera en tenen 11 o 12, vull dir que encara hi ha un parell de temes més que els haguéssim pogut gravar i ens han quedat amb... aquí a la recàmera. Per tant, que sí, venim amb material nou.
0: Que bo. Aquest Quanta Ballera, Dani, neix d'un recull de melodies i cançons tradicionals de Mataró, també de Catalunya. Com ha anat el procés? És a dir, com agafeu tota aquesta documentació? Quant de temps hi esteu? I, a més, la pregunta més important per fer música, que és com després com es tradueix tot això en una cançó?
1: Val, doncs, mira, per una banda... Bueno, nosaltres veníem del Tenim i Tindrem, que era un disc diferent, no?, com deia abans, i teníem ganes de tornar al Ball de Plaça i per tant reivindicar-lo, no? I per tant reivindicar el que serien els gèneres propis nostres de ball, els que bueno, ens toquen aquí a Catalunya, els que de manera espontània pots veure en diferents festes majors. I d'entrada, doncs, vam haver de començar a seleccionar un repertori en funció d'aquests gèneres. Per altra banda, també al llarg de tots aquests anys hem anat, sobretot de les fonts que hem anat, doncs anar traient melodies. Per una banda, hi ha totes les cançons de Mataró, que es va recopilar l'obra del cançoner popular, la Sara Llorenç, el cançoner de Pineda, doncs també ja havia fet a principis de... Bueno, cap al 1920 i així, també havia recollit tota una sèrie de temes. Més o menys són 3 o 4 fonts, no?, tota la feina que va fer l'obra del cançoner popular, que va recollir melodies d'antics flabiolaires, i de tot aquest repertori, ja sempre quan el vas revisant, n'hi ha una que dius, ostres, aquesta aquí l'atenció li poses com un gomet, no?, i queda allà. I la veritat és que a l'hora de fer la tria, doncs ens ha sigut fàcil perquè ja hi havia molts temes que li teníem ganes, potser de feia molt de temps, o algun que fins i tot, doncs havíem remirat amb el grup que havíem tingut anteriorment a la Coixinera, no?, i que sempre havia quedat allà i dèiem, hòstia, aquest l'hauríem de recuperar perquè és un tema molt potent i amb clau Coixinera li podem donar la volta i pot ser molt xulo. Bueno, anava a dir, justament pensava que és aquest que sonava ara, però no, però per una banda hi havia tot això i per altra banda, doncs, bueno, l'últim any i mig, doncs jo personalment he tornat a escriure temes propis que feia uns quants anys que no em feia, sinó era per encàrrec, i doncs la meitat del disc podríem dir que és meu i l'altra meitat doncs són temes això de tradició.
0: Passar-ho clar, a lletres memorables, que siguin fàcils, que siguin cantables, que la plaça de cop i volta s'encengui, no? També té la seva gràcia, no?
1: Bueno, per una banda, sí, per una banda hi ha de les cançons, també has de triar temes que més o menys puguin ser vigents avui, no? I clar, un tema recollit el 1930, doncs probablement que quedi desfassat en els discursos d'avui dia, no? Però que a sobre pugui tenir aquest punt festiu per la melodia o per la història que explica, doncs això és un repte, però bé, jo penso que la selecció que hem fet ha estat una selecció fàcil i que estan al servei del disc i del que podem oferir a la plaça.
0: Quanta Ballera, el nou treball de la Coixinera, un disc que comença així.

0: A la Torre Xica, així engega aquest disc, Dani. Quan recupereu una peça popular, on hi ha el límit entre preservar-la i transformar-la en excés? Com feu aquest equilibri?
1: Per nosaltres, sobretot, penso que el ser una proposta de ball ha d'encaixar amb que el que passa a la gent que balla doncs no tingui a veure amb el que haurien de fer i que no es modifiqui, per una banda. Llavors, a partir d'aquí, si això es preserva, si això és així, jo crec que hi entra una mica tot, no? Nosaltres és veritat que a la que tenim un tema, potser vam estar gravant a casa amb Pau Vinyoles, al seu estudi, Esplugues de Llobregat, i ell deia, hòstia, és que tu sents aquest disco i no cal que t'expliquin que si teniu un so que l'heu constituït, l'heu creat al llarg de tots aquests 25 anys i tu sents allò i saps que allò és coixinera. I llavors una mica també venim marcats per això, no? Uns canvis de ritme a la base, una guitarra elèctrica contundent, una bateria contundent. I llavors, bueno, no sé, nosaltres no ens posem un límit. El límit és que el que passa pugui ser de veritat a la plaça, que no sigui una cosa que se'n vagi molt, no? I també amb els tempos. I a partir d'aquí, doncs, via lliure.
0: Que bo. I aquest conviure també, no?, d'instruments d'arrel clàssica amb aquesta evolució també musical, aquest toc de rock, aquest toc de folk, vull dir que ja sona coixinera, no?
1: Nosaltres ho vivim amb molta naturalitat, no? De vegades les gralles o la gralla de tarota fent secció de vents, no? Secció de vents com si fos una trompeta, un trombó, un saxo, no? A vegades portant les melodies, a vegades barrejant la guitarra elèctrica, fent una melodia amb distorsió, però amb un altre instrument tradicional. Nosaltres ho hem viscut sempre amb molta naturalitat i ens agrada aquesta barreja, i de fet és la que potenciem.
0: Aquesta és la pregunta de les més importants, Dani. Quin és el secret de l'eterna joventut? Perquè porteu 25 anys fent-nos ballar a totes les places i encara teniu corda per estona.
1: Sí, tenim corda per estona, i bueno, per dos motius. Una, perquè entre nosaltres ens entenem i hi ha feeling i hi ha bon rotllo. Bueno, saps allò, amb una parella, aquella química entre nosaltres hi és sobretot, i mira que ha anat passant gent, que per diferents circumstàncies ha marxat o ha plegat, no? Però la mantenim. I no sé, per altra banda, doncs perquè hi ha un discurs que ens el creiem i el volem mantenir, i ens sentim còmodes i veiem que és viu, que és vigent, i per tant dona sentit que continuem aquí tocant. L'altra cosa és veritat, que l'eterna joventut, no? Es comença a notar. Per exemple, fa 15 dies vam tocar a Ivars d'Urgell a les 12 de la nit, i no és molt diferent que quan toques a les 8 de la tarda o a les 10 del vespre. La veritat, fa una mica de mandra, i més si és molt lluny, però amb il·lusió, perquè al cap i a la fi també vol dir que la teva música encaixa en un ambient més nocturn, més festiu, no? I per tant, doncs, bueno, això també té una recompensa.
0: Barreja de tradició, rock i lletres populars.

0: Al final, Dani, es tracta de gaudir de la cultura popular sense competir, la qual cosa també és difícil, perquè també hi ha municipis que se senten coses molt seves, no? Vull dir, heu aconseguit fer una festa global, no?, sense deixar ningú fora.
1: Sí, bueno, nosaltres la música i la tradició la veiem com compartida, no?, i que si arriba una mica a tot arreu, no?, tothom pot ser partícip, i per tant, bueno, no sé, jo crec que els localismes estan molt bé, no?, però que justament que això pugui transcendir més enllà de la teva població, doncs és una de les virtuts que té la nostra cultura.
0: Com ha sigut el procés de gravació? Que ara ens parlaves també d'anar a Esplugues, no?, Casal Pau. És el 8è treball discogràfic i volia saber què heu après d'aquest 8è, què us quedeu de la resta que encara continueu aplicant i què es fa diferent, o si teniu algun ritual de gravació. No sé com ha anat tot plegat.
1: Mira, aquesta vegada ha sigut una mica complexa perquè havíem de lligar l'agenda al calendari d'en Pau, que en Pau és un tècnic que de directe va amb les Balkan, per exemple, i fa altres coses de música d'arrel, però també té un estudi que hi passen molts artistes a gravar, i havíem de compaginar el seu calendari amb el nostre, no?, que hi ha gent molt diversa. Hi ha algú que, a part de ser músic, doncs és mestre, i per tant potser no té facilitat per demanar-se un dia, no?, o algú altre que sí que... Una mica hem hagut de compaginar tot això. I ha sigut un... Aquesta vegada ha sigut una gravació molt solitària. Hem anat a gravar tots molt sols. Així com altres vegades era més coral i tots podíem, pel moment vital que teníem o per les feines o pel que sigui, tu anaves a gravar i potser aquell dia hi havia quatre persones al grup. Aquesta vegada no, hem anat més sols, i és una de les coses que no ens ha agradat, no?, no poder-nos acompanyar entre nosaltres. Però, per altra banda, també el fet d'haver gravat tots aquests discos, no?, i sobretot jo penso que n'hi han dos, no?, Titani, del 2006, i el Tenim i Tindrem del 2021, que nosaltres allà vam fer un gran aprenentatge com a músics i com a grup, com a formació, i d'aquests dos jo penso que en aquest disc del Conta Ballera, que a més el Pau en el Tenim i Tindrem ja va posar-hi molta cullerada més enllà de l'enregistrament, es nota, no?, tot aquest bagatge que hem anat agafant, i d'aquestes dues experiències, doncs, la proposta que tenim, que té regust aquests dos discos.
0: Que bo. El Quanta Ballera, hi ha balls de tota mena, també sardanes.

0: Aquesta és la sardana curta d'en Borina. Encara queden melodies que no hagueu cantat, Dani. Les melodies són infinites? Quantes melodies hi ha?
1: Bueno, són infinites mentre hi hagi recerca, no? Per exemple, hi ha el projecte aquest a Caçà de la Selva del Cantut, no? Hi ha el festival del Cantut, que es fa al novembre, però allò no deixa... Hi ha una part del projecte del Cantut que és molt interessant, que és que hi ha molta gent que es dedica a gravar a persones grans, a persones de totes les edats, cançons que li havien cantat a les seves familiars o cançons que han perdurat. I, per tant, bueno, jo penso que hi ha molta via oberta. I a nivell nostre, també, a nivell nostre, tant sigui pel repertori d'antics músics com coses de composició pròpia, com temes que han recollit, temes que es redescobreixen, lletres que apareixen de nou en els arxius... I que per nosaltres, bueno, podríem estar tocant... Bueno, de fet, ja ho fem, no? Temes propis actuals escrits ara, no? Però tornar a posar en el circuit una melodia així, doncs, ens agrada molt. Per exemple, aquesta, la sardana curta aquesta, pensem que té molta potència, té molta energia, i ens sap molt de greu perquè substitueix a una altra del repertori, no? Que tenia molta trempera, però aquesta és que també en té molta.
0: Que bo. Reivindicant aquesta cultura popular com a espai viu, comunitari, amb transformació constant, igual que la coixinera, no? Ara ho deies, des del 2001, fa 25 anys, si mirem enrere, què es conserva, que imagino que és l'essència, tot i que també va evolucionant, i què ha canviat radicalment, Dani?
1: Ha canviat les edats i el moment vital de cadascú. Què es conserva? Bueno, doncs que hi ha com una mena de codi, no? que tenim establert, que funciona i que fins i tot els sis que vam començar el 2001, dels sis que vam començar només quedem tres, no? I durant aquest temps hi ha hagut anades i vingudes de diferents persones. Ara mateix no sé, hi ha l'Uri a la bateria, que porta 16 anys tocant amb nosaltres, per tant, o sigui, només, o sigui, tota la vida porta més temps siguent ell a la bateria que la bateria anterior, o per exemple l'Alba, que va entrar per substituir en Fèlix, que en un moment determinat va plegar, llavors en Fèlix es va reincorporar, no? I l'Alba porta també des del 2008, crec. I després, doncs, bueno, l'Ari, que és la recent incorporació, que a més és molt més jove, ens porta 20, 20 i alguna anys a tots, no? Té 30 anys. O sigui, quan vam néixer ja en tenia 5, no? Era molt petita. I de seguida també s'ha afegit i que a més aporta el plus de que és una veu de dona femenina que en aquest disc hi és molt present i que fins ara no hi era.
0: La vida i la música també va d'això, d'adaptar-se, no? També tindran un punt de vista, atribucions, col·laboracions, idees que també acabin formant part del que és la coixinera perquè també està viva a la plaça i a la música, no?
1: Doncs sí, la veritat és que les aportacions d'una persona molt més jove doncs són molt interessants, no? Perquè fa que la nostra proposta doncs pugui interessar a moltes edats molt diferents i això enriqueix, la veritat.
0: Una més, si tu em crides, jo vinc. Si tu em...

0: Dani, dèiem que també fusioneu sons a diferents instruments que conviuen a la mateixa cançó o a les mateixes cançons. Alguna descoberta en aquest nou disc? Algun instrument nou?
1: No, mira, justament en aquest tema que sona ara, hi ha una tenora que des d'un disc que es deia Els Encants, que no havíem gravat cap tenora de cap col·laboració, i aquí sí que va venir l'Helena Culleré, que és una noia del Vendrell, que és flautista, grallera i tenora, i la vam convidar a tocar. Hi ha molta presència, o hi ha més presència de viola de roda que en els discos anteriors, no? Perquè des de que en Jordi Tarradellas va plegar que era, només tocava viola, doncs, que és un instrument que havíem trobat a faltar i que li dona un color molt xulo, no? La corda fregada, la mosqueta, el ritme que pot fer. I hi ha molt més sac que en els anteriors, no? molt més coixinera que en els interiors. I, per tant, jo, per mi, aquest disco té això, no? Aporta aquestes coses a nivell de so, de sonoritat.
0: Que bo. Heu fet molts amics i amigues pel camí, també, no?
1: Buah, això sí. De fet, quan fa 5 anys, no?, volíem celebrar el 20è aniversari, llavors va venir la Covid i no vam poder-lo celebrar, teníem ganes de fer una trobada, un dinar llarg, amb totes les persones que d'alguna manera han estat al grup o han estat satèl·lit del grup, perquè hi ha gent que són tècnics de so, tècnics de llums, gent que se sent molt propera perquè han opinat, perquè ens han ajudat a créixer, no? I aquest grup de persones, doncs nosaltres diem que formen part de la Conxi, que la Conxi és la manera de dir entre nosaltres la coixinera, no? Després també altres grups i altres artistes que hem anat creixent al llarg de tots aquests anys que hi hem establert.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Això no estava previst.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: El passat dilluns es presentava a l'Ajuntament el cupó especial que l'organització 11 dedica a la festa de pirates i premianencs, el sorteig del qual es farà el dia 13 de juliol. A l'acte que es va fer a les dependències d'alcaldia hi participaven la responsable del Departament d'Organització i Talent de l'11 a Catalunya, Lídia Ramos, i la directora de l'11 a Mataró, Elisabet Marín, i per part de l'Ajuntament l'alcalde Rafa Navarro, el primer tinent d'alcalde Pep Ripollès i les regidores de Cultura i Serveis Socials i Discapacitat, Bàrbara Anglí i Cesca Domènech, respectivament. Escoltem l'alcalde i la Lídia Ramos.
4: La ONCE és una entitat generosa i volem ser generosos amb les coses bones que passen en el territori, les coses bones que passen al nostre país. Llavors és una superoportunitat, bueno, doncs quan trobem aquestes festes tan simbòliques, bueno, el desembarcament pirata a Premià és un hit, és una referència, i per què no ajudar a fer promoció?
5: Estem celebrant, doncs, una possibilitat de promoció de la ciutat envers tot l'estat, no? Amb ONCE tenim una relació, diguem, habitual, perquè hi ha molta activitat, diguem, de venda de cupons amb aquest esbiaix social, no?, a la ciutat.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
7: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
8: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys.
7: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
8: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
9: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
10: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ona Maresme, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraríeu unes ulleres amb intel·ligència artificial incorporada.
4: Primer, que les provin altres i quan estigui demostrat la seva... diguéssim...
2: Utilitat, no? Que funcionen.
4: Utilitat, sí. Utilitat, com funcionen, ja anirem a l'òptica o a on siguin que les venguin.
2: Sergi, tu portes jo, ulleres.
3: Primer necessitaria les ulleres pel daltonisme.
2: Clar.
3: I després les de la IA.
2: Sabem quan valen aquestes ulleres? Tenim alguna aproximació del preu que tenen?
3: 300 euros.
2: Jo pensava que més, eh?
4: Jo em pensava que molt més.
3: Són unes Ray-Ban que van amb la IA Meta, crec que és.
4: Són pijes, Ray-Ban, eh? Ray-Ban, són pijes.
1: Ona Maresme. Cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
5: Diruza karrak bihotzik ez du lotuko duteko goro ta ez du azen.
6: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret a veure, una mica al revés. A veure.
5: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dit, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret.
7: Crim, això, seria un crim. Alguna vegada quan fem el dinar del personal i això, sí que jo per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrestat contra la rajola i dius... Ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local. Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques...
8: És Festa Major. Viu-la a Premià Mèdia.
9: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
10: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
9: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
10: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
11: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Tony Modulation.
13: Una persona de lo más particular.
14: Recuerda hablar lo menos posible.
15: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.
16: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Mèdia.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Media.
1: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
0: Matinal Premià Media. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Media.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futur.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.